0: conreaven la vinya i fabricaven vi, com també conreaven espècies cerealístiques com és la civada i també fabricaven cervesa. Tot això ho sabem gràcies a les restes de les llavors que recuperem en els diferents treballs arqueològics que fem cada campanya d'estiu.
1: De sobte, vam veure una fumarola que s'aixecava del poblat. En una estona, tot el bosc estava en flames. Va ser aleshores quan va caure un llamp formidable que va escardar el cel i va tallar la respiració de la Xara i del Pau. I de sobte es van traslladar 2.200 anys enrere, a l'època íbera, i allà van conèixer la Marina, una nena del poblat.
2: L'arqueologia, ara ho deies, ens ajuda molt a conèixer l'alimentació que tenien, el tipus de vida que tenien i les llegendes a divulgar-ho. En el cas dels íbers, ens parlaves això de l'alimentació que tenien, però com vivien, com vestien, quins costums tenien els íbers, que són els protagonistes d'aquesta llegenda que estem coneixent avui?
0: Clar, efectivament, no? Doncs els íbers cada vegada són més coneguts i aquí al Parc de Serralada, no? En el cas del poblat de les Maleses, doncs sabem efectivament com en general sempre busquen espais elevats, zones elevades per situar els seus poblats, els seus espais de vida i com la seva vida gira al voltant de la seva, òbviament, pròpia supervivència, una supervivència organitzada al voltant del que és el conreu de diferents espècies, com ja he dit, i també el que és el comerç, perquè els íbers són uns grans comerciants rebent tots aquells pobles que s'apropen a través del Mediterrani per intercanviar diferents tipus de productes. Sabem moltíssim sobre els íbers i cada vegada més estem amb més coneixement per tal de poder-ho fer arribar a absolutament tothom.
2: Gemma, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat una mica més a tot aquest coneixement sobre els íbers a través de l'arqueologia, també a través de la llegenda que hem conegut avui, perquè avui hem lligat la fantasia i la història del que va succeir fa milers d'anys en aquest meravellós entorn natural i el resultat, la Noia de la Fona, situada en aquest parc de llegenda, el parc de la Serralada de Marina. Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.

0: I parlant d'emocions.
1: 47.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què passa aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Mmm, que bo!
4: A la faixa del litoral de l'Empordà ha aparegut un ésser econòmic i crematístic, un home que vol ser ric. La qualitat de les coses a l'Empordà ha baixat instantàniament. Quan jo dic que el turisme ens ha estupiditzat, vull dir que hem deixat de ser contemplatius.
2: Josep Pla va escriure, i molt, sobre el seu país, l'Empordà. Ens situem als anys 60. Eren altres temps. Són els anys del desarrollismo, quan el règim presumia de patriotisme i necessitava treure turistes desesperadament.
5: Cerca de la línia divisòria de les províncies de Barcelona i Gerona, comienza una privilegiada regió del solar hispànic, la Costa Brava. En las playas de Blanes arrancan los peñascos abruptos, los acantilados sobre el mar, las playas bellísimas.
6: Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros.
2: Són també els anys que les platges es comencen a omplir de guiris en biquini, s'obren les primeres botigues horteres de souvenirs, es munten els primers tablaos flamencos mentre corre la sangria i als bars sonaven cançons com aquesta.
7: Entre flores, fandanguillo y alegría nació mi España, la tierra del amor.
2: Nosaltres hem anat a buscar tres empordanesos de Socarrel perquè ens expliquin com veuen l'Empordà avui. Són l'antropòleg Adrià Pujol, el naturalista Jordi Sargatal i l'actor Carles Xuriguera.
8: Quan s'acaba l'estiu, les caixes registradores de l'Empordà estan plenes, vessen de diners, però torna a ser un mecanisme una mica pervers. Com que no hi ha manera de desestacionalitzar la cosa, a costa d'un desgast del territori, de les infraestructures, els clavegrams, les carreteres, els enllumenats, l'energia, els aires condicionats, els establiments a tot drap, però és un peix que es mossega la cua. Són recursos que s'han de tornar a invertir perquè l'estiu vinent puguin tornar a venir, no?, les masses enfurismades amb ganes de prendre el sol i menjar arròs de llagosta.
9: I és innegable que diguem-ne, ajudat a desenvolupar econòmicament el nostre país. Ara, també és veritat, i tots ho diuen, que es podia haver desenvolupat poder una mica menys i fent-ho molt més bé a nivell urbanístic, a nivell arquitectònic i a tots nivells, diguem-ne, i inclús a nivell social, que hi ha aquella cosa, diguem-ne, que han grinyolat amb aquesta arribada massiva de turistes.
10: Queda molt, ostres, jo veig l'Empordà i encara hi reconec el meu Empordà de quan era petit. Està una mica més urbanitzat, perquè, home, estem fotuts, però tant, tant, tant...

0: en Jordi Sargatal pertany a la primera generació que es va mobilitzar per defensar el territori.
1: Vaig conèixer els aiguamolls quan tenia 14 anys, soc de Figueres, anava allà a mirar ocells i veia que hi havia gent que estava posant estaques allà i em deien que allò seria dos vegades més gros que Empúria Brava, molt més bonic que Empúria Brava, i que estava tot aprovat, no hi havia res a fer.
0: Som a mitjans dels 70 i salvar els aiguamolls de l'Empordà es va convertir en el seu objectiu, una lluita que va durar 7 anys i que va suposar l'inici del moviment ecologista a casa nostra, encara que aquella època ni ells mateixos s'hi consideraven.
1: Vam començar una campanya, però dic, molt de naturalistes. Aquell moment no hi havia moviment ecologista. Hi havia molt poca consciència ambiental, però en canvi hi havia molta capacitat de mobilització.
0: L'any 78 van aconseguir aturar un projecte que estava aprovat i aquella victòria va marcar un abans i un després en la defensa del territori.
1: Ens va donar una força tremenda. És quan vàrem passar del grup de defensa dels aiguamolls de l'Empordà i vàrem fundar la IAEDEN, que la vam fundar el febrer de l'any 80. I després de la IAEDEN va sortir Salvem l'Empordà i tot el que ha vingut al darrere.
0: Van ser aquests mateixos naturalistes els que van aturar la construcció d'una central nuclear al Baix Empordà.
1: Hi ha gent que desconeix, per exemple, que a la vora dreta del Ter, de la gola del Ter, i encara hi ha els terrenys propietat de l'Estat que ho testifiquen, allà hi anava la central nuclear de Vandellós. O sigui, imagineu com hagués canviat la nostra costa si Vandellós estés a la gola del Ter.
2: La calma, la paz preside estos parajes en los que solo de vez en cuando surge la morada de quien supo elegir el lugar adecuado para hallar sosiego y descanso. Lugar de privilegio, como tantos puntos de esta Costa Brava, que atesora bellezas mil y encandila a propios y extraños.
0: Avui estem acostumats a sentir a parlades sobre explotació urbanística, d'especulació o de creixement sostenible. Però a aquella època, conceptes com aquests sonaven a xinès. Construir era sinònim de modernitat, la pela era la pela i, per tant, ningú qüestionava res.
1: Si llegim el Pla General de Castelló d'Empúries vigent als anys 70, era una cosa que esgarrifava perquè deia que aquests plans generals el que volien era trencar la monotonia de la ratlla de la costa amb unes zones humides que no servien per res, i al costat fer-hi els edificis que fessin que hi hagués un altre skyline, diguem, un altre horitzó.
3: L'anomenada Costa Brava és un fenomen turístic extraordinari. A l'estiu, si fa bon temps, el mar hi és agradable i manejable. El paisatge és considerat molt bell, però jo encara no sé en què consisteix la bellesa.
0: Josep Pla va escriure, i molt, sobre el seu país, l'Empordà.
4: El ritme de construcció, d'urbanitzacions, de serveis, de carrers enllumenats, etc., el ritme aquest ha estat demencial. I que una persona relativament jove hagi vist canviar el paisatge de manera radical, ja t'ho dic tot.
1: Es va dir que ara amb la democràcia tot serà diferent. Hi haurà uns plans generals, no hi haurà especulació, serà tot perfecte, i hem vist que no ha estat així.
4: Pràcticament pots veure el creixement del totxo a temps real. Passeges un matí per un indret, per alguna pineda arran de mar, i l'endemà hi ha una grua. I no exagero, no dramatitzo.
1: I llavors ja vaig pensar una cosa que després ha estat certa, i és que l'espècie humana és una espècie animal. I com a espècie animal, quan van mal dades, quan les condicions no són bones, els animals el que fan és enquistar-se, hibernar, estar latents, i va passar el mateix amb els especuladors. Arriba l'època democràtica i els especuladors no es destrueixen, no desapareixen, s'enquisten, entren als caus i al cap d'un temps van sortint i s'adapten a les noves condicions, saben a quin ajuntament poden tocar o no, a quins governs poden tocar o no, i tornen a fer la seva feina.
2: I por doquier, bosques de pinos. El pino es un constante motivo de ornato en la Costa Brava. Junto al mar azul y las arenas luminosas, el noble árbol ofrece su sombra constante, su verde perenne. Crecen en lugares inverosímiles, en puntos donde es imposible encontrar un palmo de tierra.
3: A l'Empordà, i a tot arreu, probablement, el pintoresc produeix una gran fascinació. En aquest país, un home reconegut com a pintoresc per la majoria pot fer, literalment, el que li dona la gana.
5: Ja fa nit, el teu ventre sembla tan fèrtil i tendre. que no hi sabria renunciar.
0: Qui ha llegit, i molt, a Josep Pla és l'Adrià Pujol. Com a escriptor i com a empordanès, és un referent inevitable. El seu pare, a més, durant una època, en va ser corrector.
4: Josep Pla ens va llegar dos empordans diferents i que són compatibles. Ens en va llegar un, que és una font d'orgull, que és el llegendari, el romàntic, el viscut. Aquest no el trobes, perquè evidentment els anys han passat i aquelles coses que deien Pla, doncs, potser ja no hi són. Però després també ens va llegar el que seria el manual d'instruccions del bon empordanès, de l'empordanès professional. I és curiós perquè hi ha gent que s'acaba semblant al que Pla va dir que som.
0: I com són els empordanesos i què es conserva del que va descriure Josep Pla? L'Adrià Pujol hi ha escrit dos llibres sobre l'Empordà. Un és Escafarlata d'Empordà, l'altre, Guia sentimental de l'Empordanet.
4: Les guies sentimentals, no només la meva, la del Joan Tudó, etc., se n'han fet unes quantes. És aquella gent que hem nascut al territori o que el coneixem o hi vivim i recomanem visitar-lo a partir d'experiències.
0: Si sou dels que us pregunteu on es troba l'Empordanet, apunteu les coordenades.
4: Mitjantó irònic, jo sostinc, i no sóc l'únic, que l'essència de l'empordanès doncs, es troba allà, concretament a l'Empordanet, que encara és una subcomarca dins l'Empordà.
0: És aquí on viu una raça peculiar, el petit empordanès.
4: Els petits empordanesos d'arrel els hem descrit mil vegades, no només jo. Molts escriptors i escriptores han descrit aquesta mena de personatge sorrut, fantasiós, silent, una mica feréstec, una mica bastonejat, no?, per les èpoques estivals de turisme i una mica deprimit a l'hivern. Bueno, és un personatge idealitzat, un prototipus que ens hem inventat allà.

0: l'actor Carles Xuriguera és de Torroella de Montgrí i ha tornat a casa per recuperar les vinyes que havien treballat els avis.
1: Tinc vinyes al massís del Montgrí i vinyes a les Gavarres, a la banda de la Bisbal. Eren uns terrenys que hi havia pi, que hi havia olivera i que hi havia vinya, que era de la meva família. Sí que ho miro amb una certa nostàlgia quan passava per allà. I clar, era on anàvem a jugar nosaltres quan els meus pares doncs, anaven a fer dinades a la vinya. La generació dels meus pares és la generació que comença a deixar tota la terra, sobretot les terres més difícils, per guanyar-se la vida treballant en serveis, sobretot, no?
2: Vol saber quan és que veig dintre una grisor espectral.
0: De cada territori de la seva gent se'n diuen molts tòpics i els empordanesos no se'n salven. En Carles i l'Adrià reflexionen sobre el sentiment d'identitat.
3: És un dels territoris que jo conec més identitaris. Som molt pesats els empordanesos, tenim l'Empordà a la boca tot el dia, els que n'han marxat sobretot.
1: A mi hi ha un empordanès que em fa molta ràbia, que és un empordanès que no veu més enllà de l'Empordà, que es mira molt al malic, diu, això és el més bonic del món, això és el més bonic de Catalunya, això és un... és perfecte, i nosaltres som perfectes, i nosaltres estem tocats per la tramuntana, i som genials, i som bons músics, i bons artistes, i bons...
0: L'Adrià Pujol, antropòleg, i troba una explicació.
3: Els empordans van ser triats des de Barcelona per la burgesia barcelonina, van ser triats com el bressol de la Catalunya ideal desitjable, aquesta cosa grega, es menja bé, el paisatge és espectacular. També ens ho han dit des de fora. Podria...

0: A l'Empordà, però, recordem-ho i subratllem-ho, ja fa temps que no hi viuen només empordanesos. La zona està plena de segones residències ocupades per guiris, passavolants o pixapins que, com passa a les zones turístiques, tenen una relació particular amb els autòctons.
1: És la relació de doble tall, de doble vincle.
0: Així és l'Empordà, vist amb els ulls de l'Adrià Pujol, en Carles Xuriguera i en Jordi Sargatal.

0: El forn artesà i de qualitat té un nom.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Ha estat reconegut amb una estrella per la ruta del bon pa i anomenat mestre artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine i gaudeix-lo.
1: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
3: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: 100% Empordà.
1: Recordem que el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit es troba a disposició dels afectats per sinistres els 365 dies de l'any. Per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents i rebre suport psicològic. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestrànsit.gencat.cat.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.

0: Ara a Ziman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Ziman, tan senzill com això.
1: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Què tal, amics i amigues? Com esteu? Comencem un nou Sendes, un programa dedicat al món del senderisme, de l'excursionisme i dels viatges per descobrir llocs interessants. Primer, els presentem en el següent sumari. Parlem de Susqueda, un municipi de la comarca de la Selva que, arran de la construcció de l'embassament del mateix nom, va quedar orfe de nucli urbà. Dels gairebé 1.000 habitants que havia arribat a assolir el segle XIX, avui en manté poc més d'un centenar, escampats al llarg de 50 quilòmetres quadrats. A Susqueda avui només hi ha un petit punt de concentració de serveis, Sant Martí Sacalm, arremolinat al voltant de l'església homònima. La resta són masos, molts d'ells abandonats. Ermites, santuaris, un castell, molins i, com a principal signe de vitalitat, una petita urbanització. Un municipi molt peculiar que descriu així en Joan Llinàs, historiador, arqueòleg i director de projectes d'Atri, Cultura i Patrimoni.
1: Susqueda tenia dues parròquies, que era Sant Vicenç de Susqueda, que és la del poble antic, i Sant Martí Sacalm, que és una altra parròquia. I Sant Martí Sacalm sí que també hi ha poques cases al seu voltant, i és on ara hi ha l'edifici de l'Ajuntament. Aleshores, el municipi ha quedat mig partit pel pantà, al sud hi ha el que s'hi ha veïnat del Coll, que se'n diu, i al nord hi hauria doncs, tota aquesta part de Sant Martí Sacalm, el veïnat de Fornius, i a sobre doncs, els cingles, el veïnat del Far.
0: I el que ja no hi trobarem és l'antic poble de Susqueda, que, com passa amb la veïna Sau, va ser engolit per les aigües. Encara podem veure fotografies del Susqueda de finals del segle XIX, format aleshores per dos barris. El de baix, al voltant del riu Ter, era conegut com el Ramadal, i el de dalt, la Sagrera.
1: Hi havia el poble de Susqueda, un petit nucli urbà, que estava format com per dos barriades, una que era més enlairada, que era allà on hi havia l'església i les cases al voltant de l'església, i llavors n'hi havia una altra, just a tocar del riu, on hi havia un pont de pedra molt maco, i que en deien el barri del Ramadal. I aquests dos barris doncs, formaven el que era el nucli de Susqueda, allà on hi vivia doncs, la població aglomerada, diguéssim. I tot això va quedar negat pel pantà.
0: Però parlem del present. A Susqueda hi ha avui altres llocs prou interessants a veure. Des d'Atri Cultura i Patrimoni, que és una petita empresa d'investigació arqueològica, arquitectònica i patrimonial, i que també fa serveis culturals i turístics i visites guiades, s'hi apropen. Ho fan a través de dues rutes. Una ens porta cap a la vall de Fornils, que reposa sota el cingle del Far, una mica a l'oest de Sant Martí Sacalm.
1: A partir d'unes pistes que hi ha, doncs, tendències en aquest veïnat, que està format per uns quants masos, el Roure, la Triola, les Gleies, la Coma, hi ha tot un seguit de masos escampats, i a Sant Pau, que hi ha una ermita, bueno, una capella dedicada a Sant Pau, també hi ha un molí, el molí del Roure, i després les restes del castell medieval de Fornils. També hi ha una altra ermita en ruïnes, que és Sant Pere, prop del Mas de les Gleies, i són masos absolutament escampats, des d'un punt de vista natural, també molt ben conservada, pel fet aquest, que és una espècie de cul-de-sac, no és una zona de pas ni molt menys, ja és d'escrescament, s'ha preservat una mica de totes les transformacions que estem acostumats a veure en moltes parts del país, no?
0: De tot aquest entorn en destaca, doncs, el castell de Fornils, documentat ja al 1177 i que actualment és en procés de recuperació. D'una altra banda, el molí del Roure, abandonat i en mal estat. I els masos, d'origen molt antic, de l'edat mitjana. Aquests són, recordem-los, el Roure, la Triola, Puigalí, la Coma, la Masó, les Gleies i Can Sant Pau, una llista d'edificacions disseminades de la vall de Fornils i que tenen una sort desigual en el moment present.
1: Són masos, tots ells molt antics, estan documentats des de l'edat mitjana, o la majoria d'aquests masos, però no n'hi ha cap que destaqui per sobre els altres, sinó que tots tenen el seu interès. El que passa que n'hi ha alguns que estan abandonats, malauradament, d'altres no, s'han restaurat i són propietats particulars, i no són visitables, tampoc, perquè són propietats particulars. Però, bueno, estan en el paisatge, formen part del paisatge, que és un paisatge que no ha canviat pràcticament gens des de fa molts i moltes dècades. El conjunt és molt interessant. No n'hi ha gaires, no. És un poblament molt escampat i no és dens, Són masos tots molt antics, o d'origen molt antic la majoria, i que n'hi ha pocs. I, malauradament, ja tinc molts, estan deshabitats.
0: La vall de Fornils s'orienta de nord a sud i la seva espina dorsal és la Riera de l'Om, que neix a les costerudes capçaleres prèvies a la cinglera del Far. A la riba esquerra, enlairat una bona colla de metres, l'ermita de Sant Pau, culminada per un petit campanar d'espadanya, n'és un dels punts més destacats.
1: Sant Pau sí que és un lloc que abans s'hi podia arribar fins i tot amb cotxe, amb certes restriccions, però s'hi podia arribar amb cotxe. Ara, doncs, l'Ajuntament ha restringit molt el tràfic rodat en aquella zona, cosa també comprensible, tot s'ha de dir. I Sant Pau és una capella que hi ha al costat d'un mas, que és a Can Sant Pau, relativament a prop del castell de Fornells, i que des d'allà es veu el castell. Des d'aquella esplanada que hi ha a l'ermita es veu el castell al fons.
0: I ara pugem en alçada. Un altre punt destacat d'interès de Susqueda és el Santuari del Far. Des de Sant Martí Sacalm, una gran paret de pedra de més de 300 metres ens hi barra completament el pas motoritzat. A peu sí que hi ha un seguit de passos que permeten accedir-hi.
1: Està clarament diferenciat de la resta perquè hi ha els cingles, aquells cingles tan espectaculars que són 300 metres en vertical pràcticament, i hi ha accés directe a peu des de Sant Martí a través d'uns corriols que s'anomenen graus que et permeten salvar el desnivell, però només a peu. Llavors, si has d'anar-hi amb cotxe, has de donar la volta per darrere. Has d'anar a agafar la carretera que va de Sant Esteve d'en Bas a l'Esquirol, a Rupit, i aquella carretera té un trencant que va al Far. S'hi pot arribar amb cotxe, també. Allà tens el santuari, va, i més que és un santuari, perquè està dedicat a la Mare de Déu del Far, que hi ha la talla gòtica de la Mare de Déu, i el que té és que té unes vistes espectaculars, lògicament, el lloc és un lloc espectacular. I si el dia és clar, doncs realment és molt recomanable d'anar-hi.
0: I a l'altre extrem del municipi de Susqueda, anant cap al sud, un altre santuari, el de la Mare de Déu del Coll, que centra un agrupament de cases una mica més modernes. En Joan Llinàs explica que des d'Atri fan una altra ruta guiada que hi arriba.
1: A Susqueda tenim una altra visita cultural, és una ruta cultural que també agafa la Susqueda, d'Andolés i Trabucaires, el cor de les Guilleries, que agafa els municipis d'Osor, que és un municipi veí, i Susqueda. Llavors s'agafa Susqueda perquè anem al veïnat del Coll, que és el que està al sud del Pantà, i allà al veïnat del Coll hi ha el santuari del Coll, que és una església romànica molt maca, i que allà forma part d'aquesta ruta.
0: Sigui, doncs, la visita a la Vall de Fornils o bé la ruta cultural dels Trabucaires al cor de les Guilleries, Atri proposa un munt de visites i rutes culturals guiades per la selva i les comarques veïnes per fer descoberta del seu patrimoni històric, arquitectònic i arqueològic. És l'especialitat d'aquesta petita empresa que en Joan Llinàs ens descriu.
1: Som una empresa familiar, som historiadors, arqueòlegs i documentalistes, i tenim dos vessants, no? Un seria el servei més tècnic, més arqueològic, fem treballs de excavacions arqueològiques, investigació, estudis històrics, estudis d'edificis, etc. I llavors tindríem una altra part de serveis culturals i turístics. Aquests productes de turisme cultural els fem nosaltres mateixos i som nosaltres els que expliquem a la gent, que els nostres clients, a la gent que ens els agafa, doncs directament, doncs anem a fer la visita, anem a fer la ruta de descoberta, anem a fer la visita, i nosaltres mateixos, arqueòlegs i historiadors, a partir de la nostra experiència o a partir de la nostra feina, del nostre coneixement que tenim després d'haver-hi treballat tota la vida, fem la visita aquesta.
0: Rutes guiades de petit format, molt interactives i que poden ser també fora de catàleg, a demanda i personalitzades. En Joan ens remet a dues webs, atri.cat i experiencesculturals.cat. Entreu i remeneu, i tot remirant hi trobareu Susqueda, un municipi que sembla amagar-se entre les cingleres i l'embassament, un conjunt d'edificacions molt antigues, protegides pel verd, per l'aigua i pel silenci.
2: Cines.
0: Doncs és temps de fer una mica de senderisme. Vam deixar enrere, ja ho sabeu, la setmana passada, la senda de los contrabandistes, 7 capítols diferents. I Xavi, tio, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard.
0: Amb què ens sorprendràs avui? Perquè estàvem tan ben acostumats aquestes últimes setmanes, aquesta ruta fantàstica entre les valls de Bidassoa i Baztán.
3: Ah, això mateix.
0: Ens hem airejat per terres atlàntiques.
3: Deixem els contrabandistes del Bidassoa i retornem a les nostres terres per anar a descobrir una raconada insospitada i un cim menor que està a la llista dels 100 cims, encara que no sigui com a essencial. Recordeu, el projecte dels 100 cims és aquesta proposta de la FEC, que l'any que ve farà 20 anys, per conèixer el territori tot practicant l'excursionisme, i el que es tracta és d'assolir 100 cims d'entre una llista de 522 muntanyes representatives de Catalunya, la Catalunya del Nord i Andorra, i que són els cims més significatius en tots els aspectes, no només per l'alçada o la bellesa, sinó també per la visió panoràmica i de l'entorn geogràfic, com és el cas d'avui. Perquè us proposo anar cap a les Guilleries per enfilar-nos a les Roques del Rei, unes penyes visualment molt atractives, situades en un entorn preciós i amb bones vistes, i després acabar d'enfilar-nos a l'alçada màxima d'aquells contorns, que és el cim de Goteres, malauradament quasi sense vistes, tot per uns paratges corulls de castanyers, pinedes i suredes, al sector més oriental de les Guilleries, situat entre Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de Farners.
0: Doncs vinga, ganes, eh? Perquè les Guilleries és un territori que ens encanta. Anem a començar la ruta, vinga.
3: Doncs anem a començar a caminar a l'antic monestir franciscà de Sant Salvi de Cladells, avui remodelat i reconvertit en espai per celebracions d'esdeveniments. I arribarem per una pista d'uns 2,5 km, en molt bon estat, que s'inicia prop de la sortida 217 de l'eix transversal. I el que fem és que, des de l'aparcament de Sant Salvi, iniciem la caminada cap al nord per una petita pista secundària que s'ha enfila fort per entre una sureda en explotació i que després es converteix en sender fins a sortir a la pista principal del Vilar. Ja més planers, ara ens adrecem cap a la propera masia, però sense arribar-hi, perquè a l'alçada dels camps del Vilar agafem una pista a l'esquerra que, d'entrada per pineda adulta, ens va remuntant suau fins a assolir un petit serrat on fem un colze de 90 graus just al punt on hi ha la pedra dels Evangelis, aparentment un petit menhir amb unes inscripcions, però en realitat és una fita natural d'un metre i mig d'alçada amb les inicials dels propietaris de les finques que marcava, i alhora també partió dels termes de Sant Hilari i Santa Coloma, i per tant també dels bisbats de Girona i de Vic. Bé, si hem pujat fins aquí pel Soleil, el darrer tram per un alzinar de sureres acompanyat de brucs i arbossos, sempre per terreny de Sauló, aquí girem a nord-est per la mateixa pista, canviem de vessant i també radicalment d'ambient per posar-nos en un entorn molt més frescal i humit on predominen els castanyers. El següent trencall tornem a pujar fort i ens posem al regadiu de Cal Rei, és una finca de la propera masia de Cal Rei, és la masia que dona nom a les penyes que tenim davant i que són el proper objectiu, les Roques del Rei, unes roques d'arenisca rosada, i que les veiem encinglarades, sobresortint per sobre del bosc un bon centenar de metres, il·luminades pel sol de migdia. Un altre tram planer després ens du a passar per sota les Roques del Rei, que deixem a la dreta, fins a la darrera pujada forta de l'excursió, que ens remunta a una zona de plantació d'avets al voltant de Can Cigala. És una petita masia en rehabilitació, i el que fem és passem a tocar de la casa i per entre camps de plançons d'avets de totes mides, segurament per ser venuts en fires de Nadal com la d'Espinelves, anem a buscar un senderó que ens acaba de pujar quasi al capdamunt de les Roques del Rei, en un punt on tenim un bon mirador penjat d'una penya cap a la banda de mar, des d'on veiem Santa Coloma de Farners, més enllà veiem el massís de l'Ardenya, a tocar de Tossa i de Lloret. Més avall veiem la serralada del litoral, alçada del Mont Negre i del Corredor. I completament a sud destaca, més proper això sí, el turó del Castell de Montsoriu, entre Breda i Arbúcies. Bé, des d'aquest primer mirador acabem d'anar planers fins a l'extrem de Ponent, on hi ha el punt més elevat de les Roques del Rei i una gran creu metàl·lica arran de timba sobre les roques vermelloses, acompanyades amb algun pi al capdamunt. És una balconada que ens dona unes vistes magnífiques cap al Montseny, on destaquen clarament els castellets de les Agudes, veiem també el Turó de l'Home al costat, i al costadet vendeix cap a la dreta el massís del Matagalls sobre el Viladrau, A Ponent veiem els afores de Sant Hilari Sacalm, ja més propers, entre grans plantacions d'avets, i cap al nord destaca el cim de Sant Miquel de Solterra o de les Formigues, que és el sostre de les Guilleries, a sobre d'Osó, i aquí, des d'aquest cimet, desfem, per continuar el camí, desfem el camí fins a Can Cigala i per darrere la casa, altra vegada a nord, anem pujant entre més planters d'avets per anar a buscar de nou una castanyeda a la capçalera del Sot de la Mina. Aquí el que fem és girem 180 graus i ara, planers, fem una anada i tornada que ens puja al cim de Goteres. És l'alçada màxima de l'excursió, malauradament sense vistes pel dens bosc de castanyers i de pins. Si ens hi fixem bé, però, podrem entrellocar una mica la cinglera del Far, ben bé al nord, i encara que ens enfiléssim al capdamunt del gran vèrtex geodèsic que hi ha al cim, no guanyarem vista perquè no sobresortim de les copes dels arbres. Bé, desfem el trosset de camí que ens ha dut al cim i comencem a baixar cap a sud, fent ziga-zagues per les múltiples pistes d'explotació de la castanyada de Cal Rei, fins a desembocar força enllà, altra vegada als camps del Vilar, i ja només haurem de desfer el tros de camí comú de l'anada, que ens retorna al monestir de Sant Salvi. És un edifici de finals del segle XVII on recomano, si és obert, fer un cop d'ull al pati central entre porxos i finestrals de l'antic claustre.
0: Sempre és bo fer una mica el xafarder, ja que estem al territori, doncs anem a mirar què trobem allà. Anem a fer la fitxa tècnica, distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 9 quilòmetres i mig.
0: Desnivell?
3: 475 metres de desnivell acumulat.
0: Temps?
3: Posem-hi unes cingoretes, xino-xano, per poder gaudir de les magnífiques castanyedes, de les sureres i de les vistes des dels dos miradors.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5?
3: No hi posaria més que un 1 i mig sobre 5.
0: Referències a internet?
3: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Les Roques del Rei i el cim de Goteres des de Sant Salvi de Cladells d'un usuari força actiu a Wikiloc que es diu Miquel Garriga Acosta.
0: Doncs molt bé, Xavi, avui ens hem airejat per les Guilleries. Gràcies i fins la setmana vinent.
3: Salut i República.
2: Sent Nas, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: Hola, què tal? Soc l'Àngels i avui us parlaré de Romania, un lloc on vaig estar durant 6 mesos vivint a Craiova i el que em portava allà va ser fer un voluntariat europeu. Aprofitant que vaig estar 6 mesos allà, doncs vaig aprofitar per voltar pel país i vaig descobrir sobretot el que és la zona de la Transsilvània, el que és la frontera amb Sèrbia i després el que és el delta del Danubi.
0: Tercer capítol de 4 dedicat a Romania. Avui, amb l'Àngels, visitem Oltènia, concretament la ciutat de Craiova i també Severin i Orșova, que toquen el Danubi i a la frontera amb Sèrbia. Navegarem entre meandres del riu Danubi i descobrirem l'estàtua de pedra més gran d'Europa. Ens relaxarem a una ciutat termal i de vacances i, si us agrada la gastronomia, coneixereu les especialitats de la cuina romanesa. Tot això des d'ara, als Quaderns del Viatger.
4: Des de Craiova també vaig anar a descobrir el que és la frontera amb Sèrbia. La ciutat més gran que hi ha aquí al costat és Severin. Realment és una ciutat com molt tranquil·la, molt petita. La gent d'aquí està ben ubicada, no? Perquè tant pot creuar Sèrbia com arribar ràpid a Craiova. Aleshores és com una ubicació així. Té el riu, és una ciutat com més tranquil·la. I justament al costat de Severin hi ha Orșova. Des dels dos llocs és possible i molt recomanable agafar un vaixell i anar a descobrir unes escultura de 40 metres d'alçada que està esculpida en una de les roques d'aquest riu, del Danubi, que representa el rei d'Asi i de Cheval. És l'escultura en roca més gran de tota Europa, amb aquests 40 metres d'alçada. I van trigar com uns 10 anys en construir-la i 12 persones van estar treballant en aquesta escultura i realment és molt impactant i alhora és xulo el fet d'agafar un vaixell i veure que estàs molt a prop de Sèrbia, no? I que estàs a la frontera d'un país que, tot i formar part d'aquesta zona dels Balcans, té moltes diferències amb Romania. més tocant a la frontera, hi ha tota una zona que és el Vall d'Herculane, que ja contrasta molt amb aquest paisatge més del riu i del Danubi, que en aquesta zona és molt característica per les aigües termals. A Romania hi ha bastantes zones amb aigües termals, aquesta és una de les més populars, i està molt bé perquè tu pots anar amb el teu banyador i la teva tovallola i anar a una aigua termal. Hi ha algunes que són de pagament, però hi ha moltes que són públiques i estan obertes. Aleshores, no és curiós el fet d'estar allà, no?, amb tot de gent, sobretot a Romania, no?, que moltes vegades el caràcter sembla que sigui com més tancat i de cop et trobes a unes aigües termals naturals que neixen allà a la roca, al costat del riu, a la vall aquesta d'Herculane, i estàs compartint un espai petit, calent, no?, i com més íntim. Severin, Orshova, així com Craiova, formen part de la regió que es diu d'Oltènia, i Oltènia es caracteritza precisament per això, no? Moltes vegades nosaltres estàvem vivint a Craiova pensant, bueno, volem un lloc on poder pujar una mica i veure una posta de sol, no? Perquè no, poques que n'hi ha, no les podem veure mai. I realment allà era impossible, o sigui, tota aquesta zona precisament és molt plana. Ara, si t'escapes una mica i vas a aquesta zona de la vall, això també ho té molt Romania, els Carpats, a fer aquesta zona com en forma d'ela que els creua, de cop estàs al costat del riu en una zona molt plana com és Severin i Orshova, i potser a 30 quilòmetres ja estàs en una vall amb unes aigües termals i hi ha un contrast de paisatges interessant de viure també, perquè et sorprèn en poc espai o en poca distància que això passi. La gastronomia a Romania jo la resumiria en xorbes, que les xorbes són sopes. Una xorba és una sopa i ells fan molts tipus de xorba, o sigui, des de xorba fasole, que són una sopa amb fasols, o una sopa amb carn, una sopa amb mil verdures, o sigui, realment tot dinar té una sopa que l'acompanya. A nivell de dolços, que jo soc molt fan dels dolços, em agrada molt el kubrick. El kubrick és una espècie de bretzel alemany. De fet, el bretzel alemany té com aquesta forma més de cor, no?, així entrellaçat. I el kubrick a Romania és un cercle de pa. I aquest cercle de pa, doncs, el farceixen o bé de xocolata o de formatge, o ells també ho tenen molt això, moltes melmelades, sobretot melmelada de raïm, que en produeixen molt, melmelada de pom i de pruna. Romania és interessant també a nivell gastronòmic perquè té algunes connexions com amb Turquia, pel tema de que en el seu dia, doncs, l'imperi otomà es aglutinava, i aleshores veiem, per exemple, que tenen sarmales, que els sarmales són aquests xurros, carn o verdures envoltades, són com farcellets llargs de carn, verdura envoltades amb col, i això també ho tenen, per exemple, a Turquia. L'únic que a Turquia el que l'envolta és la fulla de la parra. També tenen molt de formatge, la branza. Brans és com es diu el formatge, i és precisament, o concretament, el formatge de l'ovella. I després mengen molt també, com acompanyant, la mamaliga. La mamaliga seria com la polenta, i aleshores la utilitzen això. O sigui, sobretot a la part de Transilvània encara es menja més la mamaliga, i l'acompanya, no? Ja sigui amb una salsa de xampinyons o no sé què, o amb verdures, però sempre és com aquest acompanyant, com si fos el pa per nosaltres, doncs una mica ells tenen la mamaliga. Com a detall, que a Romania, igual que a tota la zona dels Balcans, també tenen com aquesta beguda alcohòlica, que és la palinka, que a la resta dels Balcans li diuen la ràquia. Cada país té el seu nom, però que seria aquest tipus d'aiguardent, no? Aquest alcohol com superfort, que fins i tot l'arriben a fer ells a casa seva i així.

punt i final, no tenim temps per més. Ens acomiadem l'Andreu Ortega, el Xavi Tió i servidor de vosaltres, en Jaume Monés. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent amb més continguts, més camins, moltes més sendes. Fins aleshores, que tingueu una molt bona ruta.

0: Raonar.
1: De la mateixa manera que la publicitat a la televisió ens ajuda a fer zapping i ignorar la quantitat d'anuncis que ens volen fer empassar a través de la pantalla del televisor, i amb el zapping doncs passem tota aquella estona dels anuncis, quan marxa la llum a la ràdio podem aprofitar per buscar una altra emissora a veure què hi ha pel dial, i potser trobem aquella que realment ens interessa. També en els aparells de ràdio els hi va bé parar una estona, parar unes hores, parar quantes més hores puguin estar parats, millor, perquè d'alguna manera es refreden, els pots netejar, es recuperen. Com veieu, a la vida cal mirar sempre la part positiva de les coses. Ajuda molt.

0: Bona nit.
1: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
2: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
1: Més info a espaigironès.com.
3: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
4: Gent que és feliç fent feliços els altres.

0: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona?
2: Menye, menye, menye, menye.
3: Jo des d'aquí em repeteixo com l'Alioli, però més igual, vull donar les gràcies a la vostra emissora. És l'emissora que sentirem, que sentim i que tenim posades les 24 hores del dia, perquè és impressionant veure que us preocupeu de la gent de peu, perquè a vegades les coses petites són aquelles que ens fan grans.
4: Ah! Olé! Cada matí

0: irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
1: Ràdio Vila Sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
2: Ràdio Vila Sacra.
3: Tenim el que d'altres no tenen.
4: Oi,

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us ha passat alguna nit que heu buscat la lluna pel cel i no l'heu trobat? Aquest poema que ara sentirem ens explica aquest succés. I és que... on és la lluna quan no la veiem?
2: Hola, em dic Ibtissam Etaki El Hassani. El meu poema es diu La lluna. El llibre es diu Bona nit, lluna, de l'autora Núria Albertí. L'he triat perquè m'ha agradat el tema. La lluna. He buscat la lluna en la fosca nit. No està a la teulada ni a sota del llit. No està arreglant els núvols ni per l'horitzó. No està entre les cases, tampoc al balcó. Pot ser per jugar, avui s'ha amagat i d'un befanal allà s'ha penjat.
1: Moltíssimes gràcies, Ibtissam. Aquest poema tan ben recitat ens ha donat una idea. Descobrir on és la lluna quan al cel no la veiem. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: I parlant d'emocions...
5: 85.
6: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: Hola a tothom. Per fer referència a un estat d'ànim, en comptes de dir tinc un bajón, es pot dir estic fosa, tinc fluixera. En molts casos, la fluixera ens hi va molt bé, però en la majoria de contextos ens hi va encara més bé una onomatopeia. Xof. Avui estic xof. I ara ve la pujada. Quin subidón! Que no, cordons! Quina eufòria o quina flipamenta! Sí, flipamenta ens ve de l'anglès, to flip, però amb aquesta terminació en menta, tan col·loquial i tan catalana per formar noms. Acaloramenta, empipamenta, ens és irresistible. Feu el favor de no traduir literalment ens hem enfilat o engorilat.
1: Sabies que en català podem trobar un munt de paraules que provenen de noms propis? Per exemple, durant el segle XVII va existir un francès sense el qual, avui dia, els canelons de Sant Esteve no serien tan bons. Estem parlant de Louis Béchamel, inventor de la salsa béchamel i amant de la bona cuina. També hi ha altres paraules com decibel, creada per Graham Bell, la paraula tàper, d'Earl Silas Tupper, o Alzheimer, que ve de l'Ois Alzheimer, descobridor de la malaltia.
2: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: La nit. Els gossos són éssers lleials i afectuosos que mereixen una vida plena. En adoptar, li estàs donant una oportunitat de ser part d'una família. Algú amb qui compartir llargues passejades, jocs al parc i moments de tendresa inoblidables. I ho viurem tot a Cita Bestial. A la plataforma 3CAT.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Doncs bé, estem ja aquí mirant les nostres olles, les nostres cassoles, a veure de quina manera funcionen i si el foc està prou viu o prou al punt per poder fer aquests àpats que es porten els nostres cuiners en els fogons i davantals. Ventura Cantó, bon dia.
1: Bon dia a tots.
0: Què tal, com anem?
1: Bé.
0: Vinga, va, qui fa el primer plat, qui fa el segon plat, perquè vosaltres dos us feu... i resulta que després ja us aclariu. Jo me quedo aquí esperant a veure què faig, si només fas els fogons.
1: M'has nomenat a mi i havies de començar per la Joana.
0: Doncs vinga, doncs vinga, Joana, tu mateixa.
2: No.
0: Ventura, bon dia.
1: No, volies la presentació, volia dir.
2: Ah, no, tu portes el primer, va, fes el primer.
0: Doncs vinga, va.
1: Bé, el primer farem unes verdures a la planxa.
2: Molt bé.
1: O al forn, o que no tingui planxa, ho faci al forn.
2: Sí.
1: Que jo també ho he fet així, amb paella, aquella paella plana.
2: El wok.
1: Això mateix.
2: Sí, queda molt bé.
0: Però el wok no s'ho fes a la planxa, no?
2: No, però són sense oli, quasi bé.
1: Sí, quasi sí.
2: Ara un dia en portaré un de wok.
0: Sí? Vale.
2: Bueno, sí, és una recepta.
1: Molt bo. Quan jo el faig a la planxa, que inclús de vegades amb paella grossa, sobres també es pot fer.
2: D'aquestes que no s'enganxen.
1: Amb poc oli, molt poc oli, eh?
2: Sí.
1: Doncs mira, farem la ceba tendra, patates, mongeta tendra, aquesta de Perona.
0: Perona?
1: Sí. Champinyons, carbassó, vergínia, tomaca i espàrrecs verds.
2: Molt bé.
0: I espàrrecs verds, vinga, va.
1: Oli, pebre, sal i pebre vermell.
0: Pebre vermell dolç, no? Deu ser, Ventura?
1: Sí, dolç.
0: Doncs vinga, vale. I què fem?
1: Primer, la patata la bull entera i després, per saber si està cuita o no està cuita, l'has de fer així en un gabinet i l'aixeques i si la patata cau és senyal que està cuita.
0: Ah, mira que bé.
1: Sí, sí.
0: Mira,
1: un
0: bon truquet aquest.
1: I després tallada...
0: Escolta'm una cosa, Ventura, però aquesta patata l'hem de fer, l'hem de posar a la planxa o l'hem de posar a la forn?
1: No, primer bullida.
0: Bullida.
1: Bullida tallada per la meitat. I després posar un rato a la planxa amb l'oli i el pebre vermell.
0: Val, molt bé.
1: L'altra, la ceba tendra, també posada així, la mongeta aquesta perona.
0: Tallada, la mongeta tendra, Ventura?
1: No, entera.
0: Sencera, val.
1: Entera, com si fos allò... Un...
0: Sí, sí.
1: I després hi ha l'espàrrec verds, i després el xampinyó tallat així a làmines, per poder posar la planxa.
0: Val, molt bé.
1: Aquí heu dit, la planxa, si no tens, hi ha aquestes planxes que es posen sobre el foc, que queden molt bé, i si no vols fer la planxa, ho fas al forn.
0: Val.
1: Molt bé. I la tomaca també, la tomaca més oberta per la meitat, i posada així a dins de la planxa. Bueno, i com tens tot això fet, doncs mira, ho serveixes a una plata, i poses una mica d'oli, la patata oberta, ja ho dic, i poses el pebre... aquest pebre vermell dolç, si t'agrada picant, tu vols el picant. Però no, així es queda molt bé.
0: Molt bé, aquí aquest tipus de verdures a la planxa o en el wok o el que sigui, el forn, tant és per acompanyar peix com carn, o tu l'aconselles
1: no,
0: per
1: és,
0: un tipus
1: com,
0: de...
1: Com un primer plat,
0: com un primer
1: també
0: plat.
1: Es menja. Més menja
0: bueno, peix. Perquè hi ha gent que fa això que dius, Ventura,
1: per acompanyar
0: aquest,
1: una
0: un primer
1: carn.
0: Plat, però hi ha gent que ho fa tot barrejat, és a dir, posa el tall amb un platet i la
1: això,
0: verdura.
1: Això és el mateix dels calçots, que també, per regla general, ho fan amb xai. Et serveixen dos tastats de xai amb el calçots per acompanyar.
0: Ah, molt
1: això
0: bé.
1: Això és el mateix.
0: Molt bé. Doncs vinga, recorda'ns quin tipus de verdures aconselles tu per fer-les així.
1: Aconsello jo el faig sent ceba tendra, la patata, la mongeta aquesta de Perona, els xampinyons, carbassó, la vergínia i la tomaca oberta per la meitat posada així a la planxa i els espàrrecs verds.
0: Molt bé.
1: I mira, ja està bé.
0: Molt
1: o sigui,
0: bé.
1: Una cosa molt fàcil... I ja t'ho dic, si no vols fer, ho fas tot i ho fas al forn, que jo també he fet al forn i també queda molt bé.
0: Escolta'm, si volem fer el wok, que vosaltres dèieu que ja també en teniu i feu, això ho feu tallat petit o ho feu també
1: sencer? No, normal.
0: I tu, Joana, com
2: no,
0: ho fas?
2: No, jo el wok ho tallo.
0: Ho tallo tot.
1: Bueno,
0: tot barrejat i també tallat.
1: Ah, sí.
2: El que passa que vaig posant per etapes, Primer el que costa més de coure, llavors, per exemple, la mongeta tendre primer, la ceba si és tendre més l'últim, i vas fent. Això només el wok necessites estar tot el rato remenant.
1: Perdoneu,
2: no
1: m'he mencionat també el pebrot verd, el pebrot vermell.
2: Vermell, també.
1: Que també Vull dir, el que diu amb el boc has d'anar fent, que és sí. Tipus...
0: Sí, no, no, no, bueno, però oli, no t'ho dius, però s'ha de posar oli.
2: Quasi vigents. És que el secret de l'oc és que no porta oli als menjars.
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: És a dir...
1: Ho van saltellant, amb el foc i ho van saltellant. Mm-hmm. Que és molt bo,
0: jo
1: eh?
0: Jo tinc a casa d'adorno, eh? Tinc allà,
2: doncs va molt bé, si t'hi acostumessis, va molt bé, eh?
0: Sí, bueno, doncs jo provaré.
2: Això.
0: Vinga, Joan, anem cap al plat que ens portes tu.
2: Avui us porto un arròs de muntanya.
1: Està bé.
2: A veure, sí, què us sembla?
0: A veure, jo segurament que aquí deu haver-hi tanta i tanta i tanta i tanta i tanta carn, principalment conill.
2: Sí,
0: una mica. Doncs anem malament, però vinga,
2: va. No t'agrada tu el conill?
0: No gaire.
2: Gens?
0: No gaire, bueno.
2: Bueno, doncs els ingredients per 4 persones posarem 400 grams d'arròs bomba, mig conill, tallat petit, 300 grams de costella de porc, 6 salsitxes... i 24 cargols, cargols de terra.
0: Ostres. Què dius ara, cargols i tot?
2: Molt bona. Jo la vaig fer... i molt bona. Bueno, els cargols ja sabeu que els heu de tenir nets.
1: Nets i bullits, no?
2: Molt rentats, molt rentats. Jo no els abullo, els afregeixo.
1: Ah, vale. Ah, també.
2: Els afregeixo. I llavors, com que un dia em havia fet a la llauna i em tenia al congelador uns quants, n'hi vaig posar 6 per cada un, és allò que dius. Però hi queden molt bons. Bueno, llavors, les 6 salsitxes, una ceba grossa, 6 cullades de tomàquet natural per fer el sofregit, 4 grans d'all, julivert, oli, sal i pebre i 1,5 litres d'aigua. Jo sempre conto, o sigui, dels 400 grams sempre ho he de multiplicar per 3 per l'arròs, que són 4, serien 1,2 litres. Jo ja conto 1,5 litres per si us agrada més que el 2, això ja és el gust de cada un.
1: Que després també, perdona que et trenqui el dos, també pots fer un d'allòs de verdures amb un tall de pollastre o alguna cosa, que ho fa servir pel caldo, també ho pots fer.
2: Ah, sí, un brou. Un brou de caldo amb aigua.
1: I després ho pots fer servir pel vespre per fer una sopa.
2: Sí,
1: també. Bueno, també. Perdona, eh?
0: Vosaltres com el preferiu, aquest arròs?
2: Jo el vaig fer amb aigua aquest cop, bueno, i em va agradar molt.
0: Però més aviat caldós, us agrada, o més aviat sec?
2: Jo sóc una mica més de caldosa.
0: I tu, Ventura?
1: Jo també.
0: Tu també?
2: Sí, el forn també, però el forn normalment faig quan el faig de peix. De peix sol, que el faig un cop de forn.
1: Es fa, abans es feia molt amb el forn, que era com tipus paella.
2: Sí. Jo tinc una paella per 2 o 3 d'alumini, de ser inoxidable, que fa molts anys que la tinc, i és aquesta, amb aquesta paella, mira, estic enamorada d'aquesta paella, perquè me queda tot bo.
1: I no s'enganxa.
0: Has vist? Escolta-me. Molt bé, no?
2: Però esclar, quan ve més colla ja no puc fer servir aquesta paella, ja m'haig de buscar una altra.
1: Això jo vol que els cuiners, que la paella de la truita no la fem servir per res més, només per la truita.
2: Sí, jo també, eh? Jo en tinc una pels ous frats i una per la truita, aquella que no me la toquin. Ja ho tinc tot allà.
0: Els cuiners són una mica maniàtics,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, això sí.
1: No, maniàtics truita, no, és per prevenir.
2: No s'enganxa mai, no tinguis por que te s'enganxi la truita.
1: Perquè tu agafes una paella de que fas de la truita i si fregeixes...
2: Ja l'hem... Sí.
0: Ah, si totes les estris de cuines també són molt delicats,
2: sí,
0: eh?
2: Sí.
1: Perquè penses que les paelles, com es rentaven...
2: No.
1: Es rentaven, però després posaves l'oli per
2: jo
1: sobre.
2: Jo aquesta paella les vendeixo i passo una velleta i prou,
1: no. Però les paelles es rentaven, les paelles...
2: Sí, bueno, encara en tenim, d'aquestes de l'arròs, que hi posem oli.
1: I es fa amb oli perquè es guanya.
2: Sí, es fa amb oli.
1: Digues, perdoneu-me, va.
2: Bueno, doncs agafem el mig conill aquest, el 300 grams de costella, i ho posem a rostir amb aquests 4 grans d'all que us he dit, o 5, ho posem a rostir amb la mateixa paella que farem l'arròs. Quan estigui ja una mica rostit, tenim les salsitxes i els tallem petites. I llavors hi tirem la ceba i ho deixem enrossir. Quan tenim la ceba rossa, llavors hi posem la tomaca. I llavors hi posem una mica de pebre vermell, que no us ho he dit, dolç. Jo el pebre vermell el faig servir molt.
0: Però el dolç és simplement dolç. Per donar color.
2: Ja i també, bueno, i també te dona una mica de gust, eh? Llavors hi tirem un bon raig de vi blanc, com sempre. El raig de vi blanc aquest no pot fallar mai.
1: No pot fallar mai.
2: I llavors, quan ho tenim tot ja bé, llavors agafem aquests grans d'all que hem rostit, els atraiem perquè els hem rostit amb la pell i tot. Aquest julivert hi fem com una picada. Piquem aquests alls, piquem aquest julivert i ho tirem junt amb aquesta tomàquia i aquesta ceba que s'està acabant de fer. Llavors, com ha reduït una mica, i sofregim l'arròs. Jo l'arròs sempre el sofregeixo. Hi ha gent que no, sí. també tiren l'aigua. No. Jo sempre.
1: Jo ho faig sofregir una mica.
2: Exacte, com tinc l'arròs ben sofregit, i tiro l'aigua, sempre calenta l'aigua, que bulli per l'arròs.
0: Això tingueu sempre en compte, calenta. Que és una cosa que jo, Joana, des de que vens aquí, sí. Això de l'aigua calenta...
1: I no són manies, gràcia, eh?
2: No, no, no. No. No li tireu tot el litro i mig, tal com hem dit. Ni tireu un amic i el guardeu, perquè això que diuen que no es pot afegir, sempre es pot afegir una mica. Que diuen, ai, que es trenca, ai, que no... Bueno,
1: que sigui sempre aigua calenta.
2: Sempre aigua calenta. Uh-huh. Llavors, conteu aquells 18 minuts, i llavors, quan falten 6 o 7 minuts, aquests cargols que ja teniu, que ja els heu mort i els teniu ja rostits, o els heu tret, els hi tireu a sobre, ho deixeu que es acabi de fer i ja està, o ho ratifiqueu com és havien de sal al vostre
0: ara
2: gust.
0: Ara està molt bo això,
2: i molt bo, molt.
0: Ara està molt, molt, molt, molt, molt,
2: perquè de cargols només són 6 per cada un, és un, sí. Eh?
0: Sí. Sí, però m'he quedat sobtada, però...
2: No, no, el que li agrada als cargols és boníssim, eh?
0: Ai, molt bé, sí, no? Sí, sí. Molt bé, molt sí. bé. Doncs, Joana, vinga, va, no tornes a repetir aquests ingredients. I aquests cargols segurament que no ens en descuidarem pas, eh?
2: O hi ha gent que no els agrada. Llavors el poden fer igualment i no hi posin cargols.
0: Bueno, però tampoc es deu notar gaire el gust dels cargols.
2: Oh, però aquella gent que no els poden veure, hi ha gent que no,
0: val,
2: eh?
0: Val,
2: hi ha gent
0: val,
2: que
0: val.
2: No els poden veure, els cargols.
0: Sí, sí, sí, aquí està la cosa.
1: Precisament a la paella valenciana hi posen cargols.
2: Ah, jo no l'he fet mai, en cargols.
1: A València.
2: Ah, 400 grams d'arròs, mig conill, 300 grams de costella de porc d'allà de petita, els 24 cargols, 6 salsitxes, una ceba grossa, les cullerades de tomàquet, 6 cullerades de tomàquet natural, el raig de vi blanc, el pebre vermell,
1: i els alls,
2: els grans d'all i el julivert, sal, oli i pebre i l'aigua,
0: i
2: un litro i mig d'aigua.
0: I boníssim. I a coure quant de temps?
2: 18 minuts. 18 jo minuts. Faig coure 18 minuts, perquè allà el paquet, cada paquet té el seu, però jo aquest el bomba 18 minuts.
1: Abans,
2: a mi m'agrada el dente, l'arròs, eh?
1: Abans sí, abans dèiem 15 minuts, no. I per regla general, de 18 a 20 minuts és el màxim.
2: Sí.
0: Molt bé, doncs senyors cuiners, gràcies per estar aquí, paguem fogons, i bueno, la setmana que ve els tornem a engegar.
1: Tornem.
0: I en tot cas, doncs, vingueu, alguna cosa ha fet amb el wok aquest, a veure si
2: a veure.
0: Final l'estreno.
2: La setmana que ve portarem un wok amb verdures i carn.
0: Molt bé, vale. Doncs vinga, adeu-siau.
1: Molt bé.

0: Bona nit.
1: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, ja està.
2: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

0: viatge en el temps.
1: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
2: De Loles, en el món de la venera i el cant de taverna n'hi ha vàries. La vella Lola, Lola la tavernera, ai Lola si tu me quieres. Avui toca aquesta Lola Dulce Prenda, una altra cançó d'amor dedicada a una noia amb aquest nom. Potser en sortirem de dubtes escoltant-la pel grup La Taverna, o potser no.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Col·legi d'Economistes de Catalunya alerta de la proliferació de notícies falses en l'àmbit financer a les xarxes socials i per fer-hi front obrirà un canal de denúncia ciutadana connectat amb la policia. Climent Soter.
2: Segons l'informe dels economistes catalans, la suplantació d'identitat amb consells d'inversió és la notícia falsa més habitual a les xarxes, seguit de les anomenades paradetes financeres de negocis poc clars i sovint fraudulents, i en tercer lloc per les informacions de fiscalitat enganyosa. Un fenomen a l'alça, segons l'informe del Col·legi d'Economistes, amb un alt impacte econòmic, es calcula cada 500.000 milions de dòlars a tot el món, però també emocional per a qui ho pateix, segons el degà Carles Puig de Travi.
3: Això són estafes, i al final pues, afecta a la butxaca, però també afecta psicològicament, perquè quan un se sent estafat i sobretot un efecte de butxaca que repercuteix a la seva vida i a les seves necessitats, això és importantíssim, no?
2: Davant l'augment de casos de notícies enganyoses en l'economia, el Col·legi obrirà un canal de denúncies ciutadanes que estarà connectat directament amb la policia catalana i organismes supervisors com la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
4: Si després de tot el que t'informem a Ràdio Vila-sacra cada dia tan estafat, vol dir que no ens sents prou ni bé. I per tant, ja t'ho faràs.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi.

0: I parlant d'emocions.
1: 75.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
4: Sigueu molt benvinguts una setmana més als oficis del llibre, aquest apartat dedicat al món de la literatura en totes les seves vessants. Avui amb un to tenyit, si voleu, una mica de negre, en la mesura que el fil conductor serà l'entrevista amb Oriol Canals, autor del No dormiràs, novel·la o thriller, podríem dir, ambientat en un punt de partida que és un fet luctuós que es produeix al Palau de la Música Catalana. Un dia d'estrena, un dia d'estrena mundial de l'Orquestra Filarmònica de Barcelona, dirigida per un tal Víctor Alemany. No és pas que la realitat d'un espai com el Palau de la Música Catalana no hagi estat com una novel·leta en les últimes dècades, però en aquest cas hem de dir que la ficció supera la realitat i ens immersirem en aquest No dormiràs d'Oriol Canals. Ell és autor, amb aquesta ja, de 4 novel·les. Va debutar el 2013 amb Els fills de mala mare, seguir el 2018 amb El diví, l'any passat, 2023, Els sentinelles de la llibertat, i ara reincideix en aquestes elits amb el No dormiràs. Oriol Canals, sigues molt benvingut als oficis. Què tal?
5: Molt bé, moltes gràcies.
4: Ara fa ja uns mesos, era, em sembla, el setembre que sortia al carrer aquest No dormiràs. Ja té un petit recorregut fet. Com s'està rebent, com es va escampant aquest antisomnífer?
5: Ostres, bona definició, antisomnífer. Sí, la veritat és que molt bé, molt content, amb tot just 10-12 setmanes ja arribem a les 4 edicions. El llibre s'ha situat entre les llistes dels més venuts, cosa que sincerament m'omple de felicitat, però el que més m'agrada és la resposta dels lectors, que la majoria d'ells, quan et donen el seu feedback, et diuen que s'ho han passat molt bé llegint. Per tant, jo crec que això ja ho val tot.
4: Home, jo en dono fe i m'hi sumo als teus lectors, que ja han disfrutat, i de quina manera, amb un autèntic thriller, amb un ritme trepidant que vas menjant o devorant, podrien dir, fins i tot les planes, i en vols més i més i més, fins que ui, oh, ah, s'ha acabat.
5: S'ha acabat.
4: Perquè no hi poden haver bons thrillers en català, no?
5: Evidentment, aquí ja tenim autors boníssims. Jo sempre dic que no perquè algú tingui cognom suec, francès o anglosaxó ha d'escriure millor que algú que tingui un cognom català. Aquí tenim gent boníssima, i al final també sempre penso que si una història passa pels carrers als que tu passes, per la població que tu has visitat, i parla l'idioma que tu parles, al final te'l fas més teu sempre.
4: Què et porta a pensar, on és l'origen de tot plegat, d'anar a enmarcar aquesta obra, si més no els primers compassos, en un espai simbòlic per a la catalanitat com és el Palau de la Música?
5: El Palau de la Música per mi és un lloc molt, molt, molt especial. Hi he fet i he treballat diverses vegades per la meva activitat laboral diària ara, però ja de petitet allà vaig anar al meu primer concert amb els meus pares, l'he visitat molts cops, i és un lloc que té un àurea, un nivell d'excel·lència escultòrica increïble. Aleshores, em feia molta il·lusió en algun moment o altre de la meva vida poder fer un llibre on comencés al Palau i el Palau on fos protagonista, i diguem pues, que amb el No dormiràs ho he pogut complir. Diguem que em passo una miqueta carregant-me patrimoni protegit, fent explotar la lluerna modernista d'on cau una persona penjada, però estic segur que la gent ho entendrà. Bueno,
4: doncs em va, ja que hi som, marca'ns el context, com és les primeres 10-15 pàgines on hi ha aquest esdeveniment, aquest trencament de la simbòlica, emblemàtica i mítica lluerna de la sala gran del Palau de la Música.
5: L'acció se situa, com bé diem, al Palau de la Música Catalana. És el dia de l'estrena de la gira mundial de l'Orquestra Filarmònica de Barcelona, que està dirigida pel Víctor Alemany, que és un català d'aquests universals, un català d'aquests que ha triomfat a tot arreu del món. Per emmirallar-ho d'alguna manera, podríem dir que és el Ferran Adrià de la música clàssica. El New York Times deia d'ell que ha rejuvenit la música clàssica. El Palau de la Música està ple, les autoritats estan totes a la llotja, perquè quan ve una icona d'aquestes, doncs tots els polítics volen ser-hi. Aleshores, en ple concert, mentre sona el Nessun Dorma de Turandot, de Puccini, doncs la lluerna modernista esclata a mil bocins i cau a plom un senyor penjat d'una soga al coll. Aleshores, tothom que hagi estat al Palau de la Música o a un concert d'una sala sinfònica, si s'hi posa en la pell, es pot imaginar que ja es munta un sideral de Maria Santíssima. I a partir d'aquí, diguem que el Víctor Alemany, amb el nucli de l'orquestra, és l'origen d'aquest fet, i que algú vol fer-li pagar una acció que vam fer el passat, que diguem que no està molt bé.
4: Riu-te'n de l'espoli del Millet, amb un fet com aquest.
5: Sí, amb un fet d'aquest no, diguem que seria bastant més mediàtic, per dir-ho així.
4: Escolta'm, Oriol, què t'atreu de la novel·la negra? Per què l'interès pel gènere en el qual n'ets, i ho dèiem a l'entradeta, un autèntic reincident, ja 4 novel·les publicades?
5: Jo llegeixo majoritàriament novel·la negra, sí que llegeixo altres tipus de llibres, llibres històrics, llibres d'actualitat, però diguem que la novel·la negra és el que em porta a gaudir més aquesta intriga, aquestes ganes de voler llegir, aquestes ganes de saber més i més, aquest trencaclosques que et vas imaginant de com es va formant. És el gènere que de llarg sempre a mi m'ha agradat. També tinc com una mena de, no et diré de passió, però sí que m'agrada saber molt l'enigma dels assassinats i de què hi ha darrere, i de què porta a una persona a poder matar o a poder venjar-se a través de la mort.
4: També diuen, o hi ha una sèrie de tòpics, com que la novel·la negra permet una llibertat d'explicar la realitat que, o unes llicències que no permet, per exemple, la premsa escrita o el tractament de l'actualitat, en sigui quin Ràdio sigui el mitjà de comunicació, no?
5: Bé, al final tu amb la novel·la muntes el teu món fictici, i dins aquest món fictici, doncs segurament dius les coses que no podries dir a la realitat. El fet cert és que, clar, una notícia en un diari, jo treballo a la premsa, doncs s'ha de cenyir els fets, però aquí els fets els marco jo, i per tant mato qui jo vull. Diguem així, deixem-ho així.
4: I tant, ja ho crec, i sobretot també hi ha un punt o un deix d'una certa crítica social, en aquest cas molt els fets porten cap a convertir aquest no dormiràs en pràcticament una denúncia de l'abús de poder.
5: Sí, és, diguem que es diu, no?, que en tota novel·la negra ha d'haver-hi, doncs, un punt de crítica social. Jo la veritat és que en tots els meus llibres he agafat una temàtica que per A o per B m'amoïnava. En algun cas ha sigut la pederàstia, en algun cas ha sigut la llibertat de premsa, i en aquest cas, doncs, és l'abús de poder. Perquè penso que és una cosa que, una xacra que encara tenim a la societat, i que, si bé és cert que a poquet, doncs es va millorar en aquest sentit, crec que encara ens queda molt de recorregut. Tant l'abús de poder com l'ascens al poder. I també una crítica que crec que hi ha a la novel·la és aquesta imatge pública que té molta gent, i que després, doncs, en realitat no és tal, no? La imatge pública pot enganyar molt, i en el cas del No dormiràs amb el Víctor Alemany és un fet clar.
4: Oriol, com es compagina la feina de director de negocis, el diari Ara, ho comentaves, amb la de l'escriptura?
5: Doncs amb molta disciplina. Molta disciplina, m'agraden les dues, tinc la sort que m'agraden les dues coses, perquè m'encanta la meva feina a l'Ara i m'encanta escriure. Ja a part, doncs, tinc una família, per tant, doncs, diguem que hem de dedicar-hi temps a tot, però en el nivell de feina i escriptura sóc una persona extremadament disciplinada en els horaris, i això em permet poder desenvolupar les històries per escriure, si no és impossible.
4: Quina és la millor hora, doncs, ja amb aquestes rutines o amb aquesta disciplina, quina és la millor hora per treballar en la creació literària? De bon matí, tot sol, al vespre, amb nocturnitat i alevosia, que dirien? Com
5: nocturnitat, no sóc nocturn. Tinc el costum d'anar-me'n a dormir força d'hora. No sóc una persona nocturna, jo sóc més aviat de matins. Havent dormit, doncs, carregues piles, estàs més fresc, i l'estona abans d'anar a treballar, doncs, és la que principalment dedico a escriure. De tornar de la feina sí que també el dedico a escriure, però sempre és més productiu al matí. M'imagino que perquè estàs més fresc, amb un cafè de bon matí, doncs, allò va de cine.
4: I treballant amb qüestions de màrqueting o de publicitat o de negoci, tu mateix et fas la promoció del teu llibre, o a l'hora de promocionar-lo, que entenc que és una feina també imprescindible perquè arribi, la línia la marques autènticament tu, o necessites un equip que t'ajudi en la promoció?
5: No, ho faig tot jo. Sí que, evidentment, rebo...
4: I t'estalvies uns calarons de passada.
5: Perdó?
4: I t'estalvies uns calarons de passada.
5: També, però sí que és cert que porto tota la vida fent campanyes de comunicació i de publicitat, per tant, no m'importa, és més, m'agrada fer-ho jo. Evidentment, rebo recolzament de l'editorial, però sí que és cert que l'editorial també té altres autors que atendre, per tant, els recursos que hi poden destinar, doncs, són els que són. Aleshores, jo, doncs, sí, m'ho munto tot jo, em faig els meus vídeos, els penjo, faig les meves interaccions, intento interactuar molt amb els lectors, que és una cosa que m'agrada molt. Sempre que vaig a sessions de signatures de llibres, doncs convido la gent a escriure per xarxes, doncs, per poder parlar amb ells, perquè al final és la manera de saber si un llibre ha agradat o no.
4: No sé si és una precisió molt subjectiva i particular meva o no, però tinc la sensació que la novel·la negra està vivint un molt bon moment a Catalunya, amb col·leccions específiques del gènere, fins i tot, digues-li el crims.cat o els llibres del delicte, l'home raco negre, etc. Tu has editat a Rosa dels Vents, però quina sensació tens a l'entorn d'aquest gènere? És cert aquesta bona salut de la novel·la de crims o la novel·la negra a casa nostra?
5: Ostres, jo crec que sí, i de tot cor ho dic, no és perquè jo em dediqui a la negra, però primer crec que hi ha moltíssim talent de casa, molt talent de casa, això primer. És el que deia abans, no crec que perquè algú tingui un cognom escandinau ho faci millor que algú que tingui un cognom català. Després, doncs, això és una opinió personal, però que crec que està també contrastada amb alguna gent, que fins que el fet que el true crime estigui de moda segurament ha ajudat a que això vagi cap amunt. Gent com el Carles Porta, no?, que et porta amb el Crims tant a la ràdio com a la tele, doncs segurament ha fet aquesta petita col·laboració que del true crime a la ficció, doncs, pugi un pas.

0: una novel·la negra. Abans deies que n'ets molt aficionat. En quina línia o quins són els teus autors de referència, vaja?
1: Ostres, doncs he anat variant bastant amb els anys. Sí que és cert que quan una persona que escriu negre m'agrada, doncs sempre els vaig seguint, però no és que en tingui un de referència. Sí que és veritat que jo gairebé posaria en el mateix sac la novel·la negra, en el meu cas gairebé em posaria en el mateix sac la novel·la negra que el thriller. Per exemple, d'escriptors catalans, doncs hi ha la Laia Vilaseca que ho fa molt bé, i el Jordi Dausà que també ho fa molt bé, que a mi m'agraden, vaja, el Cesc Cornet. N'hi ha diversos que m'ho fan passar molt bé. I després, doncs, a nivell internacional vaig picotejar una miqueta, doncs, entre el John Esbo, i també clàssics que encara publiquen, però com el Ken Follett. Vull dir que no, jo diria que no és ben bé negre, sinó més aviat thriller. Sí que entenc que les editorials han de categoritzar amb algun tipus de gènere, però diguem que és allò que per mi hi ha grisos aquí.
0: Seríem una societat més lectora si a les escoles i instituts s'inculqués la passió per a la novel·la de crims, la novel·la negra o el thriller, en definitiva?
1: Doncs jo crec que en aquest sentit aquí hi ha un punt de... que ens falta un punt de valentia. Ostres, per què no? El que és a dir, un nano de 14, 15, 16 anys pot veure una sèrie de Netflix on hi ha un assassinat i s'ha de resoldre, però no li recomanem aquesta lectura a l'escola? Per què no? Jo crec que és un bon gènere per introduir-se a la lectura, que et portarà a llegir altres coses més endavant. Segurament algú que comenci per una cosa que l'entreté molt, després, quan sigui més adult, llegirà, pues, una novel·la històrica o una novel·la d'actualitat. No ho sé, jo crec que seria un bon plantejament, sincerament.
0: Des de quan o què va fer l'actor en l'Oriol Canals? Recordes aquell llibre o aquells llibres o aquell estil que de jovenet o de petit o de no sé a quina edat se li va encendre la llumanera per llegir? Des de quan i amb què?
1: El punt d'inflexió clarament és Dràcula,
0: de Bram Stoker.
1: Sí, el punt d'inflexió clarament és Dràcula. Jo llegia, doncs, novel·la juvenil, els que et recomanen a l'escola, aquestes coses, però sí que és veritat que recordo, doncs, que el meu germà em va regalar el Dràcula i em va encantar. Me l'hauré llegit un parell o tres de vegades i per mi allò va ser un abans i un després. Després va venir Frankenstein i sí que després, doncs, ja vaig començar, doncs, amb... introduint-me amb el John Grisham, amb gent així. Admeto que em fa una miqueta de ràbia en aquella època no haver llegit més autors catalans, i ara el que jo diria a la gent és que no fes el que jo vaig fer, és a dir, que li dongui més una oportunitat a la gent d'aquí, que en tenim de molt bona, sense deixar els de fora, evidentment, perquè de tot s'ha de llegir.
0: Oriol, ja pràcticament tancant aquesta entrevista, a qui recomanaries o a qui recomanes, de fet, el No dormiràs, que ha obert aquesta conversa?
1: Doncs a la gent que el recomanaria, la gent que s'ho vol passar bé. Arrel d'aquestes setmanes d'ençà que va sortir la novel·la, m'ha escrit molta gent anònima a través de les xarxes, dient-me principalment que han passat una bona estona, que han arribat a casa del dia, que s'ho han passat bé, que han tingut aquest moment d'evasió amb la lectura, que els ha interessat el que han llegit, i que una cosa que m'ha fet molta il·lusió és que han après coses que no sabien passant-s'ho bé llegint, doncs aquells racons del Palau de la Música que no coneixien, aquells secrets de les orquestes filarmòniques, aquells detalls, doncs, que doncs a simple vista com a ciutadà potser no coneixes, i que dius, ostres, mira, doncs, a través de passar-m'ho bé, a través d'una història que m'ha atrapat, doncs he conegut altres coses. Vull dir, principalment jo diria que per això.
0: No dormiràs és la quarta novel·la de l'Oriol Canals, al qual li agraïm avui haver atès la nostra trucada i passar per aquest Oficis de

0: llibre feia dies, ara feia dies ja que no parlàvem de novel·la negra, i constatem la bona salut del gènere, constatem la grandesa d'autors com l'Oriol, amb estils clars, contundents, àgils i directes, que ens fan girar plana una darrere l'altra i ens fan devorar novel·les com aquesta que ens ha acompanyat avui. Oriol, una felicitació ben efusiva des dels oficis del llibre. Fins a la propera.
1: Moltes gràcies i fins a la propera.
2: Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
0: I després de l'entrevista als oficis del llibre, repassem aquesta temporada diferents personatges bibliòfils que han destacat o van destacar al llarg de la seva biografia pel seu amor als llibres, com és el cas avui d'Eduard Toda i Güell. Ens el presenta la Judit Cubeny i Guàrdia. Judit, com anem?
3: Anem molt bé. Tu, molt ben acompanyats.
0: Tu diràs, de figures com aquest Eduard Toda, nascut el 1855, mort a Poblet l'abril de 1941. Déu-n'hi-do, quin personatge. Ens en destaques les principals idees o les principals característiques de la seva vida per poder-lo posar dins aquest cicle que estem fent enguany?
3: Sí, mira, us situo el seu inici. L'Eduard Toda i Güell és fill natural d'Eduard de Toda i Albertos, alcalde de Reus en aquell moment, i Francesca Güell i Mercader. L'Eduard Toda, però, el va educar la seva mare i el seu oncle, que era periodista i polític, també reusenc, en Josep Güell i Mercader, perquè el pare se'n desentengué d'aquell fill tot i que el va reconèixer. Segurament això ja marca caràcter passar per les escoles pies i estudiar amb en Antoni Gaudí. Doncs què vols que et digui? Juntament amb en Gaudí, amb en Josep Ribera i Sans, tots tres van fer, per exemple, uns projectes de restauració del monestir de Poblet. El 1870 va publicar el llibre Poblet, descripció històrica, que val la pena de buscar, allò de tria i remena entre llibres polsosos. Val molt la pena. I després va viatjar perquè va fer la carrera diplomàtica i se'n va anar a Macau com a vicecònsul, després a Hong Kong, a Shanghai, i el 1884 va anar a Egipte. D'allà va saltar a Sardenya, a Càller. Després el van enviar a Helsinki i a Le Havre, i va viure un temps molt llarg a Londres. Per què us faig aquest recorregut? Doncs perquè a tot arreu on va passar va gratar i va trobar o arrels catalanes o temes que connectaven amb la nostra cultura. I de tot arreu on va anar, va portar llibres, va portar materials, com per exemple una col·lecció de més de 13.000 monedes. D'aquestes, 5.000 monedes xineses d'època imperial. Tot això ara és en el Museu Arqueològico Nacional, és a les Espanyes. Però molts d'aquests documents que va portar d'arreu del món són al Museu Víctor Balaguer a Vilanova i la Geltrú, o a l'arxiu del monestir de Poblet, on hi trobem una còpia manuscrita del Quindin Qianlu, que són els anals de monedes aprovats per la cort, un document important pels que fan numismàtica. Fou el primer egiptòleg català. Va fer després el viatge a l'Alguer. Lo de primer egiptòleg català és perquè, no sé si ho sabeu, però a Montserrat hi ha una col·lecció d'obra d'Egipte i fins i tot un sarcòfag i una mòmia que ve d'aquesta època. Gràcies a Toda, per acabar-ho, per fer-ho curt, l'algarès es rescata, és a dir, Toda en la seva estada a Càller, de cop i volta para l'orella i diu, però si aquesta gent parla català, jo m'hi entenc directament. I d'aquí, doncs, tot un filó que ens arriba fins a dia d'avui. Fou un gran mecenes que que donà milers de volums al Centre de Lectura de Reus, a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, a la Biblioteca de Catalunya, a la Biblioteca de Montserrat i a la Biblioteca del Museu Víctor Balaguer, com us he dit abans. I bé, fou membre, com no podia ser d'altra manera, de la secció de Ciències de l'Institut d'Estudis Catalans o president de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. I molt, molt important, perquè hem parlat molt de biblioteques. Es vinculà a l'Escola de Bibliotecàries i el 1930 en fou nomenat professor. I la Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona conserva per això una vintena d'obres que van formar part de la seva biblioteca personal. Aquest senyor, aneu-lo a buscar. Aneu a buscar el seu rastre perquè us la passareu bé.
4: Eduard Toda i Güell, presentat avui en aquesta càpsula per la Judit Cobeña Guàrdia. Moltes gràcies, Judit. Fins la setmana vinent.
3: Fins la setmana vinent.

0: Dani.
1: Tenir cura del mobiliari urbà és responsabilitat de tots. Respecta'l. També és casa teva. Projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

0: En Baladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada llegir, recitar i escoltar poesia, ara sentirem un poema que de ben segur ens agradarà des del principi fins al final.
2: Hola, em dic Pau Tor. El poema que he escollit es diu Un cor de més de mil sirenes i és de la Elisabet Adami. He escollit aquest poema perquè és d'un llibre que em va agradar molt. A continuació us recitaré el meu poema. És antic com la vida, aquest mar sense mida. D'antiga seducció, aquesta meva cançó. Obeeix la teva senyora si no vols pagar penyora. La meva veu escolta només que sigui una volta. Mai més no marxaràs, per sempre et quedaràs. Aquí, amb mi, aquí, amb mi.
1: Moltíssimes gràcies, Pau, per recitar aquest poema tan bonic amb tot el cor. Ens ha encantat. Fins al proper Embaladits. Adeu.

0: bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.
2: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
3: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Miki Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
2: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
3: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.

0: català suma.
1: Què hi vols fer? Els catalans tenim una llengua minoritària.
2: Minoritària? Es troba entre les 100 més parlades del món. I n'hi ha més de 6.000?
0: El català és la 14a llengua més parlada a la Unió Europea. De fet, totes les llengües europees amb tants parlants com el català ja són oficials a Europa. Totes, excepte la nostra. El català, llengua d'Europa. Així de senzill. Plataforma per la llengua. L'ONG del català. Fes-te'n soci.

0: seleccions musicals per emportar-se.
1: Propostes en xarxa.
2: 214 escales i, com a recompensa, una vista panoràmica de Reus i la Costa Daurada. Des de dalt del campanar reusenc també veureu Tarragona, Salou, Cambrils, els cingles de Mussara i les muntanyes de Prades. Si encara us falten excuses per visitar-lo, us en dono algunes més. Dubte que el campanar de Reus és un dels elements més emblemàtics de la capital del Baix Camp. És el punt més elevat de la ciutat i, poca broma, el segon campanar més alt de la demarcació de Tarragona. S'hi arriba a través d'una escala de cargol, obra de Gaudí. De fet, l'arquitecte el va posar com a model de campanar on conflueixen l'ús religiós i el civil, ja que actua com a punt de guaita. Però si sou curiosos, també us agradarà saber que al sostre de la tercera planta hi ha una clau de volta on s'hi pot llegir 1562. És l'any de construcció de la torre. Una mica més amunt, a la cinquena planta, hi ha un dels escuts més antics de Reus i, a dalt de tot, les dues campanes originals. Són la Petra Clàudia, la més gran i l'encarregada de tocar les hores, i la de Sant Bernat, la més antiga, també coneguda com la dels gegants, perquè repica durant la sortida d'aquestes figures per les festes del Corpus, Sant Pere i la Misericòrdia. Hi ha més campanes, però haureu d'anar-hi un cap de setmana perquè us ho expliquin. Els dissabtes i els diumenges al matí podeu visitar el campanar de Reus. En trobareu tota la informació als webs reus.cat i reusturisme.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un estudi ha documentat que la cova prehistòrica a més altitud dels Pirineus tenia ocupació habitual i s'hi explotava mineral de coure. Aquest és el resultat de les excavacions que s'ha fet al jaciment de la cova coneguda com a Forat de l'Embut. Situada a més de 2.000 metres d'altitud a la Vall de Núria, al Ripollès, s'hi han trobat restes de metal·lúrgia de fa més de 5.000 anys. Girona, Maria Rovira.
2: Aquest estudi fa replantejar la visió tradicional de l'alta muntanya com un espai marginal, només utilitzat pels humans esporàdicament, i ara es demostra que la batejada com a Cova 338 va ser ocupada de manera reiterada per grups que es dedicaven a l'explotació de recursos minerals d'alta muntanya fa més de 5.000 anys. Ens ho explicava Carlos Tornero, professor del Departament de Prehistòria de la UAP i investigador de l'IPES, Institut de Paleoecologia Humana de Tarragona.
3: Aquesta troballa ens demostra dues coses. Una, que l'alta muntanya era allà utilitzada de forma sistemàtica a la prehistòria, que l'ocupació és molt intensa, molt continuada, sistematitzada, és a dir, recorrent cada vegada que hi pujaven. I segona, que, a més, el tipus d'activitat que hi feien és molt particular i molt especialitzada.
2: També és rellevant la constatació de l'activitat d'explotació de minerals rics en coure per entendre l'activitat reiterada que s'hi feia.
3: En concret, les ocupacions ens porten fins al 3.500 abans de Crist. Vol dir més de 5.000 anys d'antiguitat. I ens situa en un moment en el qual les comunitats prehistòriques estan descobrint per primera vegada, estan fent les primeres experimentacions amb l'utilització dels metalls.
2: La recerca s'emmarca en el projecte Arrels, un programa centrat en l'estudi de les arrels prehistòriques de la mobilitat i l'ocupació humana a l'Alt Ripollès.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Això és...
5: És meravellós.

Em dius, les noies d'aquí, Figueres, som pitreres per anar a ballar. Se'n van cap a la Muga a agafar la canya d'anar a pescar, pesquen anguiles i bacallans, també sardina, sense escatar. I un dia me les mirava, les contemplava, els ulls oberts. Les cames m'hi deien besi i el cor me'n feia que tricatec. Ai, papet de mi vida, puja'm el carro, que si tu no m'hi puges, jo me desmaio. Tota soleta vindré, si vindré, tota soleta vindré, si vindré. Veieu com estic fotut? I

0: bla, bla, se acabó.
1: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila Sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: les persones que són amables, que escolten, que deixen dir, que no punxen, que tenen una paraula agradable als altres, generen vincles, fan cohesió en els equips, en les escoles, en les plantes d'hospital, i això fa la vida molt més agradable. Compta molt, amb qui estàs, amb qui convius, amb qui fas el viatge, no? Si tens la sort de convivir amb una persona amable, tens un tresor, cuida-la molt bé.
1: És Ràdio Vila-sacra.
2: Coneixement i companyia.

Sabies que els pingüins tenen els ossos buits? Per adaptar-se a aquest estil de vida aquàtic, els pingüins han desenvolupat diverses característiques físiques úniques, inclosos els ossos buits. Els ossos dels pingüins estan plens d'aire, el que els fa més lleugers i els ajuda a flotar a l'aigua. Això és important perquè els pingüins passen la major part del seu temps a l'aigua, on cacen peixos i altres animals marins. Els ossos buits també els ajuden a aïllar els pingüins de l'aigua freda. A més, els pingüins tenen altres diverses adaptacions que els ajuden a nedar i bussejar. Tenen les ales curtes i en forma de paleta que els serveix de rem. Els seus peus són palmats i tenen unes urpes afilades que els ajuden a agafar-se al gel i a les roques. I els seus cossos estan coberts de plomes denses i impermeables que els aïllen del fred.

irresistibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.

0: Exploren de formes diverses el temps, l'espai, la llum.
1: Exacte.
0: Moltes vegades creen ambients i atmosferes. Per què? Perquè combina llum natural amb llum artificial.
2: Silenci.
3: Electrodomèstics Calvet, t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat.

0: Bar Cafeteria La Bahia, per gaudir molt més del teu dia. Ens trobaràs carrer Pep Ventura, número 10, Roses. Telèfon 972 25 67 67.
1: El pare que es creu que encara pot guanyar la Play. El pare que diu...
2: Quan tu has anat, jo ja he tornat 10 cops.
1: El pare que continua explicant el mateix acudit després de 15 anys. No pots triar el pare que tens. Aquest any, sorprèn-lo amb Windor Tunnel de vent d'Empuriabrava. Entra a windor.cat.

0: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
1: Miris on miris, hi som.
2: Comença a haver-hi nivell.

0: Doncs bé, sense pausa, estem ja preparats per parlar de sabors, de tradicions, perquè sí, hi tenim la nostra cuina d'aquí. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Bé, perfecte.
0: Preparada ja?
1: Sí.
0: Vinga, Joana, què ens portes?
1: Bueno, doncs jo us porto un plat diferent de tots el que estem acostumats a fer, que potser estem acostumats a fer vedella amb bolets, estem acostumats a fer pollastre rostit. Bueno, doncs jo us porto un rap amb calçots, però amb tèmpora de calçots.
0: Mm.
1: Eh? Si no us agrada, també ja el variarem, eh? Ja no hi posarem calçots, perquè avui dia aviat estarà... Podrem fer dos tipus de plats, eh? Mm. Llavors, per fer aquest plat per quatre persones, necessitem un quilo de rap, 12 calçots, dues cullerades soperes de sofregit, venen uns pots que ja és un sofregit, que ja hi va la ceba, hi va la tomaca, tot.
0: Ah, sí?
1: Sí, això ens adelanta, sí, ens adelanta molt, uns pots de vidre, ja diu sofregit de tomaca. Ah, no tomaca fregit, sofregit.
0: Ah.
1: Sofregit de tomaca. Llavors, dues cullerades soperes de salsa de calçots, perquè aquí, perquè hi posarem això? Hi posarem això perquè, per comptes de fer-hi la picada, que fem amb ametlles, doncs hi posarem aquestes cullerades de salsa de calçots. Jo, perquè la faig jo.
0: La cullerada de grossa
1: supera, o... supera, depèn de la quantitat que fas, dues cullerades soperes. Oli, sal, farina de tèmpora, perquè la farina, hi ha la farina normal, la farina de fregir peix, i després hi ha aquesta de tèmpora, que aquesta de tèmpora hem d'anar al tanto, perquè n'hi ha una que es prepara amb aigua freda i n'hi ha una que es prepara amb aigua tèbia.
0: Sí, sí, sí. Que...
1: Les dues van bé, eh? Però només hem de llegir per no confondre'ns, perquè si no la d'aigua freda ho equivoquem, no pujarà, allò quedarà una pasta. I llavors hem de preparar aquesta mica de tèmpora per rebossar aquests calçots.
0: Molt bé.
1: A l'oli, la sal i farina, i després un fumet de peix, però no un fumet vermell, un fumet blanc, que llavors hem anat a comprar aquest rap.
0: Per què blanc?
1: Perquè no cal posar-hi sofregit, perquè ja porta prou condiment, això.
0: Ah, va.
1: Per què diem un fumet vermell? És perquè sofregim primer aquesta ceba, la tomàquia i el peix, i llavors hi posem l'aigua i ho deixem bullir. I aquest no. Aquest, quan comprem aquest rap, diem que ens guardin la pell, que ens guardin la cua i que ens guardin el primer tall. Només amb això ja en tenim prou.
0: Ai, que bé, no?
1: I llavors això, agafem aigua, agafem un litre i mig d'aigua, perquè sempre s'encongeix, i posem això, aigua freda mateix, ho posem a bullir i posem una fulla de llaurer i posem un parell o tres de grans d'all sense pelar ni res, els aixafem una mica així amb la mà, i julivert. Ho deixem mitja horeta i ja tenim aquest fumet a punt per posar en aquest rac, que no serà com posar-hi aigua.
0: Escolta'm una cosa, i si posem un bric de peix, què?
1: Jo no faig servir. No t'ho puc dir, perquè
0: no
1: faig servir i no sé com resulta.
0: Va.
1: Però pensa que tots aquests brics que comprem, tot és sal.
0: Ah.
1: No. I tenen, què tenen? Tenen un additiu que hi posen per donar gust.
0: Clar.
1: Allò no creguis tu que fan un caldo com nosaltres, eh?
0: Clar.
1: Vull dir, no.
0: En cap.
1: Vull dir, la marca que sigui.
0: Sí.
1: Val? I llavors aquesta salsa de calçots, que ja us l'he explicat, que si en teniu, de salsa de calçots, no la llenceu, perquè a la nevera es guarda un mes.
0: Mm.
1: Perquè això és...
0: Home, te les pot congelar, no?
1: No, sí, però congelar farà aigua. No, no cal, és que això tu el poses en un pot de vidre tapat, i com que és ametlles, avellanes, la tomaca escalivada, els alls escalivats, oli, sal i un pèl de vinagre tot triturat, no té secret.
0: Val.
1: I llavors això podem fer-hi amanides d'aquesta salsa. Podem fer-hi una xatonada, que la xatonada es fa amb aquesta salsa semblant. N'hi ha qui posen pa i n'hi ha que no. La podem utilitzar per mil coses.
0: Que vols dir que amb aquest temps podem ja relaxar tota.
1: Ah, sí, jo perquè em vaig fer un pot una mica gros, i la veritat és que també vaig fer això per això. Doncs llavors què farem? Farem o sigui, el rap tradicional, com sempre, el farem tallar una mica gruixudet, i el fregirem, però només pim i pam, allò enfarinat i fregit, però poc. Només...
0: Què fas? Un tall per persona?
1: Dos. Dos, el rap, dos, sí, un quilo de rap ben bé.
0: Això es congeix molt, el rap,
1: molt,
0: eh?
1: Molt, i llavors dos talls per persona. I llavors jo hi vaig posar unes gambetes, però aquestes gambetes petites en 150 grams en tens prou, eh? Perquè no has de portar, vull dir, en quatre gambes per cada un, per acabar d'omplir el plat, en tens prou. Llavors jo hi vaig posar unes gambes, 200 grams de gambes per quatre persones, que ja veus de la petita, i farem, agafarem aquest rap, el fregirem pim-pam, només una mica, els reservarem, i aquí, en aquest oli que hem fregit en aquest rap, hi posarem uns alls, també, aquí fregint. Llavors els alls, si convé, els separarem perquè no se'ns quedin cremats, i ja hi posarem aquestes dues cullerades que us he dit de sofregit de tomaca. En aquí ja anirem posant una mica d'aigua i una mica d'aquest brou blanc, d'aquest fumet blanc que hem fet,
0: sí,
1: perquè aquesta tomaca se'ns acogui, se'ns redueixi.
0: Molt bé.
1: Ja ho tindrem. Llavors què farem? Ja hi posarem el rap, hi posarem l'aigua, passarem
0: a cobrir només?
1: Sí, just a cobrir, i passarem aquest rap ben passat abans de tirar-hi l'aigua, que ens agafi tot aquest sofregit. Sí, i posarem això, i llavors ja haurem agafat les gambes, perquè primer de tot jo el que faig a la cassola és fregeixo les gambes i els assapero en aquest mateix suc i fregeixo el rap.
0: Clar, agafo uns gustos.
1: Tot això va agafant el gust de tot. Les gambes és un moment també, només posar-los que rep pim pam, perquè a mi no m'agrada posar-los crues a sobre, pim pam, poc. Llavors tots aquests sucs es guarden i tots aquests sucs es posen aquí quan tenim aquesta tomaca ja sofregideta. Aquesta tomaca en 7 minuts la teniu sofregida, perquè
0: clar,
1: ja és tomaca,
0: ja està fet,
1: ja és feta, ja és sofregit. I llavors hi passem aquest rap perquè ens agafi aquest color. Si convé, hi tirem un raig de vi blanc en aquí, o brandy. Abans de tirar-hi el rap, i tirem una mica de brandy perquè també ens agafi una mica de substància, i posem això, i llavors hi posem l'aigua just a cobrir. Qui volem posar aquesta salsa de calçots, perquè ens agrada fer-ho amb aquests calçots, i posem llavors dues cullerades soperes de salsa de calçots. Veurem que ens queda una salsa espessa, molt espessa. Llavors l'única feina que tindrem serà agafar aquest calçot i tallar-lo com si fessis una ceba tendra i pelar.
0: Així se l'ha d'allar, no?
1: No, sencer.
0: Sencer.
1: Aquest calçot sencer, però com si saps com fas una ceba tendra que la vas per tallar,
0: sí.
1: Laminada, que queda de mig pam, encara no? Doncs llavors els arrentarem, els assecarem amb un paper absorbent i ja tindrem aquesta tempura feta. Els passarem per aquí, i quan els tinguem fregits els posarem a tot el voltant de la cassola. I llavors tindrem el gust i el gust del rap, però no quedarà amb la salsa, i tindrem la textura de la tèmpora i la textura del rap amb les gambes. Sí, sembla difícil, però no.
0: Bueno, perquè hi ha bastants ingredients.
1: Exacte, si ho feu abans els calçots l'últim dia, només heu de fregir
0: el rap,
1: i al moment de dinar fregiu els calçots i els poseu, que els calçots en un moment estan cuits, els poseu amb una mica de paper absorbent també sempre, i llavors els aneu posant al costat de la cassola. Que no us agraden els calçots, això ho podeu fer amb pèsols, que tu no t'agraden gaire perquè dius que resulta que s'esclofien, o no sé què li passa. I si no us agraden els pèsols, amb unes cloises. Això mateix, amb unes cloises. I és un dinar de rams i...
0: Boníssim,
1: eh? Boníssim. Però llavors no hi posarem la salsa del calçot.
0: Ah,
1: val. I si no ens agrada, hi fem una picada, com sempre, d'all, julivert i ametlles, i ja ho tenim.
0: Molt bé.
1: Vull dir que tenim les dues maneres de fer-ho, però de veritat aquest de calçots proveu, perquè a vegades no ens atrevim, si us agrada el calçot.
0: Sí, és clar.
1: I llavors a sobre del calçot també hi poseu una mica de salsa amb una cullera, i com el mengeu ja vull dir que
0: no teniu la varietat de gustos fantàstica.
1: Això, la varietat d'aquests dos, el mateix plat, però fet de dues diferents maneres.
0: Què t'agrada més tu, el brandy o el vi blanc?
1: Per aquí el brandy també.
0: El
1: vi blanc
0: queda més fort, potser,
1: sí,
0: no?
1: Perquè, sí, queda diferent, perquè és més sec. És sec.
0: Vinga,
1: sí.
0: Anem a repetir aquests ingredients,
1: doncs
0: que la Joana ens els ha explicat molt bé com els hem de posar, i que bé, si fem una mica d'alteració tampoc passa res.
1: No, però, podem adaptar a la nostra manera.
0: Sí. Vinga, va.
1: Llavors una cua d'un quilo de rap, aquests 12 calçots, dues cullerades soperes de sofregit, dic només dues perquè aquest sofregit és una mica potent.
0: Ah, mira.
1: Sí, i llavors no sigui massa fort. A mi no m'agraden els sofregits forts, I només us dic dues cullerades soperes suficient, per aquesta quantitat.
0: Després te dura la quantitat que queda de sofregit d'aquest, el pots guardar uns quants dies?
1: Això sí que el congelo. Perquè llavors es floreix, com totes les tomates.
0: Ara t'anava a dir.
1: Doncs llavors jo el congelo, i el dia que l'haig de fer servir el trec, un rato abans, i ja està. I el faig servir. Sí, jo la tomaca, la congelo tot això, ho congelo tot. Llavors hem dit que necessitarem l'oli, la sal, la farina per enfarinar aquest peix, salal i empebral, aquest fumet que l'haurem fet amb aquest mateix peix que nosaltres hem comprat, no cal que comprem res més. Amb la pell, sempre dieu que us guardi la pell, els primers talls, el primer tall aquell que és lleig, que és molt d'os, tot el cantó del rap, tot això, i amb això feu aquest fumet blanc, eh? Llavors, la cabeça...
0: És
1: això.
0: Realment imprescindible el fumet blanc?
1: Sí, perquè t'hi donarà una substància diferent, perquè si poses aigua sempre queda més incipient. En canvi, amb aquest fumet, com que hi va la fulla de llaurer, hi va el julivert, hi va l'all, hi va aquesta mica de rap, que et dona bon gust, i això ho xafes ben xafat, ho coles, i escolta, queda boníssim. I ja ho tindrem. Llavors podeu fer les dues versions, depèn del que vosaltres vulgueu. O amb calçots en tèmpora, o amb pèsols, o senzillament amb aquestes quatre gambes que hem dit, i 150 grams de cloises, també queda un plat molt bo.
0: Molt bé, però el fet és que provem amb...
1: proveu amb calçots, eh? A veure si us agraden els calçots, a veure què us sembla.
0: Bueno, Joana, sí, que passis una bona setmana.
1: Igualment.
0: Ja ens
1: sí,
0: veurem.
1: Sí, sí, sí.
0: I ens tornem a retrobar a la que ve.
1: A la que ve, molt bé.
0: Vale.

0: Aquí actua amb seny, és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: I parlant d'emocions...
3: 63.
4: És l'hora del pati.

0: Programació especial centrada en el benestar físic i mental.
1: Però això què vol dir?
2: Com més siguem, més farem, per descomptat.
3: Carai.
4: Per evitar l'efecte tafaner.
5: És impossible fer-ho tot.
6: Ara,
7: jo ho dic aquí.
6: Ara.
8: Això és de riure. No.

0: 100% Empordà.
1: Algun cop has fet campana? Segurament sí. I t'has preguntat per què ni deies fer campana? Què tenen a veure les campanes amb una classe? Doncs per saber-ho hem de tirar enrere en el temps. Resulta que a les escoles de capellans, un dels càstigs oficials, si no et presentaves a classe, era haver de tocar les campanes. Evidentment, tocar les campanes no era fer dringar una campaneta, no? Era una cosa que costava molt, perquè les campanes eren uns bitxos enormes que pesaven una quantitat de quilos abismal. Per aquest motiu, quan els alumnes se saltaven classe, ja sabien que el dia que tornessin haurien d'enfrontar-se a un campanot. La forma del càstig és el que va donar nom a l'expressió. Tots els que heu fet campana a les últimes dècades us heu lliurat d'una bona.
2: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu,
3: per tu
2: i per tots.
3: Escolta'ns.
2: T'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: El forn artesà i de qualitat té un nom.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Ha estat reconegut amb una estrella per la ruta del bon pa i anomenat mestre artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine i gaudeix-lo.
1: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
3: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: Bonària. Des de 1959, tot comença al camp, perquè és aquí, al camp, on més de 4.500 pagesos i ramaders crien aus i bestiar per oferir-nos els millors productes d'aquí. La gestió agrària, junt amb els centres de recollida de cereals, són el punt de partida perquè les nostres plantes d'alimentació animal, distribuïdes geogràficament a prop de les granges, puguin elaborar els pinsos per alimentar les aus i el bestiar. La nostra missió és assegurar la rendibilitat de les produccions ramaderes dels nostres socis. Un equip de veterinaris i tècnics recolza els ramaders en la seva tasca diària de cria i engreix. També comptem amb una incubadora i un centre d'inseminació propis. La tradició dels productes ben fets i una elaboració pròpia de confiança són la nostra manera de fer, que ens permet oferir productes de la màxima qualitat i frescor. El nostre cicle productiu complet busca la sostenibilitat de les produccions i del medi ambient, la creació i manteniment dels llocs de treball i vetllar per la salut i economia dels nostres clients. Perquè a Bonària tot comença al camp i acaba a les teves mans.
1: Hi ha infinits moments per gaudir d'una copa de vi català. A la denominació d'origen Catalunya, més de 200 cellers treballen perquè aquests moments siguin únics. Vins amb denominació d'origen Catalunya. Encara no els has tastat?

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: Al teu cervell pots donar-li vida, cultura, futur, originalitat, experimentació. Pots donar-li Ràdio Vila-sacra i sentiràs sense tanta tonteria.
3: Doncs sí, perquè mira que hi ha de tonteria arreu.
2: Sort té el cervell de tenir Ràdio Vila-sacra a prop.
4: I tant que sí.
5: Sí, pues sí. Sí.
6: Ràdio Vila-sacra sempre.
7: Ràdio Vila-sacra sempre.
6: I tant.
4: I tant. Sí.
6: Sí.
8: Sí.
6: Sí.
8: Tothom ho sap, no?

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 4 d'agost del 2025. El poble de Pessillà de la Ribera, al Rosselló, espera validar el rècord mundial de la sardana més gran. Aquest diumenge, en el marc de la Festa Major, ha reunit més de 600 persones al cor de la seva cellera, l'espai que envolta l'església. Corresponsal Laura Bertran.
1: Si el 1998 més de 10.000 persones van envoltar l'estany de Banyoles per ballar-hi una sardana, sembla que ningú no va fer validar oficialment aquest rècord. El poble de Pessillà, en el marc de la Festa Major, es van posar un repte, reunir almenys 500 persones per encerclar la cellera. Sentim el balla Jean-Paul Billès.
2: Aquesta idea ha vingut de la forma de la cellera, que és un cercle quasi perfect. I doncs fa temps que tenim l'idea antes del Covid i no ho hem pogut fer fins ara. Aquesta dansa de catalanitat, de germanor, és un bon símbol de la unitat d'aquest poble i de Catalunya.
1: A més del possible rècord, també es volia posar en valor un espai patrimonial. La cellera d'aquest poble es tracta d'un conjunt urbanístic circular típic del cor dels pobles. Entre els participants hi havia diverses generacions i no només pessillanencs. Escoltem la Jocelina de Tui.
3: S'hem vingut amb el meu fill perquè coneix Pessillà de la Ribera i era molt important per nosaltres, català, de venir aquí per aquesta sardana, aquest record.
1: Ens hem trobat amb una altra sorpresa, Joan Reig, que dissabte actuava amb els Pets a Roses.
4: Ens hem quedat de dormir amb la família a Figueres i després hem anat a dinar a Perpinyà. Ens vam assabentar que hi havia això i de tirada per avall hem passat i hem vist aquest rècord i aquesta sardana tan gran. M'ha semblat fantàstic, emocionant fins i tot. No?
1: Per establir un rècord oficial, l'Ajuntament ha contractat un uixer que ha comptat 589 participants a la rotllana principal que envoltava la cellera de Pessillà. La segona sardana interior, més petita, no ha estat comptada.
5: Pensa.
6: O millor escolta altres llocs, o mira la tele que això no t'ho explicaran.

0: passa a prop meu.
1: El que passa a casa, explicat pels de casa.
2: 130 periòdics i revistes a tot Catalunya.
3: Qualitat i continguts. I això no es regala.
4: Premsa Comarcal. La premsa de casa.
5: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
6: Oh, és meva.
7: No, no, és meva.
6: Meva, meva, és meva.
7: No, no, no, no, és meva.
8: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
9: La calaixera més musical.
6: Uau, deixa! Ah!

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem de Narcís Oliveres, de Rafael Ferrer i d'Antoni Mas. Radiarem dues estrenes, en dedicarem una altra i acabarem amb tota la informació. Comencem amb una sardana del compositor destacat de mes, Joan Vinyals Vilaret, en el 140 aniversari del naixement. D'aquest oblidat compositor, comencem a escoltar la sardana titulada Esplai, interpretada per la Principal de la Bisbal de 1974.

acabat d'escoltar la sardana titulada Esplai, de Joan Vinyals, el compositor destacat de Maig, interpretada per la Principal de la Bisbal de 1974. Dimecres es compliran 125 anys del naixement de Narcís Oliveres Guillemet. Narcís Oliveres neix a Tortellà el 20 de maig de 1901. Músic, director i compositor molt vinculat al món de la copla i la sardana. Inicià els estudis de solfeig amb el mestre Santaló i aviat ingressa a la Principal de Tortellà. Estudia violí amb Josep Sederra i posteriorment amplia la seva formació a Barcelona amb Antoni Bosch. L'any 1928 funda Tortellà l'orquestrina Jazz New York. Poc després s'establí a Sant Joan de les Abadeses, on dirigí l'Escola Municipal de Música i contribuí decisivament al desenvolupament musical de la vila. Fou fundador i director de la Principal de Sant Joan. Va deixar escrites prop d'un centenar de sardanes. Morí a Sant Joan de les Abadeses el 25 d'abril de 1980. De la seva producció escoltarem la seva coneguda obligada de Flabiol titulada El canari encara canta, interpretada per la Principal de la Bisbal amb Pere Rabasseda com a solista, gravació de la dansa catalana de 2022. El canari encara canta amb variacions.

Escoltàvem l'obligada de Flabiol de Narcís Oliveres, titulada El Canari encara canta, interpretada per la principal de la Bisbal, en Pere Rabasseda, com a solista. Continuem. El proper divendres es compliran 115 anys del naixement de Rafael Ferrer Fitó. Rafael Ferrer, compositor, violinista i director d'orquestra català, naixia a Sant Celoni el 22 de maig de 1911. Des de petit va estar vinculat a la música gràcies al seu pare, que tocava la cobla La Lira de Sant Celoni. Va estudiar violí, harmonia i composició amb Eduard Toldrà, Lluís Millet i Enric Morera. Ben aviat va demostrar un gran talent com a violinista i en només 18 anys ja havia guanyat el Premi Pere Ramon per a joves intèrprets. Va formar part de l'Orquestra Pau Casals i d'altres agrupacions importants de Catalunya. Més endavant es convertí en concertino i director de l'Orquestra Municipal de Barcelona, on desenvolupà una immensa activitat musical i pedagògica. També fou professor del Conservatori Municipal de Música de Barcelona i assessor musical de Ràdio Nacional d'Espanya. Com a compositor, destaca especialment per les seves sardanes i obres simfòniques. A més, va escriure ballets, concerts i música per a pel·lícules. Morí a Barcelona el 26 de març de 1988. Doncs de Rafael Ferrer escoltarem una de les seves sardanes més conegudes, Portal de l'Àngel, la seva cinquena sardana datada de 1961. Ens l'ofereix la cobla Sant Jordi.

Era Portal de l'Àngel de Rafael Ferrer a la interpretació de la Copla Sant Jordi. I dilluns vinent el compositor Antoni Masbou en complirà 81. Moltes felicitats. Antoni Mas va néixer a Caldes de Malavella el 18 de maig de 1945. Pianista, compositor i director. Procedeix una família molt vinculada al món musical i des de jove es va interessar per la música de cobla, les orquestres i les sardanes. Al llarg de la seva trajectòria ha dirigit formacions molt conegudes a Catalunya com la Caravana, la Marina, fundada per ell, la Meravella i la Salvatana. Com a compositor ha escrit més d'un centenar d'obres de diferents estils musicals i ha rebut diversos premis en concursos de composició. Creador de l'Associació Professional de Músics de Catalunya, Musicat, de la que en va ser president durant molts anys defensant els drets dels músics. També ha participat en espectacles d'havaneres i concerts. Considerat una figura important de la música catalana contemporània per la seva feina com a director, compositor i promotor cultural. Doncs d'Antoni Mas escoltarem la sardana titulada L'Agulla de Castell, estrenada el 10 de gener de 2004 a Palamós. Es l'interpreta la cobla Els Mongrins.

Hem acabat d'escoltar l'agulla de Castell d'Antoni Mas amb la Copla Montgrins. Anem per les estrenes. Diumenge passat es celebrava la 77a edició de l'Aplec de Caldes de Malavella, en homenatge al col·lectiu Amics de l'Areu Riera. I Josep Antoni López estrenava una sardana on identificareu clarament la cançó popular del mateix nom. Els Amics de l'Areu Riera, interpretada per la Copla Ciutat de Girona. Gravació de la dansa catalana.

Aquesta era la sardana estrena de Josep Antoni López, titulada Els amics de l'hereu Riera, amb la Cobla Ciutat de Girona. I el divendres 8 de maig es celebrava a Bellpuig la trobada intercomarcal escolar de les comarques de Lleida amb sardanes interpretades per la Bellpuig Cobla. I entra al programa una estrena d'Anna Abad, una estrena que ara escoltarem, titulada El misteri de la dansa perduda.

0: Sardanista de la setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor, la dansa catalana.
1: Era el misteri de la dansa perduda d'Anna Abad, interpretada per la Bell Puigcobla. Anem per la informació programada per avui dissabte. Som-hi, doncs. A les 10 del matí a Mollerussa, al Parc Municipal. 46è aplec amb les cobles Salvatana i Bell Puigcobla. A les 12 del migdia a Barcelona, a la plaça del Nen de la Rutlla, amb la cobla Sant Jordi. A 2:15 de la tarda, a l'Argentera, Festa Major de Sant Isidre, amb la cobla Reu Jove. A les 4 de la tarda, a Riudecanyes, a la Societat Recreativa, concert amb la cobla Reu Jove. A les 5 de la tarda, a Porqueres, amb la principal de Porqueres. A 6:15 de la tarda, a Manresa, a la plaça de Sant Domènec, cobles principal de la Bisbal i Berga Jove. A les 6 de la tarda, a la Garriga, amb la cobla Marinada. A Vilassar de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, 7è aplec amb les cobles principal de Llobregat i cobla banda del Col·legi Santa Maria. A Vic, amb la cobla Montgrins. A Figueres, a l'Auditori dels Caputxins, concert vigília d'aplec amb la cobla Ciutat de Girona. A 6:45 de la tarda, a Molins de Rei, amb la cobla Genissenca. A les 7 de la tarda, a Flix, concert amb la cobla Rau Jove i el Vendrell, amb la cobla La Principal de Tarragona. I a 7:45 de la tarda, a Mataró, a la plaça de Santa Anna, amb la cobla Sabadell. Doncs ens aturarem al 46è aplec de Mollerussa per escoltar una de les sardanes locals programades. Aplec a Mollerussa, de Josep Capell, amb la cobla Salvatana.

escoltàvem la sardana de Josep Capell titulada Apleca Mollerussa, interpretada per la Cobla Salvatana. Informació per diumenge al matí. A 2:15 del matí i a 4:45 de la tarda a Figueres a la Rambla. 65è aplec de la sardana amb les cobles Montgrins, Sant Jordi i Bisbal Jove. A les 11 del matí a 4:45 de la tarda, a Sitges, al Jardí de l'Hort de Can Fals, 42è aplec amb les cobles Maricel, Marinada i Juvenívola de Sabadell. Per les 11 del matí, a Maçanet de la Selva, amb la cobla Vila de la Jonquera, a Mataró, o al Parc de Cerdanyola, amb la cobla Xaloc. A 11:45 del matí, a Santa Cristina d'Aro, Festa Major de Solius, amb la cobla Rossinyolets, a Igualada, amb la cobla Terres de Marca, a Ripollet, amb la cobla La Principal de Terrassa, a Barcelona, a la plaça d'Eivissa, amb la cobla Ciutat de Terrassa, a Premià de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Principal del Llobregat, a Sant Joan d'Espí, amb la cobla Rambles, tot a 11:45 del matí. I a 11:45 i a les 5 de la tarda, a Riudoms, desè aplec amb les cobles Mediterrània i Rau Jove. L'esperarem al 65è aplec de Figueres per escoltar la seva sardana ensenya programada de conjunt a la sessió de tarda. L'aplec de Figueres de Florenci Mauner, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona,

l'Aplec de Figueres, de Florenci Mauner amb la Cobla Ciutat de Girona. Doncs resulta que un assidu oient del programa, diumenge passat va fer anys. En Josep Nicolau de la Garriga. O en Josep Nicolau de Sils. Tampoc cal dir quants. I la seva parella, la Roser, ha pensat que li faria il·lusió escoltar aquesta felicitació acompanyada d'una sardana. I no podia ser cap altra que Can Compte d'Enric Ortí amb la Cobla Sant Jordi. Pep, per molts anys.

Cobla Sant Jordi ens oferia la sardana d'Enric Ortí titulada Can Comte. Continuem amb la resta de la informació per diumenge. A les 12 del migdia a Madrid, a la Glorieta Font de la Sardana, música enregistrada. A 1:15 a Mollerussa, a la plaça Major amb la Cobla Berga Jove. A la 1 al Port de la Selva, 17è aplec de Sant Baldiri amb la Cobla Servianenca. A les 4 de la tarda a Torelló, 56è aplec de Primavera amb les Cobles Mil·lenària, Bellpuig Cobla i Principal de Llobregat. A 4:45 de la tarda a Navàs amb la Cobla Vila d'Olesa. A Sant Pau de Segúries, Diada de la Gent Gran amb la Cobla La Principal de Cassà. Per les 5 de la tarda, a Llagostera, 44è aplec de Penedes amb la Cobla Foment del Montgrí, a Vilablareig, de Festa Major amb la Cobla Salvatana, i per 6:45 de la tarda, a Badalona, a la plaça de la Vila amb els Lluïssos Cobla, i a Sant Cugat del Vallès amb la Cobla Mediterrània. Doncs ara ens aturarem al 56è aplec de Torelló per escoltar una de les sardanes programades de conjunt, Obligada de Cobla de Josep Auferil, o El Bon Ciutadà, amb la Cobla Juvenívola de Sabadell.

Escoltàvem El bon ciutadà de Josep Auferil, interpretada per la Juvenívola de Sabadell. I es queda la informació d'entre setmana. Per dilluns a les 7 de la tarda a Barcelona, al Casino L'Aliança del Poble Nou, primera gala de l'audiència dels Premis Preludi amb la Cobla Principal de Llobregat. Per dimecres a les 7 de la tarda, al mateix indret a Barcelona i al Casino L'Aliança del Poble Nou, segona gala de l'audiència dels Premis Preludi amb la Principal de Llobregat i els Montgrins. I per divendres, a la 1 de la tarda, Corbins, de Festa Major amb la Cobla Salvatana, a les 7 de la tarda a Barcelona, a la Rambla de Sants amb la Cobla Rambles, i a les 10 de la nit, a Sant Feliu de Guíxols, al Teatre Auditori Narcís Mas Ferrer, concert vigília del 39è aplec amb la Principal de la Bisbal. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, ja ho saben, dansacatalanapeticions@gmail.com. Doncs tancarem amb la peça que clourà la primera part del concert vigília de plec de Sant Feliu de Guíxols divendres vinent a les 10 de la nit. L'amic absent i l'amic Omar, de Francesc Marrós amb la Principal de la Bisbal. Ara ho entendran. Siguin molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
2: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Miki Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
1: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
2: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.
3: Senyors passatgers, l'autocar amb destinació Begur sortirà immediatament des de l'andana número 1.

0: pocs minuts arribarem a Begur, un municipi del Baix Empordà de gairebé 4.000 habitants. Alçada sobre el conjunt de turons del massís de Begur, la vila es vertebra al voltant del castell homònim del segle VI abans de Crist. Conegut per unes cales amb identitat pròpia, el litoral del municipi queda perfectament enllaçat pels diversos camins de ronda. Els begurencs us donen la benvinguda. Gràcies per haver viatjat amb Sarfa.
1: Eugeni Pibernat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: És aterrar a Begur i veure que les cases, els carrers del poble són diferents. A què es deu, això?
2: Doncs sí, la característica de Begur és que, degut a la immigració de la gent de Begur cap a Cuba, doncs al tornar, els que es van fer rics van fer una sèrie de cases que en diem les cases indianes, i que tenen una característica, com són les voltes, i bé, doncs dona una fisonomia especial a les cases de Begur, o algunes de les cases de Begur, les diguem les més destacables.
1: Mm-hmm. Clar, de fet, vostès tenen una setmana dedicada als indians, uns dies dedicats als indians.
2: Sí, normalment el primer cap de setmana a setembre celebrem la Fira dels Indians, i que bueno, pues celebrem aquesta tornada dels begurencs que van enriquir-se i de tot el que ens va aportar, doncs, el fet de que els begurencs marxessin i tornessin després cap aquí amb tot el que havien portat de Cuba i tota aquesta cultura que ens van portar. I ens serveix també, doncs, per posar en valor aquestes cases indianes i aquesta cultura d'ultramar.
1: Mm-hmm. Clar, més enllà d'aquests vestigis històrics de Begur, també hi ha les cales i les platges, que són un reclam pels visitants. Quines en recomanaria?
2: Les recomanaria totes. Jo sóc especialment enamorat de la zona Fornells, platja fonda Fornells i Gablava, però diguem que són tota una sèrie de cales de nord a sur, començant des de la platja del Racó, passant per Sarriera, sense oblidar pel mig de Roja. Tenim aigua freda, tenim a Satuna, que també és una de les cales més buscades i pintoresques de per aquí. Mm-hmm. I després ja, un cop passat la Cap de Begur, doncs tenim totes les altres cales aquestes que t'he dit de la zona de Fornells.
1: Clar, de fet, Aigua Blava se la coneix com el Carib de Begur.
2: Bueno, sí, el Carib, o jo és que sempre penso que el Mediterrà ens aporta molt i molt, no sé si més que el Carib, però molt i molt. I sí, és un dels racons macos del Mediterrà, i el Mediterrà ja per si és un mar fantàstic.
1: Aquí també podem fer rutes, què ens recomanaria?
2: Bé, doncs aquí a Begur tenim el que en diem els camins de ronda, i que pots anar de cala en cala per uns camins que va vorejant el mar. Aquest camí de ronda és un camí de ronda molt visitat, i a més, doncs, com que tens que anar fent pujades i baixades perquè la costa de Begur, doncs això va haver-hi, doncs, bastant muntanyós, doncs dona unes perspectives del mar i unes perspectives de les cales molt impressionants, perquè tan bon punt et trobes dalt d'un turó veient a baix una cala espectacular com estàs a baix amb una cala passant amb el camí de ronda. Vull dir, és molt maco de fer i dona unes vistes, repeteixo, espectaculars i que val la pena.
1: I tant, en donem fe. Eugeni, ens han dit que la bailaora Carmen Amaya es va enamorar i té una relació especial amb Begur. Quina?
2: Doncs sí, la bailaora Carmen Amaya, als anys 60, principis dels 60, va venir aquí a Begur, va conèixer un mas, que era el mas d'en Pinc, se va enamorar i va voler fer d'allò a casa seva, i de fet allà va viure els últims anys de la seva vida. I de més, doncs, va agafar molta vinculació amb el poble, va tindre molta relació amb el poble. De fet, inclús va organitzar un dels últims concerts que va fer, dels últims balls que va fer, el va fer per recaudar diners per il·luminar el castell de Begur, perquè el castell de Begur estava molt fosc, i ella va ser la que va fer que s'il·luminés el castell de Begur a les nits.
1: Que bo, si se li deu amb ella, això?
2: Sí, se li deu amb ella.
1: Què és el que hem de demanar sí o sí quan aturem al municipi? En aquest cas, a Begur, si venim, què és el que hem de demanar sí o sí de menjar?
2: Peix, concretament peix de roca. Ja us he dit que la costa de Begur és una costa molt rocosa, i aquí s'hi fa un peix magnífic, el peix de roca. Són peixos que viuen en profunditat i que, a més, doncs, s'alimenten de crustacis, i llavors tenen una carn molt, molt especial, més dura, però amb molt sabor, i això, doncs, fa fer uns plats fantàstics de peix de roca, tant sigui des de fet a la brasa fins a qualsevol suquet.
1: Ai, que bo.
2: De fet, aquí, doncs, aquí a Begur, tot això ho posem en valor amb la campanya del peix de roca, i que els restaurants d'aquí de Begur doncs posen tots els seus ingredients i tot el seu saber fer amb cuinar any rere any aquest peix de roca que tanta requesta té i tan valorat és.
1: I tant. Moltíssimes gràcies per fer-nos de guia pel seu municipi.
2: Moltes gràcies a vosaltres per passar per Begur i per donar-nos un moment d'audiència aquí a la ràdio.

0: irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.
1: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
2: Torna a connectar amb la vida.

0: Frases Dan Ramón.
1: Dona i vinya donen a l'home

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: WhatsApp de ràdio Vila Sacra 656. De nou, 70, 62. I am Michael Jackson, and from heaven we always listen to you.
0: O sigui, que Michael Jackson no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya va registrar 43.600 nous casos de càncer l'any 2025, un 2% més que l'any anterior, una xifra que manté la malaltia com una de les principals causes de mortalitat del país. En aquest context, el Departament de Salut ha incorporat la biòpsia líquida al sistema públic com a eina clau per millorar el tractament de precisió del càncer de pulmó. Aquesta tècnica mínimament invasiva permet analitzar l'ADN tumoral a partir d'una mostra de sang i ja ha beneficiat prop de 200 pacients en el seu primer any d'implantació. I es calcula que aquest any hi haurà més casos de càncer en joves d'entre 20 i 30 anys. L'estimació a tot l'estat espanyol és de més de 8.000 casos. Més de la meitat són dones. Mònica Mas.
2: Una xifra que no és alta, però preocupa els oncòlegs perquè va creixent any rere any. La doctora Maria Vidal, oncòloga de l'Hospital Clínic, detalla que en adults de menys de 40 anys el càncer afecta quasi el doble de dones que homes i detalla quina podria ser l'explicació.
3: Tots els canvis hormonals i que està relacionat amb el càncer de mama, càncers ginecològics, no hi ha clarament una única hipòtesi, hi ha moltes. La primera, que sabem que és la causa de gran majoria dels càncers, són estils de vida, alimentació, ultraprocessats, esport, hàbits tòxics.
2: La Clàudia té 31 anys i en fa 2 que li van trobar un tumor al cervell, gran i agressiu. Ara està bé, però fa aquesta reflexió.
4: Ho veig com algo estrany que m'hagi passat. No m'ho acabo de creure. Sí que penso que si m'ha passat a mi, que li pot passar a qualsevol. I no som conscients de la sort que tenim quan no ens passa res.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
5: En el 107 de la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Peces abstractes de la col·lecció.

catòlic, apostòlic, romà, monàrquic i anarquista, i tot això va junt. I lo important ara és que tot això, perquè finalment tenim que parlar de lo essencial, perquè jo estic aquí, sublims, i que va a coronar, diguem-ho així, i a xuplugar la màxima anarquia espiritual.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui. Vaja, ja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Passaport, càmera de fotos, ulleres de sol... Pots deixar-te qualsevol cosa, però els teus drets sempre viatgen amb tu. Sabies que si el teu vol es cancela, tens dret a una compensació econòmica? Informa't dels drets que tens a l'hora de viatjar al web consum.cat o trucant al 012. És un missatge de l'Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't. Reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Manlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
1: Torna a connectar amb la vida.

0: Llibres de ciència. Aquesta setmana us proposem un llibre sobre fins a quin punt estem determinats per la genètica.
1: Es tracta de l'obra Tiene la sonrisa de su madre, del divulgador científic Carl Zimmer, publicat a Capitan Swing. El llibre recull les bases de la genètica i com determina el nostre aspecte fins i tot en detalls molt concrets. Però també explica com la genètica influeix fins i tot en si som o no resistents a alguns patògens. I l'obra de Zimmer va més enllà i també explica com la tecnologia ens ha costat cada cop més el coneixement dels nostres gens i obrir un nou camí a la medicina. També com la manipulació genètica pot comportar problemes ètics. En aquest sentit, el llibre planteja el debat sobre qui som en realitat i què volem transmetre a les generacions futures.
2: De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente.
3: És l'hora del pati.

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: Propostes en xarxa.
3: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa a la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca.

0: informació a literarum.cat.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Els sectors amb salaris baixos són un dels factors clau que expliquen la caiguda de la productivitat i l'empobriment dels treballadors de Catalunya, tot i que l'economia global continuï creixent. Així ho conclou un informe elaborat per un equip d'economistes catalans que assenyala especialment les indústries subvencionades a Eloi Sadurní.
3: Uns sectors que, com descriuen els autors de l'estudi, ofereixen uns sous per sota de la mitjana i que els impostos que se'n deriven no cobreixen el cost dels serveis públics que els treballadors consumeixen. Miquel Puig i Jaume Ventura, economistes.
4: Els dos més importants són el turisme i les indústries càrniques. Tots dos són de salaris molt baixos, de creixement de l'ocupació molt ràpid i en el qual el beneficiari fonamentalment entre un 80 i un 90% són no residents.
5: I aquestes subvencions que s'estan donant es podrien utilitzar per millorar la forma en què nosaltres tractem aquelles persones que no són tan afortunades com la majoria dels que estem aquí.
3: I proposen crear un observatori públic que revisi el seu estudi i que elabori un balanç fiscal adequat per les empreses subvencionades amb mesures com ara reconsiderar la rebaixa de l'IVA al sector del turisme.
1: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
6: Des d'aquí, carícies d'amor.

0: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
1: El poder de les paraules.
2: Ho entens, oi?
3: Això és...
4: És meravellós.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
3: Cervells Ràdio Vila-sacra.
2: Una finestra oberta.
4: Una ventana abierta.
2: A un futur sostenible.
5: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
6: Una finestra oberta.
7: A un futur sostenible.
3: Sensacions Ràdio Vila-sacra.
2: Tal qual.

0: fins a morir.
1: Pareu bé l'orella.
2: No em vinguis amb metges, de peles mestres.
3: Què diu? Que vagi a trobar el metge? Prou! Ja poden plantar-se'l al clatell tots els metges. Jo els hi juro que si de mi havien de refiar-se, els que no es morissin de fam haurien d'anar al camí ral a robar si volien viure com a persones. Això sí que no. No em vinguin amb metges, que n'estic prou escarmentada, per no dir massa. I tan escarmentada, i tan dolor. Arri allà. Pous de potingues. Sí, senyors, ja ho he dit. Potingues i res més. De les potingues viuen i amb les potingues es fan barba d'or perquè, apotingat, els cossos els hi donen més mals dels que tenien. I un cop el cos està empotingat, ja poden dir que el tenen espatllats per tota la santa vida. Ah, no, no, no, no em vinguin amb metges ni amb potingues. Mirin, jo, quan era joveneta, mal m'està dir-ho, tenia salut per vendre. Tan fresca, tan eixerida. Això sí, desganada vaig ser-ho sempre, i prima també. Sempre vaig pujar prima i descolorida. Migranyes també em patia cada dos per tres i cor agres. Però fora això i els humors freds, que ja em venien de naixença, com dic, tenia salut per vendre. I dispensin l'expressió. La mare, ai, santa dona, que no hi veia més que pels meus ulls el cel siga, amb el bon desig de provar si em reforçava, un dia m'agafa i em diu: Moniqueta, vull que et vegi un metge. La pobra es va pensar senyar-se i es va treure els ulls. El primer que va dir-me el metge va ser: vostè té de prendre l'aigua del ferro. Adiós, ja tenim potingues. Però què m'havia de fer l'aigua del ferro? Veient la mare al cap d'uns quants dies que allò no em feia cap bé, llença aquella manganilla de claus i aigua rovellada i em porta a un altre metge. Talera, a vostè el que li convé és l'oli de fetges de bacallà. És clar, com que no saben curar res sense potingues. Ai, fillets de Déu, vaya una altra potineria. N'hi ha per regirar les entranyes d'un sant del cel. En fi, per no cansar-los, em varen seguir de metges més que un foc no em cremaria. Però si m'embrutes, t'emmascaro. Si potingues d'un, més potingues l'altre. Aquest, aigua d'argentona. Aquells, uns paperets a cada hora de menjar per assentar el païdor. Aquell, unes píldoles per purificar les sangs. Aquell, banys de mar per reforçar els nervis. Vaja, res. Potingues, potingues, i res més que potingues. Jo, és clar, mentrestant m'anava posant mala i més mala que se'm podia mirar contra claror. A l'últim, a la mare li va caure la bena dels ulls i veient que a força d'empotingar-me els metges m'havien deixat que semblava l'ànima d'un altre, va dir: noia, prou metges. I va dur-me a un curandero que tenia molt nom i que vivia per allà, a la Creu Coberta. I aquell bon home, així que em va veure, va dir-m'ho de seguida: ja veig que té. En aquesta noia l'han malmès els metges a força de potingues. Si triga 15 dies més a portar-me-la, ja podien dir que havia begut oli. Ai, però no s'espanti, sort que me la porta a temps i la farem nova. Però no es cregui que sigui qüestió d'un dir Jesús. El primer de tot serà treure-li del cos totes les potingues que li han ficat aquests bàrbaros de metges. De bons principis em feia prendre llevar-me 3 vasos d'aigua on hi havia passat la nit un brot de ruda, un pols de cebet secotrí, incens mascles, 5 gales de roure, 3 ametlles amargues i 4 frioleres més, totes bones per purificar les sangs i netejar les canonades. A mig de matí, una xicra de vi bullit amb unes arrels que ell mateix va donar-me. Abans de dinar, unes untures a la melsa amb oli de llangardaix, i al posar-me a taula, uns polvos que ell mateix es componia. Era el seu gran secret. Deixatats amb aigua de romaní, broida, menta i escabiosa. A mitja tarda, xocolata amb formigues torrades i picades, que és una cosa que fa miracles per la fruixetat dels budells. I a darrere, una altra xicreta d'aquell vi bullit amb aquelles arrels. Abans de sopar, un bany general amb cendra de sarment, una pala de figuera de moro oberta de llarg a llarg i una perdiu de bé de calent en calent. I a l'anar-me al llit, unes bones fregues, tot això amb greix de gallina i mel, i al damunt unes velletes velles untades amb oli d'oreneta i ben perfumades en malrubí, nepta, caps d'esbarzer i herba coquera. Ai, fillets de Déu, va ser posar oli en un llum. No és que em curés de seguida, perquè tenia molt mal a dintre amb les potingues que havia pres, però que vaja, va passar-me tot el que ell va dir-me. Al principi li semblarà que es troba més malament, però constància, vagi seguint sempre. Com més malament es trobi, senyal de que el remei fa el seu efecte. I així va ser. Com més el seguia els seus consells, més malament em trobava. Però com que ja sabia que era pel meu bé, vaig seguir uns 14 mesos sense cansar-me'n. I ell sempre: ara anem bé, constància i fora. Ai, m'hauria fet nova, no me'n queda cap dubte, si no hagués sigut que va morir-se'm de reprent, que cregui'm que va ser un cop per mi, que delicada com estava, vaig pensar-me que em moria de la mateixa afectació. Però ja li vaig dir a la mare: mare, res de metges, n'estic massa escarmentada, no em torni amb potingues. Llavors vàrem anar a trobar una santa que vivia per allà a la carretera de Mataró, passat el Clot, una dona que feia miracles. Aquella, així que em va veure, va dir-me el mateix: ai, filla, i què n'hi deuen haver de ficat de potingues els metges en aquest cos, com era la massíssima veritat. Aquella bona dona em feia prendre 7 vegades al dia, en memòria dels 7 dolors de Maria, uns paperets on havia escrita una oració en llatí. Cada vegada havia de cremar el paperet i deixatar de la cendra en vida i missa que ella mateixa beneïa. L'havia de prendre en 3 glops, dient a cada glop: Ave Maria, gràcia plena, Dominus Tecus. Després em feia fer uns baus d'herba de cementiri que ella mateixa anava a collir al punt de mitjanit de cada lluna nova. Després, unes fregues a tota la post del pit i a la viga de l'esquena i a les copes dels genolls amb oli de la llàntia de no sé quina santa, que això ella s'ho guardava. Després, uns lixis que ella mateixa es componia, que n'havia de prendre 7 gotes en un patricó d'aigua de cisterna a cada hora de menjar. I res, unes quantes foteses més per l'estil. Però, saben, res de potingues. En fi, que en cosa de mig any vaig tornar de mort a vida. La salut no la vaig recobrar més, perquè, és clar, els metges ja me l'havien tirada per portes. Però el cert és que aquella santa dona m'hauria refet de cap i de nou si la justícia el millor dia no l'hagués ficada a la presó. I tot per ràbia dels metges. Murris de ràbia perquè feia miracles i curava mals que ells no curaran en sa vida. I mirin, aquí caient i allà aixecant-me i tot plorant i gemegant. Aquí em tenen, que he arribat a l'edat que he arribat, quan tantes altres del meu temps, escoltant els metges, ja se n'han anat a la carraca. Això sí, mai he deixat d'estar a les mans d'algun curandero, perquè almenys aquests saben que s'hi pesquen i no emputinguen els cossos com els metges, que el que busquen és donar ganància als apotecaris i els malalts que es pengin. Ah, no, no, metges, no. Vaig fer-los la creu des de molt joveneta i mai més cap metge m'ha pres el pols. Arri allà, matassans, que se les prenguin ells les potingues.
0: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui!

0: Moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
1: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Tenim un sol molt a prop de Catalunya travessant el nostre territori i durant les pròximes jornades encara continuarem amb inestabilitat, sobretot durant les tardes del cap de setmana. Començarem, però, aquest dissabte amb cel serè a quasi tot el territori, si bé hi haurà alguns núvols baixos, alguns bancs de boira o boirina a punts del nord-est o també del nord de la depressió central.

0: Tot a punts del litoral sud poden pujar dels 24 graus. Serà una tarda on aniran apareixent aquests núvols a punts del Pirineu i del Prepirineu i també tindrem alguns ruixats a l'interior del quadrant nord-est. També tindrem precipitació intermitent al vessant nord del Pirineu amb una cota de neu que començarà als 1.800 metres i anirà baixant als 1.400 a mesura que avanci la jornada. Aquests ruixats del nord-est poden venir acompanyats puntualment de tempesta, però en general seran d'intensitat feble. De la mateixa manera, el cap de setmana acabarà amb alguns ruixats a punts de muntanya i també tindrem dilluns i dimarts la repetició de nou d'alguns ruixats, tot i que en general dominarà un ambient assolellat amb alguns núvols, especialment dilluns a punts del litoral, però el que serà notícia serà aquesta temperatura que tornaran a l'alça, especialment a partir de dimarts. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
2: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
3: Bon preu i esclat.

0: Pista de pàdel Vila-sacra.
1: Mitjançant l'aplicació Reserva Play permetrà fer reserves online de la pista de pàdel i també del futbol set.
0: Cal descarregar l'aplicació i sol·licitar alta d'usuari que caldrà ser validada per l'Ajuntament de Vila-sacra.
2: Per a qualsevol informació teniu el telèfon 972 50 75 23.
0: Pista de pàdel Vila-sacra.

0: Passió, música, entreteniment.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum.
2: ¿Sabías que...?
3: El Triangle de les Bermudes és una regió a l'oceà Atlàntic que ha estat objecte d'innombrables teories de conspiració i misteris durant dècades. Comprèn una àrea entre les illes Bermudes, Puerto Rico i Miami i ha estat conegut per suposats fenòmens inexplicables. Un dels aspectes més desconcertants del Triangle de les Bermudes són les desaparicions inexplicables, on embarcacions i aeronaus han perdut contacte i mai s'han tornat a trobar. Tot i la fama del Triangle, les estadístiques oficials no mostren una quantitat inusual d'accidents o desaparicions en comparació amb altres àrees del món. Al llarg dels anys s'han proposat diverses teories per explicar els incidents en aquesta àrea, que van des d'explicacions naturals, com ara canvis en les corrents oceàniques, fins a teories més extravagants, com ara la interferència magnètica o fenòmens paranormals. Tot i que el misteri del Triangle de les Bermudes ha capturat la imaginació del públic i ha estat tema de moltes llegendes urbanes, els experts en transport i navegació no consideren que sigui una zona especialment perillosa.
4: Rialles per la meva mare.
5: No, no, ja.
4: Pel meu germà. Pel petit de la família.
5: I d'allò.
4: Pel meu xicot.
6: Pela marinera.
4: I per les meves amigues.
7: Una aventura en família. Ah.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: L'arbre més alt de Catalunya es troba al Parc de la Devesa de Girona. És un plàtan que fa 54,55 metres, el que equival a un edifici d'uns 18 pisos. És un exemple del detall a què arriben les dades que ha aconseguit gestionar un equip de la Universitat Autònoma de Barcelona i el CREA, gràcies al seu nou mètode. Ens ho explica des de Girona Núria Peraire.
4: Han calculat l'alçària de tots els arbres, arbustos i edificis del país en diferents anys i així en poden veure l'evolució. Per exemple, han vist quina vegetació creix més ràpid després d'un incendi. El nou mètode permet processar totes les dades que ha registrat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Des del 2008, un avió de l'Institut sobrevola Catalunya amb un làser que va passant sobre el terreny. S'aconsegueix tenir dades per cada 2 metres quadrats. Per això calia un nou mètode per processar tanta informació, segons l'investigador Xavier Pons.
5: Si cada 2 per 2 metres tenim l'alçària, l'edat exacta, la mesura de tot el que hem fet i així, en cada un d'aquests moments en el temps en què s'ha fet. Vull dir, és una cosa absolutament sense precedents. I a més sense precedents des d'un punt de vista internacional. També hi ha molt pocs llocs que en una àrea tan gran s'hagi fet un estudi tan detallat.
4: L'Ajuntament de Girona posarà una placa identificativa a l'arbre.
2: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
6: Només hi ha 3 veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.

0: Tercer Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.

0: entendre l'astrologia mai havia estat tan fàcil com ara. Montse Valldepérez ens presenta l'espai Astrologia per a tothom. Com ens afecten els astres, els elements, els signes, tot. I recorda, si vols contactar amb l'astròloga Montse Valldepérez, ho pots fer trucant al telèfon 647 93 41 72. Repetim, 647 93 41 72.
1: Montse, avui me comentaves que parlaríem dels signes.
2: Sí, parlem una miqueta de cada signe, eh?
1: Comencem amb Aquari, seguirem amb Peixos i continuarem amb Àries.
2: Molt bé.
1: Aquari és un signe d'aire, què mos pots dir?
2: Sí, bueno, pues Aquari és un signe d'aire, que vol dir que tenen molta agilitat mental, Això ho notarem en seguida, que en seguida ells tenen les coses solucionades, en seguida, vull dir, tenen molta agilitat mental, els del signe d'Aquari. I estan també els de signe d'Aquari, tenen al seu signe un batibull que no veies, o sigui, que això pot ser que es noten una miqueta inquiets, perquè mira, tenen a Plutó, tenen a Mar, tenen el Sol, tenen Mercuri i tenen Venus, el seu signe, tots juntets allà, tu imagina't com estan. Però bueno, tot això, a mesura que ells s'aniran corrent una mica, s'aniran apartant una mica, tindran més tranquil·litat. Però de moment igual els costarà una mica les coses, O sigui, els que tinguem, sem algun del signe d'Aquari pel costat, tinguem una miqueta de paciència, Veiem que, ui, com estan una mica així. Penseu que tenen molt batibull a casa, tenen molts invitats a casa,
1: Sí.
2: I llavors els invitatges és que donen feina.
1: Mare meva, bueno, jo que tinc un Aquari ja la avisaré de tots aquests invitats que tenen per casa, sobretot que no vinguin de gorra, perquè només mos faria falta això, que a més a més tinguin de gorra.
2: Sí.
1: A veure, després dels Aquari, anem a veure què mos dius dels Peixos, què signe d'aigua?
2: És un signe d'aigua, també ja vam dir que entraven dos planetes, bueno, que sortien, els planetes tenen a Neptú i a Saturn, també el seu signe. El que passa que ara, estos dos ja parlem després que entren a l'altre signe. Aviam, els peixos són molt especials, i esta setmana ho seran també. Els peixos són d'aquells que no saps mai per on agafar-los, Són una miqueta complicades, però després que tu ja els coneixes, són, bueno, una meravella, però costa una mica d'agafar-los, Vull dir, els has d'entendre bé, els del signe de peix. I esta setmana pues la tindran, pues bueno, sofa, dies de tota manera. No us penseu que estaran molt facilitadors, O sigui que si veu algun peix que està una mica perdudet a la piscina,
1: sí.
2: Pues bueno, veu que és pues com té els signes, com té ell estos dos signes que se'n van, que passen a l'altre. Vull dir, tot això són daltabaixos que veurem. Això que us deia a principis d'any, que estos planetes que canvien de signe i tot això, clar, són planetes pues molt importants, i això mos fan bellugar una mica la manera de pensar i la manera de prendre les coses, Que això, la veritat és que ja està bé.
1: Molt bé.
2: Ja mos va bé.
1: Molt bé, Montse, anem a per Àries, que és un signe de foc. El regent és Mart, no?
2: És Mar, lo déu de la guerra, D'aquí que som tan guerreros, Són tan guerreros. Però això, quan van passant els anys, som menys guerreros, Vull dir, al principi, tots els adolescents d'Àries, bueno, són que... Jo, a més de ser jo Àries, tinc una neta. La meva neta també és Àries.
1: Sí.
2: I del mateix dia que jo.
1: Ah, imagina't.
2: I a vegades, com fa aquelles pujades de tot i que ui, ja li ha sortit l'Àries.
1: Claro. Però escolta, a mesura que van passant els anys, la gent intentem moderar-nos, però això no tothom, perquè hi ha altra gent, hi ha alguns governants que no es moderen i que sempre estan...
2: en fi,
1: sí, que són molt intensos. A veure,
2: sí, molt Àries. Bueno, pues bueno, Àries, clar, entra Neptú, i penseu que Neptú estarà 13 anys aquí. Jo vull contar, aviam, pues ja Neptú ja es quedarà amb mi tota la vida.
1: Bueno. 13 anys
2: aquí, pues bueno, i jo ho noto, jo no sé, aviam, els Àries, que mos ho diguen si ho noten, Si noten, aviam, una miqueta més entrada, la part de parar-nos a pensar les coses, la part de no ser això, de no ser tan impulsius, de fer, això també no és molt bo, perquè això ja ho fem molt els Àries, però de pensar molt en els demés, vale. Però és que hem de pensar més en nosaltres mateixes,
1: vale.
2: I pensem massa, però bueno, això ja l'equilibri ja el posarà cada un, eh?
1: Sí.
2: Però anirem notant això. Pensa que cada 135 anys se posa este planeta al signe d'Àries, o sigui que marquen generacions, i això ho notarem los Àries, però ho notarà tothom. Vull dir, ja veieu que està marcant una, moltes coses, allò que vaig dir, les coses canviaran, petaran, ho veieu com estan petant les coses?
1: Ai, Montse, no mos digues de petar, que no estem per a petar moltes coses.
2: No, petar de bona manera, de bona manera.
1: Bueno. Anem a Taure, va.
2: Anem a Taure. Taure, la lluna esta setmana passarà pel seu signe i els donarà un puntet de dolçura, eh? Aprofiteu per demostrar el que porteu dins, perquè a vegades els signes de terra semblen així molt bruscos, molt desapegats, i no ho són, eh? Llavors, quan passa la lluna pel seu signe, se'n va este puntet de dolçura, el demostren, eh? I bueno, i són encantadors. La lluna mos fa bé sempre, eh? Quan mos passa, mos fa bé, mos dona el puntet de romanticisme, els dona el puntet, i sobretot els de signe de terra, que són una mica més escarpats, pets, diríem, eh?
1: Sí,
2: però
1: sí,
2: dona la dolçura.
1: Perfecte.
2: Eh?
1: Molt
2: bueno,
1: bé.
2: Anem a Bessons.
1: A Bessons, signe d'aire.
2: Signe d'aire, eh? Tenen a Mercuri com a regent, pues estaran una mica indecisos. Ells ja ho són, eh? Perquè els de signe de Bessons són una mica indecisos. Però esta setmana potser ho estaran una miqueta més, eh? Pues bueno, què els recomanem? Pues que les coses importants esta setmana que les aparquen, i ja la setmana que ve ja ho decidirem, perquè es passaran pensant, fem això, fem allò, eh? Faig fideus avui per a dinar, ho faig gentillers, què faré? Però arribarà la una i no tindré el dinar fet, pues decidir-m'ho.
1: Molt bé, mira, jo em penso que el tinc de... Jo a Bessons me sembla que el tinc descendent, estiré l'expectativa, perquè és veritat, no? A vegades, què volem? No? Pues centrem-nos en el que volem. Cranc!
2: Passem a cranc. Com estaran els crancs? Doncs pues ells estaran com la lluna. Quan la lluna creix, pues ells estan més animats. I quan la lluna minva, pues una miqueta més apagats. Ells van al ritme de la lluna. Si teniu algun cranc prop, quan la... ui, com està avui? Primer mireu com està la lluna, com tenim la lluna. I sabreu com lo tenim. La meteorologia també influencia molt, a la manera que estem. Sabeu que els llocs on tenen més sol, ai, menys sol, que estan més, són gent més apagada, més deprimida, el sol el necessitem moltíssim, i els canvis, i diem, ui, fa vent, estan les guarderies, ja ho diuen, quan fa vent els crios estan alborotadíssims,
1: Sí.
2: i els llars de les persones grans, o sigui els puestos estan, les persones grans que també ho noten, estan igual que els crios, estan alborotats,
1: bueno.
2: Mira si anem com los astres i com lo temps,
1: i
2: és
1: tant.
2: Que anem lligats, Bueno, va, passem a Lleó.
1: Sí, passem a Lleó, que és un signe de foc també, Lleó,
2: Sí, doncs mira, Lleó porten el foc al seu ADN, és un signe de foc i porten el foc al seu ADN. Com estaran esta setmana, Lleó? Pues estaran una miqueta més tranquil·lets, No tenen cap planeta que els vingui allò a punxar, pues estaran una miqueta més tranquil·lets. Pues bueno, aprofiteu la tranquil·litat dels Lleó, perquè a vegades també no et deixen concentrar, els Lleó, que són molt,
1: són
2: intensos.
1: Són intensos, els Lleó. De Lleó a un signe de terra, que són els Verge, tornem a tocar terra, a veure què.
2: Bueno, tornem a tocar terra. Pues mira, els Verges de setmana poden aprofitar per a qüestions que tinguin familiars, que tinguin pendents, perquè Mercuri els afavorirà, vull dir, encara que no sigui el seu regent Mercuri, però tenen Mercuri molt bon aspecte al seu signe, i això els ajudarà a donar-se a entendre i que els entenguin, Pues llavors, algun malentès que tenim, pues jo que sé, en algun familiar o en alguna amiga, a vegades coses que diem sense donar-me'n compte, i després dius, ui, és tan famorros, què li deurà passar?
1: Claro.
2: Pues algo que no, que hem dit i que no hem sigut conscients, però que aquella persona, pues, l'ha afectat. Pues llavors és moment d'això aclarir-ho, Passem una mica de revista i dius, ostres, a veure amb aquella que d'això, pues agafem, li piquem per telèfon, va, anem a fer un caferet avui i parlarem i tal i qual. Les coses s'han d'arreglar, perquè els mals rotllos no van bé a ningú, ni van bé per la salut,
1: Molt bé.
2: Mos
1: estàs fent de psicòloga, d'astròloga, tot el que acaba en nòloga,
2: Bueno, és Neptú que m'està entrant al meu signe, És que és Neptú.
1: A veure, ara estàvem en Verge, mos toca Balança. Balança, que és un signe d'aire.
2: d'aire i d'equilibri, eh? Balança és un signe d'equilibri. Com estaran ells? Pues estaran equilibrats, estaran estaran molt molt molt més equilibrats de lo normal, vale? Per què? Perquè tampoc no tenen cap signe i cap planeta que els faci la guitza a la seva casa. Llavors, els venen més equilibrats, més, pues bueno, aprofitem bé. Perfecte,
1: eh? Vale. Anem als que piquen, vale. Els Escorpí, que és un signe d'aigua.
2: D'aigua, i que a vegades té mala fama, i no, eh? Vull dir, sí que piquen, però són un encant. Vull dir, els escorpins, i jo he tingut escorpins a la meva família, i molts fills tenen ascendent escorpí, eh? Uh-huh. Perquè això un dia ja en parlarem, que quan tenim un signe, molt un signe a la família, eh? O dels nostres pares, dels nostres avis, se manifesta com a ascendent dels signes de les persones que van néixer en aquella família.
1: Ah, molt
2: és
1: bé.
2: Molt curiós això, eh? Uh-huh. Sí, sí, sempre mos acompanya. Pues bueno, estaran esta setmana, bé, punxaran lo normal, o sigui que no els provoquéssim, però jo els veig tranquil·lets i bé, bueno, anar passant, eh?
1: D'acord, pues mira, això queda pendent, això que mos has d'explicar, Montse, perquè també sí, és veritat sí. Que és molt curiós, perquè de vegades hi ha, si mirem l'arbre genealògic, alguna cosa que hi ha gent que ho fa i en d'altres que no, si mirem les dates de naixement, o si mirem els mesos, hi ha molta gent que coincideix, no? Amb dates, sí. Amb mesos, veritat?
2: Sí, sí, sí, sí, hi ha moltes coincidències en los signes i en... Sí, sí, un dia parlarem, sí. Mm. Mira, m'ho apunto, però un dia parlar d'això.
1: Encara mos queden dos signes, Montse.
2: Va, vinga,
1: i un és Sagitari, i vull saber com li anirà Sagitari.
2: Sagitari està una mica nervioset, Sagitari.
1: A veure,
2: vale?
1: Què li passa.
2: Per què? Perquè té a Urà, que li fa, que a més Urà està retrograd, i li fa un mal aspecte al seu signe, vale? Aviam, ja sabem que Urà regeix les noves tecnologies i també els electrodomèstics i el cotxe i totes aquestes coses, eh? Bueno, si tens com si val petita cosa, pensa que serà una cosa molt, molt petiteta, eh? El Sagitari, però algo potser no els anirà massa bé esta setmana,
1: bueno,
2: les noves tecnologies.
1: Per petita que sigui, sempre suposa gasto, Montse, això,
2: bueno,
1: eh?
2: Bueno,
1: ni que sigui ordenador, no ni que sigui
2: res,
1: cotxes,
2: però
1: no?
2: Però no serà res de l'altre món,
1: bueno,
2: no, no, no.
1: Ara és quan però... Ara és quan t'he dit, però la salut ve el Sagitari, no? I tu em dius, sí, perfecte.
2: Sí, sí, perfecte.
1: Vale,
2: la salut de l'ordenador potser no tant, però...
1: La... Bueno, bueno, fi, no, no, la salut de l'ordenador, vale. Fatal. Anem a acabar, vale. En Capricorni.
2: En Capricorni, que és un signe de terra. Bueno, doncs com tots els signes de terra, estarà més calmadet, eh? Estarà calmadet. Però tenen els Capricorni que no saben delegar, i llavors a la feina passa que es carreguen molt. Se carreguen molt perquè tot ho volen fer ells i no saben delegar. Llavors, és que és una cosa que han de dependre, però bueno, costa una mica, eh?
1: Bueno.
2: Llavors, com estaran? Pues una mica més així niguitosos i pues no volguéssiu fer tot. Passeu feina als del costat que no s'avorrisquen.
1: Molt bé.
2: O sigui que és la tècnica que hem d'agafar.
1: En fi.
2: I bueno...
1: Ho deixem aquí, Montse. Molt bé.
2: Aquí,
1: Pues gràcies per acompanyar-nos i per tota esta feinada que sempre et fem, eh? A preu de jornal de vila, que es di aquí abans, a preu de jornal de vila, de Bades.
2: Bueno,
1: gràcies.
2: Però no tot se paga en diners, no tot se paga en diners, se paga en carinyo i en amistat.
1: Vinga, bon dia.
2: Bon dia, que els astres us acompanyen.
1: A tu també.
3: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí Sensacions.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Que bo!
2: Podem dir tant el fi i com la fi. El fi és la finalitat i la fi és el final. I com recordem una cosa tan simple i alhora tan fàcil d'oblidar com aquesta? Molt fàcil, sabent que els gèneres van creuats. El fi, que és masculí, vol dir la finalitat, que és femenina. I la fi, que és femenina, vol dir el

0: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscancer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.
1: Sigues intel·ligent.
2: Fes volar la imaginació.
3: Sí.
4: Eternament.
3: L'opció dels que en saben.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te-la a casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Prime Day d'Amazon és de grans ofertes en electrònica, llar, cuina i molt més que faran que passis de sentir-te menys... i sentir-te més... Senta't com una estrella. Prime Day d'Amazon, només per a clients d'Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime.
2: Gent que és feliç fent feliços els altres.
3: Quan has de gestionar-ho tot a la teva empresa, la teva vida sona així de ràpida. Però amb Konto, el compte d'empresa que simplifica les teves finances, pots dedicar el teu temps a fer créixer el teu negoci, perquè ho tens tot fet. Crear targetes en segons? Fet. Factures, comptabilitat, despeses d'equip. Sí, tot fet. Konto, el compte d'empresa fet pel teu negoci. I tot fet.
4: Entra la música i tu.
5: Ràdio Vilasacra. Molt més que ràdio.
6: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
7: Platja d'Aro està renovant el seu passeig marítim. La part més nova és la del sector sud, que ja s'ha estrenat aquesta Setmana Santa. Les autoritats municipals han fet balanç de l'obra aquesta setmana, aprofitant la visita del delegat del govern espanyol a Catalunya. Un acte que ha servit per parlar de les futures fases de la renovació del passeig. Els pressupostos participatius de Molló han escollit la instal·lació de generadors elèctrics d'emergència per convertir l'Ajuntament en un refugi energètic. La proposta permetrà garantir serveis bàsics durant possibles talls de llum. Hi han participat 36 persones, més de l'11% del cens, una xifra que el consistori valora molt positivament. La policia local de Banyoles intensifica aquest maig els controls de ciclomotors i motocicletes per reduir molèsties i garantir la seguretat. En la primera setmana ja s'han revisat més de 30 vehicles i s'han posat 17 denúncies per irregularitats. El Centre Cultural Ca l'Anita de Roses va acollir aquest dimecres 13 de maig una nova sessió del novè cicle de xerrades d'arqueologia impulsat per la Càtedra de Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Roses. Tant divendres com dissabte se celebrarà a l'Escala la segona jornada d'estudi Víctor Català, que enguany està dedicada als jardins històrics. L'Alfolí de la Sal i el Clos del Pastor seran els espais on es desenvoluparà la trobada que participaran diferents experts i que té com a objectiu divulgar el llegat de Víctor Català més enllà de la seva obra literària. El moviment ciutadà Salvem el Castell de Montjuïc va convocar ahir dimarts 16 de maig a les 10 a tots els veïns i veïnes del barri en un acte simbòlic que fusiona el temps de flors amb la reivindicació del patrimoni i dignificació del Castell de Montjuïc i les seves torres. Martí Vayreda aconsegueix una sisena posició a la Copa del Món a Dole. Vayreda explica que les sensacions no van ser del tot positives, ja que s'està recuperant d'una lesió que li impedeix donar el 100%.
8: I parlant d'emocions.
9: 73.
10: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
11: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
12: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.

0: Flors. Flors que expliquen històries. Detalls, instants irrepetibles. Passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
1: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
2: Eurofitness us ofereix aquest espai.
3: Hola a tothom! Mec! En català tenim moltes maneres de dir que ens sembla bé una cosa. Podem dir d'acord, entesos, molt bé, genial, perfecte. Tot i així, no ens traiem de la boca ni el vale, ni el val, ni l'anglicisme, ok. I la gent es passeja per la vida dient-ho a tota hora, sense tindre gaire idea de què cordons volen dir la O i la K. Realment, hi ha diverses teories sobre l'origen de l'ok. Ni els mateixos anglesos ho tenen gaire clar. Nosaltres us explicarem una de les teories més acceptades, que diu que l'ok és un capgirament del K-O, cao. Algú que està cao és algú que està desfet, destruït, esgotat. En boxeig, deixar algú fora de combat era deixar algú knock-out, la qual cosa s'abrevia amb la sigla cao. Per contra, la inversió d'aquestes lletres, ok, volia dir que estava tot bé. Si cao és estar malament, ok és estar bé.
4: Si vols deixar de patir, Ràdio Vilasacra de Bon Matí.

0: És l'hora del pati.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha fixat l'objectiu de situar Catalunya al capdavant del lideratge econòmic durant la pròxima dècada. És un dels principals titulars que deixa la seva segona jornada als Estats Units.
3: Bona tarda. Sí, el president estrena l'agenda institucional amb dues reunions al més alt nivell, tot plegat després d'una jornada carregada de reunions amb empresaris catalans que ocupen els càrrecs d'empreses com Google, Apple o Microsoft a Silicon Valley. El president els ha traslladat l'objectiu d'inaugurar una nova dècada a Catalunya sense complexes.
4: Catalunya s'ha de treure els complexes a sobre. I nosaltres hem de liderar aquests propers 10 anys sense demanar permís a ningú. És que no hem de demanar permís a ningú. Jo he vist molta vent català aquí. Ara em reuniré amb un grup d'emprenedors catalans que estan aquí. No ens hem de treure els complexes i inaugurarem una dècada positiva per Catalunya.
3: Illa ha destacat la importància de posar la intel·ligència artificial al servei de l'interès general. Ho ha apuntat en una jornada en la qual el Barcelona Supercomputing Center ha signat dos acords de col·laboració relacionats amb la IA, amb Supermicro i amb Nvidia, dues de les empreses tecnològiques punteres a Silicon Valley.
1: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
5: Les noves tecnologies augmenten la diversitat en la ràdio. La difusió d'àudio digital, la transmissió en línia, la ràdio per satèl·lit i l'expansió de tecnologies de baix cost han ampliat l'accés a la ràdio.
6: Han obert la porta a noves formes de produir, una gran varietat de continguts disponibles.

0: i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
1: Tenim un solc molt a prop de Catalunya travessant el nostre territori i durant les pròximes jornades encara continuarem amb inestabilitat, sobretot durant les tardes del cap de setmana. Començarem, però, aquest dissabte amb cel serè a quasi tot el territori, si bé hi haurà alguns núvols baixos, alguns bancs de boira o boirina a punts del nord-est o també del nord de la depressió central. A la resta, ambient assolellat amb una temperatura que serà més baixa del que hem tingut aquesta setmana, així que l'ambient serà fred a punts del Pirineu i fresc a la resta. Atenció, perquè els termòmetres poden tornar a baixar dels 10 graus. Al migdia tornaran a pujar per sobre dels 20 a gran part del territori, excepte a punts del Pirineu, i fins i tot a punts del litoral sud poden pujar dels 24 graus. Serà una tarda on aniran apareixent aquests núvols a punts del Pirineu i del Prepirineu, i també tindrem alguns ruixats a l'interior del quadrant nord-est. També tindrem precipitació intermitent al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu que començarà als 1.800 metres i anirà baixant als 1.400 a mesura que avanci la jornada. Aquests ruixats del nord-est poden venir acompanyats puntualment de tempesta, però en general seran d'intensitat feble. De la mateixa manera, el cap de setmana acabarà amb alguns ruixats a punts de muntanya, i també tindrem dilluns i dimarts la repetició de nou d'alguns ruixats, tot i que en general dominarà un ambient assolellat amb alguns núvols, especialment dilluns a punts del litoral, però el que serà notícia serà aquesta temperatura, que tornaran a l'alça, especialment a partir de dimarts. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
3: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa.
4: Bonpreu i Esclat.
5: Vinga, va, comencem!
6: Amb el suport de la Federació Catalana DOP, IGP, IGP, IGP, IGP, IGP, IGP i la Generalitat de Catalunya.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: A continuació, recordant el passat.
9: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música, i la música que ha sonat sempre a les zones, i per això tenim un especialista en aquesta casa, que és en Josep Pons.
10: Home, un petit especialista, eh?
9: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
10: Sí, el disc jockey de les iaies i dels avis.
11: Volver a querer.
10: Sí, recordarem el passat.
12: Recordarem aquest passat i d'un present, i espero que d'un futur, no? Ara poso una melodia,
10: sí,
12: va.
10: Ara posarem una melodia que... Hi havia un ball típic francès.
12: Sí, el Java.
10: La Java.
12: Que era una evolució a partir del vals.
10: Sí, a partir del vals i de la mazurca. I de la mazurca, també.
12: A començaments de segle.
10: Tenia coses del vals francès i de la mazurca, la Java. Ells deien la Java.
12: La Java, bueno, és la Java.
10: La Java.
12: Però resulta... El Muset, també en deien.
10: Sí, bueno, perquè era l'estil Muset de les orquestres.
12: Llavors, a veure, tenia una particularitat, aquest ball, que era molt sensual. I per què era molt sensual?
10: Perquè, a veure, era...
12: A veure, ara explico tu el perquè era molt
10: sensual. Ara tanquem els ulls i un ball normal. S'agafa en la balladora per la cintura.
12: Per la cintura, sí.
10: Per la cintura i amb la mà, amb el braç esquerre i amb el braç dret.
12: Sí.
10: I amb el braç esquerre s'agafa la mà.
12: Sí.
10: I la d'això, a la balladora, també agafa la mà del ballador i li posa sobre l'espatlla la mà.
12: Sí.
10: En la Java no. En la Java...
12: l'home, o sigui,
10: el cavallero, la balladora, en el ballador li posava les mans sobre les dues espatlles, no s'agafaven, diguem, la mà, no, sobre les dues espatlles.
12: I el ballador?
10: I el ballador, per més avall de la cintura.
12: Sí, en les nalgues.
10: Sí, de vegades era les nalgues i de vegades, si era més recatat, sobre nalgues.
12: Bueno, sí.
10: Però de vegades, per la llei de la gravetat, baixaven les mans.
12: Sí.
10: Oi que la llei de la gravetat
12: no
10: es pot evitar, oi? Baixaven.
12: No, baixava. I això diu que va portar que en alguns salons de ball, d'aquest estil Muset,
10: sí,
12: diu, respectables, respectables, diu que el van prohibir, el Java.
10: no era de Barrabís Barrabàs. Els respectables i gent de pro, sí, doncs ho van prohibir.
12: Van creure que
10: perquè
12: no era...
10: Perquè això d'anar,
12: sí,
10: de baixar...
12: Que això era provocar.
10: El territori en algues no ho veien bé. Que jo una vegada...

0: vaig estar a Ceret, i per a l'Anna, perquè anàvem al coro de la parròquia, i vam anar a Ceret, i vaig parlar de la Java, de la Jabà, i diu, mare de Déu, que diu, ja ho esperàvem per panalgues, i les senyores, no tant, no tant, no tant. Les senyores ho van desmentir una mica, no tant, no tant. Sempre hi havia un poc a
1: veure. No era de ser, sempre hi havia un, però una flor no fa estiu,
0: doncs
1: ni dues
0: primavera. Ara recordarem el ball i el ritme de la Java, amb dues gravacions, una d'antiga i una de més moderna, que jo tinc una gravació antiga del temps de la Java, que hi havia l'Orquestra Columbia, i va gravar la Java, que potser el Java era un ritme, però potser la que es coneix més dins el ritme de la Java.
1: Doncs va, escoltem-lo.

0: Doncs una mica
1: sí, se ratllat de bulla. El frec de
0: és que aquest té una història, també, que en el cinema de Cabrera,
1: sí,
0: quan es va ja treure les màquines del cinema, ja fa molts anys d'això, que es van, que ja no hi ha cinema, i es va desmuntant a la cabina les màquines, i llavors hi havia tota una sèrie de discos que feien el ball amb gramola, que els discos els posaven des de la cabina de projecció i per medi dels altaveus que hi havia a la pantalla, llavors es feia ball en la pantalla del cinema.
1: I els hi vas deixar el disc?
0: No, que el disc eren del ball, però com que tot allò hagués anat trencat i en el trapaire, el president em va dir
1: si vols, tu endut-te, no?
0: Perquè tu faràs un servei i si no tot anirà trencat. I aquest era un d'aquests discos que es ballaven.
1: A veure, i per això se sent...
0: Sí, se sent perquè es havia rodat molt. Doncs ara sentirem una versió més moderna i cantada. Et sona la Núria Feliu?
1: Sí, i tant.
0: Doncs la mateixa melodia, però cantada.
1: Molt bé.
0: Doncs anem per ella.

0: Tot alle niet.
1: Ens ballava la Java.
2: Sí, ballava la Java amb el seu...
1: Amb el seu,
2: sí. El seu jovenet.
1: Sí, sí, que sí. Ballaria tot el dia, la Java. Home, esclar, feia de bon ballar, també. I almenys de bon agafar.
2: Doncs sí, tinguent en compte el temps que estàvem i tot, i el que era per més, doncs...
1: Sí, que o sigui, va tenir molt d'èxit. I jo recordo també que ho ha cantat la Núria Feliu en català, però la meva mare cantava una lletra que havia sentit amb altres senyores de la seva edat, que deia més o menys, deia: ai, quin neguit, quin neguit, no tenir marit, ai, quin desconsol, quin desconsol, que a mi ningú em vol.
2: Bueno,
1: a mi m'agrada, i un jove guapo que es diu Joan, i que tots diuen que n'ha de ser-me el meu galant. Iau, vinga.
2: Clar, és allò d'aquells...
1: Ahir posaven lletra.
2: En aquells temps, sense ràdio, sí. Les tardes de d'estiu i les nits, vull dir que estaven allà a la fresca.
1: Clar,
2: no, a la fresca, a la fresca.
1: Aprendre a la fresca.
2: Fent-la petar, creien,
1: sí, jo,
2: no?
1: Jo ho havia assistit jo, això, tot el veïnat en allà. Ara això ja s'ha acabat, sí. Perquè ja... Ara jo no sé qui són els veïns.
2: Les criatures jugant,
1: no,
2: i...
1: Ja de veïns, però allà hi ha la senyora Pepeta, i mira-la, hi havia una senyora l'àvia Sió, que em deixeu fer un petarret, feu allò, aquella llibertat.
2: Queda dispensat.
1: De la dispensa eclesiàstica i civil.
2: Sí.
1: Doncs ara anirem a recordar també una obra que es representava a Barcelona en el Paral·lel, que era Canès de Gran Barcelona. Oh, Canès,
2: això era aquell...
1: El Nando que anava a Barcelona, un personatge...
2: Sí, un personatge típic que venia de poble,
1: sí,
2: no?
1: Sí, que venia de poble, i van ser diversos artistes que varen interpretar, van gravar discos. Doncs ara jo em porto un fragment d'aquest Canès de Gran Barcelona que va gravar, que el disc té dues cares, ara en portarem una només. El famós Pep Marquès, que hi tenia la mà trencada.
2: Pep Marquès o Pepe Marquès?
1: Era Pepe Marquès. Els discos posa Pepe Marquès.
2: La meva àvia li deia amb Pepe Marquès, ja ho deia, que gran és Barcelona.
1: Sí, però a nivell popular tothom deia amb Pep Marquès, amb Pep Marquès, que clar, tenia molta fama en aquell temps. I era, feia el mateix que més tard feia el Paco Martínez Soria. Sinó que el Paco Martínez Soria era el cazurro, era el personatge...
2: Sí, que venia de pueblo.
1: De l'interior, i aquí era de la Catalunya interior, sí. Pep Marquès. Doncs ara recordarem...
2: Deixava de rebec, aquest.
1: Sí, recordarem a Canès de Gran Barcelona, Pep Marquès.
3: Que és Gran Barcelona. Mare de Déu Santíssima, quin és de gran. Jo estic encantat d'haver vingut. I la gent no pot ser més bona. Allà al poble tothom no parla malament de Barcelona. L'un me deia: Nando, vés amb compte que a Barcelona hi ha molts fillets. L'altre: Nando, a Barcelona no et fills de ningú, que et faran la meitat i després te la fregiran. Doncs n'he tingut un desengany, perquè fins ara no he trobat més que gent bona i honrada. Vaig arribar a les 8 del vespre i encara no havia sortit de l'estació, ja em vaig trobar rodejat d'una vintena d'homes molt ben vestits i ben parlats, que van començar a donar-me la targeta i oferir-me la seva casa. A llavors, un de més decidit ja em va agafar la maleta i les cistelles, les va posar dintre d'un cotxe i em va dir: suba, suba, caballero. Ei, quina diferència. Allà al poble, quan arriba algun foraster, a l'estació no hi troba més que la tartana del Moreno el dia que fa bo, perquè aquell fa com els tregols, que el dia que plou ja no es mou de la closca, i amb molt mals modos els diu: apa, de pressa, que es fa tard. I després pel camí vaig un viatget. Quan ve una mica de pujada, ara tots endavant. Quan ve una baixada, ara tots enrere. I ara endavant, i ara enrere, sembla que vagin ballant la rumba. Quina diferència amb l'educació. Amb el cotxe van portar-me amb una fonda de primera, van posar-me el pato dintre d'una habitació molt maca i em van preguntar el nom. Jo llavors els vaig dir: me digo Nando Tordera i Rascau, servidor d'ustedes. I llavors, amb molta amabilitat, van dir-me: don Nando, desde este momento ya sabe que está usted en su casa. Puede manar y remanar que todo se le servirá inmediatamente cualquier cosa que li sufra Jessy. Hasta un pendiente de la fonda es va brindar per acompanyar-me per tot arreu i em va dir que l'esperés enfrente al trellat del Liceu. Jo m'estava allí sentat, però, noi, va semblar que tothom es havia enamorat de mi. venia l'un. ¿Quiere que li limpie los zapatos? No, hombre, no, que no ves que puesto espardenyes. L'altre, ¿quiere un décimo de la lot? No, home, no, quiero décimo. L'altre, anda, cómpreme una mica de mojama y unos cuantos macarons. No quiero macarones ni mojama. Un altre, la gitana, ¿quiere que te la diga? Resala un no, vete y no me digas nada. Pero, hombre, que te diga, no me digas nada. Dejarme tranquilo. Una pobre, una limosnita, pa'l que no tengo de suelos, vete, vete. Però que no me das nada, doy nada. Dejadme tranquilo y aneu-se'n a la porra, que no os quiero dar nada, nada y nada.
1: Doncs un dia posarem l'altra cara, que és interessant.
2: Ai, sí, això, sí, sí, això, i tant. La meva àvia, jo me'n recordo que sempre deia que una vegada, o sigui que van a Barcelona, es va trobar a la plaça Catalunya que no sabia com anar a Pla de Palau. Pla de Palau és on s'agafava llavors el trec. Diu, i en Pepe Marquès, diu, ja ho deia, que gran és Barcelona. Diu, jo, diu, amb tantes llums, diu, mira, que no sapiga anar fins a Pla de Palau. Jo allà em vaig quedar ben atabalat. Diu, ben atabalada, vaig quedar ben atabalada.
1: I en Pep Marquès, aquí, si ja hem escoltat, esclar, té tota una sèrie que són frases antològiques, i n'hi ha una que diu, a Barcelona et faran l'amistat i després te la fregiran. Tu havies fet l'amistat abans d'anar a dormir, quan a la iaia?
2: Bueno, a veure, això és una costum i una paraula molt antiga, que fer l'amistat vol dir fer un petó a la mà, no?
1: Sí, però jo
2: fes l'amistat a la padrina.
1: Sí, abans d'anar a dormir havia d'anar a fer l'amistat a la iaia i a la cosina, sí, germana de la meva iaia, que eren dues senyores grans ja. I llavors la meva mare em feia anar a fer l'amistat i de passava feia l'amistat amb ella, però això de molt petit després ja va anar... Ja,
2: sí.
1: Sí, però jo recordo, doncs diu, aquí diu, et faran l'amistat i després te la fregiran.
2: Te la fregiran, sí.
1: Que n'hi havia una altra que per dir la telegrafia sense fils deia la telefregida.
2: Telefregida, sí. Telefregida.
1: Això era el que agradava.
2: Foc.
1: La gent reia en el teatre, llavors, quan deia, ara la frigida. I diu, se traspassa i se tienda, calla, que per aquí farem drecera. I sortirem i la gent reia. Doncs, bueno, ara, si per cas, podríem anar a Barcelona, una melodia molt maca que va sortir, que el títol... Que bonita...
2: És Barcelona, la ciutat de mis amores, no?
1: Sí, va tenir un èxit. Jo recordo la primera vegada que...
2: No la cantava en José Guardiola, aquesta?
1: Més tard, sí. Però quan es va estrenar, em sembla que era 1948, que es va estrenar, llavors jo tenia 10 anys i anàvem cada festa major de Cabrils,
2: sí,
1: em sembla que era per la festa de la Santa Creu, el 3 de maig, al col·legi fèiem una sortida, una excursió, que deia, fèiem una excursió cap aquí, i vam anar a Cabrils, al col·legi. I es van apagar que era la festa major i hi havia concert i tothom anava cap a la sala de la Concòrdia a sentir el concert i també hi vam anar. I, esclar, en el concert sempre es posaven fragments de Zarzuela, però aquesta cançó, com que havia sortit de moda i va tenir tant d'èxit, llavors havia sortit,
2: sí, llavors la
1: van interpretar els músics i un músic cantant així amb veu de bríton cantava
2: Que bonita és Barcelona.
1: Doncs ara portarem la gravació de quan va sortir, que després la van cantar d'altres, però era un conjunt que li deien els Clippers, que era músics de l'antiga Orquestra Gran Casino, com que van a fer una gira a Gran Casino, els que van quedar van formar el conjunt dels Clippers.
2: També.
1: I el vocalista que tenia en aquell temps era el mateix de la Gran Casino, que es deia Juan Torres. Doncs ara la sentirem.

0: sé com a què.
1: Sí, bueno, és antiga, sí, ja l'havia sentit, l'havia sentit.
0: Hi ha un moment que tots, o tota l'orquestra, els que tenien el xiulet més bo, llavors feien... Ho xiulaven. Ara anem per una altra.
1: Anem per una altra.
0: De la ciutat condal, ara. Ciutat condal.
1: Ara la ciutat condal. No ens movem de Barcelona,
0: no, avui? No, avui no ens movem de Barcelona.
1: Ah, bé.
0: El famós Bonet de Sant Pedro també va posar la cullerada, posar melodies dedicades a les capitals.
1: Va,
0: doncs ara la recordarem perquè és una cosa que queda lluny i ningú se'n recorda, ja. Ciutat condal, Bonet de Sant Pedro.

0: Doncs Astrid donava un ritme com de sardana.
1: Com de sardana, sí.
0: S'ha de reconèixer que bona voluntat en tenia.
1: Oi tant, sí, sí. Home, a més, havia tingut molta anomenada, no?
0: Amoret de Sant Pedro.
1: El temps de la meva mare, aquest Amoret de Sant Pedro, havia tingut molta...
0: I actuava en les sales de festa de Barcelona, crec que sembla que era el Rigat o no sé quina més. En
1: la Parrilla del Rist?
0: No, i aquell any hi havia una orquestra francesa que tenia l'exclusiva, que era Bernard Hilde i la seva orquestra. Doncs ara no es mourem de Barcelona. Anem cap al Tibidabo?
1: Anem al Tibidabo. Jo fa temps que no hi soc estat
0: anys. De petiteta anys. Hi has anat?
1: Sí. Sí, hasta amb el col·legi t'hi havíem anat.
0: Però quan hi havia uns miralls, oi, que ho feien
1: sí, gros? Sí, sí, sí, n'hi havia o sigui, a l'ample n'hi havia que a lo llarg, sí, sí, recordo.
0: Jo encara recordo que quan...
1: Hi havia unes màquines que s'hi posaven, no sé si era una passeta o quan era, i tocaven discos.
0: El jukebox, sí, deien el jukebox, la màquina, sí, que això va una moda que va venir dels Estats Units, en els bars, i hi havia el jukebox, posaven una moneda i llavors sentien o
1: ballaven. Recordo que vam anar un any amb el col·legi, vull dir que... I no sé qui era, que anava tirant pessetes en allà, i la cançó d'aquella del Duodinàmico, Quisiera Ser, em sembla que era.
0: Quisiera Ser, Aurora Boreal, o alguna cosa d'aquestes. Doncs jo hi vaig anar-hi, vaig anar també ja de més petit, però després el que recordo que quan la meva dona érem promesos, llavors érem, havia de manar la mà i érem promesos, i vam anar a veure les atraccions del Tibidabo i a gaudir-ne d'elles. I en aquell avió, hi havia l'avió que feia
1: sí,
0: la volta.
1: Sí, hi havia un avió,
0: la
1: sí.
0: Meva dona, doncs, no li feia gaire goig. I vaig anar jo sol, i així ella, amb la màquina de retratar, em va retratar
1: quan foto.
0: Jo baixava l'escaleta, com un gran viatger que baixa l'escaleta. I llavors, en canvi, ella va anar en els cotxes de xoc, i jo li vaig fer un retrato des de fora de la pista.
1: Bé,
0: i llavors m'han quedat empatats.
1: Així, sí. Vosaltres éreu promesos, llavors.
0: Sí, sí, sí.
1: I llavors, el dia de la petició de mà no va anar en el Tibidabo?
0: No, això va ser després,
1: quan ja hi havia hagut la petició de mà, no?
0: Ja gaudíem de tots els permisos de les autoritats competents
1: eclesiàstiques, no?
0: I de la fiscalia.
1: O sigui, ja us deixaven anar sols.
0: Hasta la fiscalia.
1: Qui va anar tot un cap de setmana en el Tibidabo?
0: No ho recordo bé, però sí que hi vam anar. Doncs, però és que ara aquell avió del Tibidabo també va ser actualitat, no fa pas molt bé,
1: Sí.
0: Hi va haver un gran escorcoll. No ho sabies, que hi va haver un escorcoll en l'avió del Tibidabo?
1: Un escorcoll, no ho sap, que hi va haver una avaria, no?
0: No, va ser un escorcoll. No te'n recordes que buscaven la fiscalia i la Guàrdia Civil, feien escorcolls per en Puigdemont, que van escorcollar...
1: Que el buscaven en l'avió del Tibidabo?
0: Diu que sí. Com que van escorcollar el d'en Guardiola i van mirar els cotxes hasta dins a França, que ho miraven tot, es veu que es pensaven...
1: Però ja està l'avió del Tibidabo, sí, això no ho sabia jo.
0: Doncs hi va haver una notícia bomba que...
1: Ah, està bé.
0: Sí, que va haver un escorcoll, però exhaustiu.
1: Carai.
0: I em sembla que no el van trobar allà.
1: No el van trobar. Potser esperaven que agafés l'avió per anar cap a...
0: Home, esclar, que aquí comptava, veus? Poder aquells de Renaert i tots aquests, veus? En el Tibidabo, en l'avió del Tibidabo no hi compta ningú.
1: No hi compta ningú, nosaltres doncs hi comptarem.
0: Doncs mira,
1: no la sabia,
0: anem
1: aquesta.
0: Cap al Tibidabo amb un cantant també que estava de moda llavors, el Pepe Denis. Vinga.

0: també hi dava una mica d'aire català, perquè hem sentit sí. el Flabiol. Tibi, tibi, tibi, dau. Sí. Doncs ara, hi havia també, en aquell 1947, els espectacles del Paral·lel.
1: En el Paral·lel, sí. En el
0: Paral·lel hi havia les grans revistes. I n'hi havia una, que era en el Teatre Còmic, que sempre estrenaven revistes.
1: Sí, sí.
0: I n'hi havia una que precisament el títol era Taxi al
1: Taxi
0: Còmico.
1: Taxi al Còmico.
0: Que això es va ser una espècie de per atreure la gent, per atreure gent. Tothom
1: Clar,
0: cantava
1: Taxi al Còmico.
0: Anaven a buscar el taxi que els portés al Còmico.
1: Sí.
0: I hi havia un còmic, que era l'Avadi, que
1: no hi havia sortit també la Mari Sant Pere, aquí, en el Taxi al Còmico.
0: Sí, tota una sèrie de figures sortien. Sí, sí. Que l'Avadi sortia molt amb la Mari Sant Pere i amb totes les opulentes vedets sí. que hi havia. I llavors varen fer que aquesta es va interpretar i era el número, el Taxi al Còmico, era així que aixecaven el taló.
1: Era la primera, sí, la melodia.
0: L'Avadi
1: sí.
0: cridant un taxi.
1: Sí.
0: Doncs recordem-ho.

0: I ara, en la mateixa revista aquesta de Taxi al Còmico,
1: hi havia una altra peça musical.
0: Sortien molts de musicals. I ara em portaré una que també es va interpretar molt.
1: És el foxtrot.
0: Sí, que deia Te hago un mimo.
1: És un foxtrot?
0: Un mimo de amor. Doncs sembla que era de Fox Lent. Perquè a l'enamorada li agradava fer...
1: Mimitos.
0: Mimitos o mimades, de millor, eh? Una bona... Un mimo és una mimada, no?
1: Sí, mimitos, mimims.
0: Sí, doncs era això, més o menys, sentim-ho.

0: Doncs mira, se'l guanyava a base de mimitos.
1: De mimitos s'anava guanyant.
0: Sí, sí. Aquestes eren hasta unes melodies, podíem catalogar, de didàctiques.
1: Oh, i tant, sí, sí, sí. Sempre,
0: perquè ara em sembla que aquests mimitos ja van més allò que diuen en castellà, a 13 por docena. Van més ara els mimitos. Però llavors hi eren...
1: La societat era molt recatada, hi havia de... Sí, la cosa anava més a poc a poc, no?
0: Sí, i llavors hi havia molta gent de pro, oi? Que...
1: Sí.
0: Clar, llavors és, clar, els mimitos havien d'anar reaccionats, com allò que deien...
1: Havien d'anar amb dosis,
0: Ja ho deien a l'Ai que tio.
1: Perquè si no, malament...
0: A l'Ai que tio ja ho deien, perquè tot anava amb la cartilla. Con esto de la falda larga y tapar la pantorrilla, hasta la ración de vista nos la van dando con cartilla.
1: Con cartilla.
0: Sí, això passava. Llavors tot anava...
1: Sí, acabada la guerra, tot eren cartelles.
0: Doncs mira, ara anirem amb una altra figura que del paral·lel, que era la Rina Celi, que una vegada hi van anar els meus pares a veure-la, jo vaig quedar sol amb la meva àvia, era petitet, i vaig...
1: També és de la mateixa revista, això?
0: Sí. O d'una altra, sí que van anar a veure
1: aquesta, la Rina Celi, també hi actuava.
0: I jo era molt petitet i vaig marxar de control de la meva àvia i vaig anar al tocador de la meva mare i tots el coloret, tot per terra patejat. I quan va veure la meva mare, va arribar i va veure allò, què ha passat? I la meva àvia diu, vet aquí, que anava dient del pebre vermell i del pebre vermell.
1: El pebre vermell era el coloret.
0: El pebre vermell de la mama, tot.
1: Tot el pebre vermell.
0: Ja trepitjat. El pebre vermell diu, vet aquí. Això és una anècdota de la Rina Celi. Doncs anem, que va fer un raït musical. Va anar visitant països.

0: usos y costumbres según el clima de cada nación.
1: Bé, doncs, escoltant la Rina Shelley.
2: Amb un viatge per tots els països.
1: Per tots els països.
2: Un reït musical. I nosaltres també farem...
1: Ens despedim fins la setmana que ve.
2: I cadascú amb un reït cap a casa seva.
1: Exacte.
2: Que disfruti tothom. Avui som magnànims.
1: Sí.

I love you, Johnny.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: Ara, és l'hora del canvi d'emissora.
0: Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
2: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Home!
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vila-sacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Si no s'ho creuen.
3: Ui! Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
6: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vila-sacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a cum versare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen, que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
1: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.
2: Quan bufa la tramuntana, les millors vinyes de la nostra terra es deixen gronxar per aquest, el millor vent del món. És el començament d'un llarg procés que passa per la brema i el repòs de fins a un any amb bota de roure. Resultat? Un vi negre gran reserva destinat als grans moments. Rigau Ros, vi negre gran reserva. Amb Rigau Ros, cada dia hi pot haver un gran moment. Rigau Ros, d'Oliveda.
3: Us imagineu la història que ens portem entre mans?

0: La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.
1: I parlant d'emocions...
2: 71.
3: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
4: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
5: Mestre Ferran Monegal, benvingut.
6: Oferida anteriorment.
5: Però tu que ets una persona que domines l'art de l'entrevista, per exemple, entre d'altres, puc aquí fer una entrevista poc agradable, Ferran.
7: Senyor Ostrell, la vida és ondulant, eh? La vida és ondulant, que deia el Michel de Montaigne. I ha de pensar que vostè ara, que està a dalt de la curva, tard o d'hora, anirà cap avall.
5: Però això li ha passat a vostè?
7: Sí.
5: Recentment.
7: Es refereix a la meva sortida del periòdico després de 31 anys. Sí, va arribar un moment que vam trencar peres i vaig demanar la resolució de la meva activitat laboral després de 31 anys. Ara està passant vostè, està molt excitat amb tot això de la bragueta del Juan Carlos. I tot això és molt vell.
5: Sí que és vell, perquè fa molts anys que se'n parla, no?
7: Sí, sí, perquè, miri, vostè té un col·laborador que jo aprecio i admiro molt, que és el Sergi Pàmies. La setmana passada vostè ja parlava de la bragueta del Juan Carlos i de la seva...
5: Vam parlar de la Fundació.
7: De la Fundació i de la seva depredació econòmica i el seu xanxullos. I el Sergi, que a vegades dona pinzellades molt sutils, li va dir: Ricard, tu parles d'això ara perquè interessa que en parlis. Li interessa a l'altre, al fill.
5: Sí?
7: Això li va dir.
5: Sí, sí, però és a dir, vostè creu que en parlem als mitjans perquè a la monarquia d'ara li interessa que es pugui parlar d'això?
7: Sí.
5: Si no li interessés, no se'n parlaria?
7: No. Com no es parla d'altres monarques que hi han hagut? Aquí a Catalunya vam tenir un virrei que també se n'emportaven els calés amb missals cap a Andorra. No he vist mai cap especial a TV3 sobre aquest tema.
5: Algun documental has d'haver fet, no?
7: No.
5: No?
7: No, especial sobre aquest tema no. Ara, el del Juan Carlos, ara interessa el Juan Carlos. Què sabem del fill? Però vull dir que és això, no? La televisió, nosaltres des de casa, tota l'audiència, ens plantegem mirar la pantalla, donar entrada a una sèrie de personatges que molts d'ells, si truquessin a l'interfono de baix,
5: no els deixaríem,
7: no els deixaríem entrar, però que ens entren a través de la pantalla, no? I es van desparramant per allà per la sala d'estar, no? I llavors ens enfoquen allò que a la tele li interessa. I el que no interessa, no. Mireu les manifestacions, sobretot. La posició de la càmera. Això és molt important. Quan una manifestació interessa que donar la sensació de que ha tingut èxit, que hi ha hagut molta gent, i hi ha poqueta gent, càmera baixa. Sobretot, no fer panoràmiques altes perquè llavors es veu buit. Llavors les càmeres van avall i es veu tot un i arrederat una senyora i la Pepita i el Jaumet i sembla que hi són 14 i sembla una barbaritat. Quan una manifestació és important, i té, llavors sí, amb la grua eleves la càmera i es veu tota la perspectiva del carrer, tot ple. No,
5: no, no, la mirada no és innocent, mai.
7: No, la càmera és tramposa. I sempre hi ha algú darrere de la càmera que diu aquest plano, aquest no, aquest tema el toquem, aquest tema no en diem res. Això és la vida de la tele.
5: Clar, però vostè ha viscut durant molts anys, precisament, d'aquest tipus de televisió.
7: Sí, això és com dir-li a un corresponsal de guerra que viu de les guerres.
5: Salvant les distàncies. No estem parlant
7: del mateix. Jo sóc el corresponsal, he sigut 31 anys al periòdico corresponsal de guerra de la tele. No es pensi que no hi ha risc, eh? Encara que estigui assegut en un sofà a casa meva mirant la tele, l'impacte és brutal, eh? Impacte cerebral. Jo he tingut revisions periòdiques amb el psicòleg i els psiquiatres. Sí, home.
5: El fet de mirar televisió...
7: Home, pots acabar amb un frenopàtic. Si no t'ho prens molt tranquil·lament, exposició directa a la bèstia, la bèstia vull dir la pantalla de televisió, pot fer mal.

0: Després d'aquests tants anys de fer l'article diari, és que mai he escrit una línia pensant en el meu benefici personal. Això avui ja és, no diré que és una raresa, però sí que comença a ser difícil. La situació del periodisme cada vegada més fràgil fa que doncs l'articulista a vegades utilitza la columna pel seu profit. Parla bé de fulano de tal, sobretot empresaris, sobretot productors de tele que et poden donar feina en el futur, no tocar amb aquest, no tocar amb fer articles. S'ha d'anar al contingut i al continent. No només que tal ho fa tal presentador, quina és la productora que ho produeix, sobretot en televisions públiques, quan maneguem el diner públic. Recordi també de les martingales econòmiques que feia Televisió Espanyola amb el José Luis Moreno. S'utilitzaven programes de televisió per canalitzar diner públic.
1: O amb Bàrbara Rey, ara que en parlàvem, també hauria estat premiada, suposadament, per un programa de televisió.
0: I alguna productora aquí a TV3 també hi ha hagut.
1: Amb Bàrbara Rey?
0: No, amb el tema de canalitzar una productora que comença per UB. Per B baixa.
1: Per B baixa?
0: Sí. Vull dir que tot això és el que he intentat explicar, que la gent sàpiga que no només és important que el plató estigui ben il·luminat. El plató estava mal il·luminat. Oh, quina crítica! Quina crítica! No, escolti.
1: Entendre...
0: Ben il·luminat per enfocar què? Per il·luminar què?
1: Per això vol dir
0: que li haig d'explicar que vostè
1: en sap molt. Que sí. Però això vol dir que vostè ha fet molts enemics.
0: Sí. M'he dedicat a l'anàlisi crític de la tele i això m'ha provocat... Sí. Doncs miri, amb aquesta casa ara feia 23 o 24 anys que no trepitjava aquesta casa.
1: De veritat?
0: Sí. Sí. A l'època del seu amic Vicenç Sánchez, director d'aquesta casa als anys de plom, va intentar transformar, que aquí va sigut la meva crítica durant 7 anys amb aquest artefacte tan virtuós, de com una televisió pública que paguem tots...
1: Vostè es va sentir que no era part de la seva televisió.
0: No, jo vaig sentir que no era la televisió de Catalunya, era la televisió d'una part de Catalunya. L'exercici del periodisme comparat t'ensenya que llegeixes uns diaris i diuen està fugado, huido, fugat, i uns altres diuen està exiliat. Això depèn...
1: Sí, sí, i això és el que vostè també ha fet quan n'ha fet anàlisi, sí, de fixar-se en la semàntica, per exemple, com ha explicat.
0: Els informatius comparats és una de les coses que jo he vingut fent durant molts anys, de com a davant d'una mateixa notícia una cadena ens ven una cosa i una altra ens ven una cosa que és completament diferent. No?
1: Parlant del mateix fet, no?
0: Parlant del mateix fet. Vostè sap que hi ha dos tipus de corresponsal. Hi ha els que en diuen els empotrats. Alerta. I els que no estan empotrats. Això m'ho va ensenyar la Maite Carrasco, que li aconsello que un dia la convidi. És aquella corresponsal de guerra de noia freelance que amb 25 o 26 anys d'edat se n'anava a la guerra de Síria, es jugava la pell, s'havia de comprar ella el casc i l'armilla antibales perquè anava freelance, es jugava la vida. I llavors trucava a les teles i deia tinc un petit reportatge de com estan matant, que això no ho ha filmat ningú perquè els que estan empotrats, els americans no volen que ho filmin. L'empotrat és aquell corresponsal de guerra que se'n va amb el passaport, diguem, o el permís de l'exèrcit anglès o nord-americà o de la OTAN.
1: I que li ensenyen la part que interessa.
0: El fiquen en un hotel, el van a buscar cada dematí amb un autocar i li fan un tour per allà on volen que ell vegi i que informi. Només... Aquests són els empotrats. Doncs hi ha els altres. Convidi un dia la Maite Carrasco.
1: No, m'apunto l'idea.
0: A veure, hi ha una lectura complementària. Sembla ser, i això ho pot palpar vostè i qualsevol de vosaltres també, aquí s'ha instal·lat una idea una mica perversa, però que ha funcionat molt bé. que resulta que la gent entre 17 i 25 anys

0: anys que no mirava la tele, que mirava el mòbil, que mirava TikTok i mirava Instagram i no mirava la tele, que de resulta que ara de sobte s'hagin posat tots a mirar la tele, no m'ho acabo de creure. Però els registres d'audiències, a veure, aquí a Espanya només hi ha una central d'audiències, una, que medeix a tots segons uns aparatets que es veu que hi han. Vostè coneix algú que tingui un aparat a casa?
1: No.
0: Faci la pregunta.
1: Sí.
0: Faci la pregunta.
1: Hi ha algú que té algun aparell de Cantar? No.
0: Però algú podria... Algun sí, sense saber qui ho diu?
1: No hi és, no s'està produint.
0: Però bé, aquí està la història. Intoxica molt la tele.
1: Ferran Monegal, ha estat un plaer. Quan hi hagi programa de televisió, es compromet a tornar a TV3, que no passin 23 anys ara.
0: Bueno, veurem si volen que a la tele apareixi una persona de 77 anys.
1: Segur que sí.
0: Que això hi ha plataformes que no ho toleren.
1: Doncs si jo encara hi soc, segur que sí. Si no estic mort... Esperem que no, el tornaré a convidar. Ferran Monegal, moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada, gràcies.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans d'ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi hauríem d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus, i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
7: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
8: En el 107 de la FM.
9: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
10: Bon dia.
11: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
10: Quina il·lusió sentir-te.
12: Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
13: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre. Amb l'ordenador, escolta, jo me n'entego de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
11: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
13: Veig la lluentor que fa permet ser un dia maco. Ara vindran els avis i ulls.
11: M'ho imagino.
14: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
11: Petó!
14: M'alegra tant de sentir-te que escolta.
15: Cada dia fem un pas endavant.
12: Bueno, pots comptar.
11: Molt bé, doncs.
16: És K25.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida. Obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: És Ràdio Vila-sacra.
3: Cap de setmana memorable?

0: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continua usted tomándose la broma?
1: Un programa...
4: Per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa...
5: D'un sabor excel·lent.
1: Un programa on...
6: No importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
2: Sí!
7: Ningú no et dona tant.
1: Sens dubte. No sé si m'entens.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.
2: Quines sensacions et queden al sentir això?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Bon dia, mira, jo te mano el de mica en mica d'en Joan Manel Serrat, que el tinc al cap i com truco no hi penso. Adéu-siau, guapos.
6: Per parlar amb la ràdio.
7: 972 51 12 68. Deixa el teu missatge.
6: Calent, calent, calent.
8: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.

0: 012. La millor resposta.
1: Ah!
2: Què passa?
1: Doncs que demà tinc una presentació molt important i, com sempre, amb la informàtica no me'n surto.
0: Mai és tard per aprendre. Si teniu més de 18 anys, disposeu de 119 centres de formació d'adults arreu del territori que us permeten obtenir una titulació, posar-vos al dia o ampliar els coneixements. El coneixement no té límits d'edat i ens ajuda a progressar.
3: On vas? Que el dinar ja està llest.
1: Fins després.
0: Informeu-vos en el web queestudiar.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: I parlant d'emocions.
5: 64.

0: Busques una escapada diferent? Descobreix Nulles, un racó amb ànima pròpia al cor de l'Alt Camp.
1: Passeix en carro entre vinyes, endinsa't en el passat al jaciment ibèric i deixa't sorprendre per la majestuositat de la catedral del vi, joia del modernisme agrari.
0: Visita els cellers, tasta els vins i connecta amb la tradició i l'entorn en cada copa.
1: Nulles t'espera. Autèntic, proper, inoblidable.

0: Això és...
1: És meravellós.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir a les eleccions l'any 2024. Així ho diu l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. S'assumeix que també passarà aquí, a les municipals de l'any que ve. L'Observatori té la seu a Girona, Núria Pereira.
4: Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat dient que es retirava i demanava el vot pel seu rival. Es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025 i el 2024 als Estats Units el chatbot Grok de la xarxa social X va difondre falsament que la candidata demòcrata Kamala Harris havia passat el termini per presentar la seva candidatura en 9 estats. Són exemples que recull l'estudi de l'Observatori que destaca especialment l'any 2024 perquè aleshores es van produir molts processos electorals a tot el món i en 60 països es va fer un ús maliciós de la intel·ligència artificial per influir-hi, ho explica el seu director Albert Sabater.
5: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
4: Alerta que la tecnologia més nova arriba tan ràpid i de manera tan generalitzada que es pot contribuir a la viralització de l'ús maliciós sense ser-ne conscient de les conseqüències. Explica que els missatges es fan amb la voluntat d'erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema.
5: Probablement tindrem unes conseqüències que van més enllà dels actors maliciosos, sinó que nosaltres mateixos, sense voler, participem d'aquesta viralització de continguts de desinformació o de manipulació.
4: Sabater considera que també s'intentarà manipular a les properes eleccions municipals.
5: És més que plausible que això passi a les municipals. Tenim, evidentment, alguns casos de deepfakes que han tingut lloc. El tema de l'amplificació a través de bots és ben coneguda, a través mitjançant les xarxes socials. Però no podem descartar que també hi hagin coses més sofisticades.
4: Proposa una actualització de la normativa dels processos electorals i una llei de transparència perquè els partits polítics diguin en quins casos fan servir la intel·ligència artificial.
0: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.
7: Tanca els ulls.

0: música, entreteniment.
1: Connexió,
2: servei,
1: llengua,
2: informació,
1: invasió,
2: participació,
1: cultura,
2: emergències,
1: educació,
2: arrel,
1: companyia,
2: veritat,
1: memòria,
2: carrer,
1: paisatge.
3: Ràdio Vila-sacra, l'emissora per a cervells més evolucionats.

0: els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
1: Hola, seguiu així. Començo el dia amb alegria. Que ho feu molt bé. Adéu.

0: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
1: Jo m'hi apunto.
2: RadioVilaSacra.cat.
3: Es pot capturar la llum de la matinada? De què fa gust un paisatge? Els que ens preguntem coses és perquè sabem que allò extraordinari és a només una pregunta de distància. La curiositat ens fa millors. Gaudeix-lo amb moderació.
4: Jo et pregunto què prefereixes i tu em contestes lliurement. Que el català sigui la llengua més parlada arreu del món o no fer mai la declaració de la renda?
5: Home, no haver de fer mai més la renda.
4: No escoltar música catalana mai més o anar sempre a un policlín?
6: Anar a un policlín.
4: No veure mai més TV3 o que enterrin a Franco a Montserrat?
6: Montserrat és molt gran, no?
7: Podria el Franco a Montserrat i un lloc amagadet, que no es veia gaire. I...
6: Ei, estàs apretant, eh?
4: Portar una samarreta de la selecció espanyola o perdre el metro cada dia a la teva cara al matí?
8: Perdre el metro. S'espera, s'espera, no? No hi ha pressa.
4: Dobles lectures. Si tinguessis un fill, sí, què preferiries? Que fos guàrdia civil o que practiqués tocar la gralla 3 hores al dia?
8: Tocar el què?
6: La gralla, 3 hores al dia, sí, de patiment.
4: Que en Joel Joan guanyi un Òscar o anar de franc al cinema sempre?
5: Anar de franc al cinema sempre. Heu vist que vaig per la dinàmica diners tota l'estona.
9: Anar de franc al cinema sempre, sens dubte.
4: Pobre Joel, ningú vol que guanyi un Òscar.
9: No voldria ser dolenta, però tampoc no sé si se'l mereix.
4: I per últim, hisenda pròpia o cobrar més que el teu veí?
10: Hisenda pròpia. Cobrar més que el meu veí.
11: Si cobra mucho. Si cobra poco, no.
4: Sabries dir el teu veí...
11: Home, no, pues, no lo sé.
4: No el mires com per la finestra, si té una rentadora millor que la teva?
11: No.
5: És que no sé quan cobra el veí.
4: Perquè ningú sap.
5: Jo, el que sóc de peles, hauria de dir que cobrarà més que el veí, no? Tira. No sé quan cobra, però llavors molt més que el veí. No una mica, no. Tope de més.

0: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
1: L'Arcada de Faras. Si et pensaves que no podia haver-hi aquí llocs com aquest, és que no havies vingut ni t'hi havien portat. Un complex d'apartaments rurals en un entorn de natura al·lucinant, amb restaurant inclòs. Un lloc extraordinari a només 5 minuts de Besalú. Reserva-la al 972 59 08 55.
2: Ets dona i tens una addicció? Nosaltres sabem com ajudar-te. Dona Addiccions Girona, centre especialitzat i específic per a dones. Únic. Les drogues, l'alcohol, el joc, compres compulsives. Si tu o algun familiar teu ens necessita, ens tens ben a prop. Ens trobaràs a donaaddiccions.com o al telèfon 671-227-051.
3: Bé, no?
4: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues amb el Lleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Lleu Origen i suma't al repte.

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals,
0: distrae,
2: és molt important fer-ne difusió
0: i enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que, bueno,

0: Cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
8: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
9: Sempre al costat de la cultura.
10: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les agències de viatges tenen bones previsions de reserves de cara a l'estiu, tot i la incertesa i el preu del petroli disparat. L'Associació Catalana d'Agències de Viatges assegura que aquest abril s'ha notat un increment de demanda i compra de vacances i confien que el maig i el juny encara augmentarà més. El seu vicepresident, Jordi Vinyoles, destaca que els estan arribant clients que abans s'organitzaven els viatges pel seu compte.
2: Som optimistes perquè pensem que hi haurà una temporada d'estiu bona. I aquest context ens ha posat en valor les agències de viatges més que mai.
1: Tot i això, els clients cada cop demanen més assegurances de cancel·lació, tal com ha explicat el president de CAVE, Rafa Serra.
3: Que una cosa que potser en una situació normal la gent no li dona importància, doncs ara la gent pregunta, escolta, la meva assegurança exactament què cobreix? I la de cancel·lació és per una causa força major, que em tornaran, que no em tornaran i tal, no?
1: Pel que fa als preus dels vols i com la falta de combustible pot afectar-los, les agències descarten cancel·lacions generalitzades i recorden que les aerolínies estan reorganitzant connexions i augmentant freqüències des d'altres hubs, com el d'Istanbul.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: フィラサカーセンセットプンチェロエファエマ。
1: Sóc en Nando Jubany. A la nostra cuina ens importen tant els plats que servim com els vins que els acompanyen.
2: Quins fogons, amb Clara Simó i Marina Antúnez.
3: No, tinc un desig.
4: A veure si t'hauràs quedat embarassada, tu, ara.
3: Que no, dona. Només és que, jo què sé, aquestes dates em fan venir ganes de menjar gambes.
4: Vaja, que ets de gustos barats, tu, eh?
3: Ai, nena, què passa? Per un cop l'any no passa res, tampoc.
4: I com les voldries?
3: Fresques?
4: Sí, d'acord. Però, a part d'això,
5: gambes arrebossades amb coco.
4: Necessitem unes gambes fresques pelades, coco ratllat i ou batut. Una mica de sal i, si volem, després fem una salsa per acompanyar.
5: Primer batem l'ou i afegim un pessic de sal. En un altre bol hi posem el coco ratllat. Agafem una gamba i la punxem amb un escuradents llarg. La suquem amb l'ou batut.
4: Després arrebossem la gamba amb el coco i la fregim amb oli ben calent.
5: Anem fregint totes les gambes i les posem per presentar en una safata i les acompanyem amb una salsa.
4: En aquest cas, una salsa picant que hem fet amb melmelada de préssec, vinagre, sal i gingebre.
3: Ai, ja ara sí que ja ho tinc tot.
5: Quins fogons! Seguiu-nos al YouTube o al Facebook de Quins Fogons, amb Clara Simó i Marina Antúnez.
6: Si escoltes Ràdio Vila-sacra habitualment, notaràs millores a la teva

0: Cugat Ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
1: Jo treballo en una escola d'idiomes, però dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
2: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
3: Soc taxista i vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
4: I així tot el dia, la millor companyia.
5: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Estic tot el dia, des de que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
6: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la ràdio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
7: Es una forma, doncs, de valir-te más problemas.
8: De siempre, no sé, la radio ha hecho compañía, te dan las noticias, hay programas alegres también, variados, sí.
9: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
10: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies a millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
11: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
12: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
13: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
6: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poder llevarla siempre.
14: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Coneixes algun altre mitjà de transport que es plegui en només 7 segons, es pugui guardar sota la taula i hagi estat fabricat a mà per artesans especialitzats? Et presentem Brompton, la bicicleta que pots portar al transport públic, a prendre un cafè al bar sense preocupacions, guardar plegada sota el teu escriptori i també estalviar espai a casa teva. Amb un pes molt reduït, les bicicletes Brompton estan fetes de cera o titani i dissenyades per durar molt de temps, mecànica o elèctrica. Tu tries.
1: Des de Brompton et convidem a provar-la gratuïtament durant 24 hores perquè la puguis incorporar a la teva rutina diària i descobrir-ne tots els avantatges. Truca'ns al 936 396 713 per reservar el teu Brompton Day. Repetim, 936 396 713. T'esperem.
2: Molt bé, no?
3: Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
4: És?
5: Ràdio Vila-sacra.
6: El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.

0: per la gent intel·ligent, Ràdio Vila-sacra, evidentment.
1: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
2: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
1: Més info a espaigironès.com.

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.
2: Ara, tota la música d'autor i sabor personal.

0: punt per dir sí?
1: Yes.
2: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
3: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
4: Entra a formar part del club més privat que mai s'ha creat.

0: Alerta de l'Agència Europea sobre Drogues per l'arribada massiva d'una marihuana molt potent i alhora contaminada amb pesticides tòxics prohibits per ús agrícola. Les plantes provenen de cultius il·legals del Canadà, els Estats Units i Mèxic. De fet, el contingut de THC en el cànnabis americà és molt superior a l'europeu. Aquesta potència del principi psicoactiu s'hi suma l'ús de pesticides prohibits, com dèiem, pels seus components cancerígens i per la seva toxicitat per al medi ambient. Des de l'Hospital Clínic, el doctor Emilio Salgado, que és el cap de la unitat de toxicologia del Servei d'Urgències, alerta dels perills d'aquestes variants de marihuana.
1: Sobre el cannabis importado de Estados Unidos, México, con contaminación por pesticidas, que pueden ser y tener una toxicidad muy relevante. Tratamos, digamos, de intentar buscar una forma de reacción lo más adecuada posible, pues para que el día que llegue, que llegará, pues tengamos la capacidad de reacción rápida y sepamos, digamos, cortarlo de raíz.
0: La policia duanera constata que ja han entrat partides d'aquesta droga tant a Europa com concretament a Catalunya. Segons ha pogut saber aquesta emissora, els expedients oberts per intervencions de marihuana americana de l'agència tributària van passar de 350.000 l'any passat a 550.000 aquest 2025. L'origen d'aquest cànnabis de gran puresa s'explica, segons els experts, per la producció massiva per satisfer la demanda que ha generat en alguns estats dels Estats Units i del Canadà. Una part d'aquesta producció s'està fent servir per abastir altres mercats, com l'europeu.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Si amb bicicleta vas, un cor fort tindràs.
3: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vila Sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bloc de mestres, amb Montse Poblet. Avui parlem de... el projecte Filosofia 318 i de com l'apliquen a l'escola Mercè Rodoreda de Martorell. Entrarem a la classe de quart, acompanyats de la mestra Imma Labori.
2: Aquest projecte es diu Filosofia 318 i nosaltres el vam com subtitular dient Ensenyem a pensar. Ho fan tots els nens de l'escola. El que és important és fer-ho en mig grup, perquè el que es treballa molt és l'expressió oral, la conversa i, clar, amb un grup de 25.
1: Ensenya'ns com ho feu.
2: Quan els alumnes entren, doncs hi ha l'espai, intentem que sigui un espai diferent al de l'aula ordinària. Es col·loquen amb rotllana perquè tothom es pugui veure. Quan un parla, tu li has d'estar veient amb aquella persona, no? Es comença amb una música, que ja és per, una mica, ells saben que és per relaxar-nos, per entrar en situació. Es recorden cada cop unes normes que s'han pactat amb ells a principi de curs. Qui vol començar?
3: Ser respectuosos, fer silenci i escoltar, respectar el torn de paraula, demanar la paraula, no fer tonteries ni molestar.
2: A cada sessió hi ha un secretari que l'escolleixen entre ells mateixos i aquest secretari té una llibreta on recull tot el que estem fent, com es diu la sessió, quina habilitat treballarem. Pere, ens vens a explicar una mica què vam fer l'últim dia, sisplau?
4: L'Imma pregunta com decidim quina pel·lícula volem anar a veure amb la família. Ens diu que hi ha llibres que tenen pel·lícula, que La història interminable, que és la que veurem ara, en té de llibre. Ens llegeix el començament i ens diu que amb el tros que ha llegit...
2: Després es fa, si hi ha lectura, es fa lectura o es fa el joc. Després hi ha tota la conversa.
1: Una conversa amb quins objectius?
2: Aviam, és tot un treball de les habilitats del pensar. El saber parlar, saber escoltar, saber escriure. Totes les habilitats, diguem això, del pensar, al darrere tenen subhabilitats, que seria doncs, imaginar, raonar, fer hipòtesis, buscar diferències, buscar semblances.
5: L'Atreyu viu al món fantàstic, la fantasia, i el Bastian viu al món real.
2: Molt bé.
5: Que són la mateixa persona.
2: Són temes molt personals dels nens, molt vivenciades d'ells.
6: Em sento orgullós de que a una prova d'atletisme, com que no se'm dona molt bé, que guanyessi.
2: Aaron!
7: A mi m'agradaria millorar la lletra i fer millor els dibuixos.
1: Imma, avui parleu d'una pel·lícula, de La història interminable, però no sempre treballeu amb material cinematogràfic, no?
2: Els que porten aquest projecte, que són l'IDF, ja va fer uns materials que nosaltres els hem adquirit i a part hem fet una formació. I clar, entre els recursos i el que aprens, doncs pots fer servir tant una obra d'art com això, un conte, com un llibre, com un cinema.
1: Posa'ns en un exemple.
2: Pot ser una làmina d'art de Picasso, però és tota la guia que hi ha al darrere que t'ensenya quin tipus de preguntes s'ha de fer, si és, per exemple, una obra d'art, tapar una part perquè ells comencin a fer hipòtesis sobre què hi pot haver al darrere.
1: Si vols saber més, connecta't al web del grup IREF d'Innovació i Recerca per l'Ensenyament de la Filosofia. Podràs fer un cop d'ull als materials i als mètodes que proposen per ensenyar els nens a pensar.

0: consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: Hi ha qui creu que registrant una paraula pot atrapar el nostre sentiment. Que es pot comprar un paisatge. Posar preu al mar. Registrar una manera de viure.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Això és impagable. No som estrelles, no ens cal. Ni necessitem cap etiqueta per saber d'on surt la força de la nostra costa. No ens cal comprar la nostra llibertat amb diners. Potser un dia algú vol registrar Costa Brava. No serem nosaltres. Aquesta terra no ens pertany, ens inspira.
2: Ràdio Vila-sacra.

El cervell del pop és molt diferent al dels humans i de la majoria d'animals. Tot i tenir un cervell central, aproximadament, el 60% de les seves neurones es troben distribuïdes als 8 braços. Això significa que cada braç pot prendre decisions de manera gairebé independent. Per exemple, un braç pot explorar una escletxa, manipular un objecte o reaccionar a un estímul sense necessitat d'instruccions directes del cervell. Aquesta estructura fa que els pops siguin extremadament bons resolent problemes, obrint pots o escapant de gàbies. També explica per què, fins i tot quan un braç es desprèn, pot continuar movent-se durant una estona. Aquest sistema nerviós descentralitzat és únic entre els animals coneguts i desafia la idea tradicional d'intel·ligència centralitzada. Els científics el consideren una

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Arran de la pandèmia han augmentat les consultes pediàtriques per problemes de salut mental, sobretot en adolescents. A les urgències de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, cada 7 o 10 dies arriba un pacient amb idees autolesives. La majoria són dones d'uns 15 anys. Joan González Rioja n'és coordinador.
3: En aquests últims 3 anys el que sí que sabem és que pues, aproximadament un 25%, un quart d'aquests nens van fer gestos autolesius i hi havia una majoria que havien fet alguna tentació autolítica, ja sigui amb fàrmacs o a vegades amb lesions, però mai cap d'aquests que nosaltres hem detectat arriba a ser un suïcidi consumat.
2: Pel que fa a les intoxicacions, molt sovint són per conductes recreatives i amb drogues, diguem-ne, clàssiques, però preocupa l'increment de substàncies sintètiques o barrejades, que no poden ser detectades o identificades pel panel de cribratge, un fet que complica el tractament quan el pacient arriba semi-inconscient a la porta d'urgències. Sobre les

0: Consultes per infeccions de transmissió sexual, la clamídia és la més freqüent i a partir dels 16 anys el menor pot decidir si vol estar acompanyat pels seus progenitors o tutors legals. També s'ha abordat l'ús de la intel·ligència artificial. Es recomana no volcar-hi cap dada personal, fer-la servir amb totes les cauteles i sempre sota la mirada crítica d'un professional.
1: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
2: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.
2: Atenció.
3: Atenció.
2: Atenció.
4: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
5: Els comptes d'adolescent d'Instagram incorporen noves proteccions. Aquests comptes són privats per defecte, cosa que ajuda a evitar els contactes no desitjats. I els menors de 16 necessiten aprovació parental per canviar aquestes proteccions. Comptes d'adolescent d'Instagram. Noves proteccions incorporades per la tranquil·litat dels pares. Més informació a instagram.com/cuentasdeadolescente.
6: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
7: Comprar, vendre, llogar, pisos, cases, solars. Amb Ryan, la immobiliària, el camí és més fàcil. Ryan, ens moguem més, millor i més ràpid. Compromís de bona gestió. Pren una bona decisió. Compra, ven i lloga amb Ryan. Et sortirà bé. Ryan Serveis Immobiliaris, a l'Avinguda Salvador Dalí de Figueres. 972-21-24-20.
8: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
9: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
10: I si aquesta primavera no es tractés de fer més, sinó de sentir millor? A Vallromanes, a només 30 minuts de Barcelona, t'espera Massa Legros. Un ecoresort envoltat de natura i silenci, amb suites, gastronomia ecològica, un balneari dins d'una masia del segle XV i experiències de benestar. Una escapada per reconnectar amb tu i amb l'essencial. Massa Legros, més de 10 anys cuidant del teu benestar. Reserva ara massalegros.com o truca al 93 565 5 60 60.

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional, perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Crides més, tu passes més bé. Respecte al descans dels veïns. Màxima diversió, mínima molèstia.
3: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
4: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
3: Més info a espaigironès.com.
5: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
6: Paraules de nen.
7: Em dic Jordi Martínez, vaig a l'escola Gonçal Comelles i visc a Avinyonet de Puigventós. M'agrada la música pop. M'agradaria que poséssiu Ràdio Avinyonet.
8: Hola, em dic Fàtima Uavi i el tipus de música que m'agrada és qualsevol, mentre que a mi m'agradi.
9: Hola, em dic Aminata Sidibé. M'agradaria que em vinguessin nens a cantar amb el seu idioma.
10: Hola, em dic Maria Guané i m'agradaria que vingués l'Iniesta, que ens parlessi amb el seu idioma.
11: Hola, em dic Mohamed Abercut. M'agradaria que fessin una entrevista a tots els jugadors de Barça.
12: Soc la Clàudia Masacs i m'agrada la ràdio perquè m'agrada molt la música pop.
13: Em dic Berta Santos i m'agradaria que la ràdio tingués un programa d'explicacions de crítiques de pel·lícules.
14: Em dic Iman Lawani i m'agradaria que hi hagués música de tot el món.
15: Em dic Marina Salvadors i m'agradaria que a la ràdio fessin, bueno, un programa per infantil, un de juvenil i l'altre per adults.

0: Escolteu. La història secreta.
1: Doncs imagina't. Em poses un tallet de pastís, però molt petit, que estic a dieta? Així com els altres 7 tallets? Sí, sisplau. Gràcies.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Parla. Parla com una barcelonina.
2: Parla com un lleidatà.
3: Vols parlar rosianès? Parla.
4: O com una pallaresa.
5: Parla tortosí. Ja siguis de Vinalló o de Capredó.
6: Parla com un alicantí.
7: Ratlla com un maonès.
8: Xerra com un mallorquí. Xerra.
9: I no deixis de parlar garrotxí.
10: Ni tarragoní.
11: Enrona, gralla, ratlla, xerra, parla. Parla com vulguis, però fes-te escoltar. Passa't a Parlem Telecom i sumem les nostres veus per fer sentir el que volem per casa nostra. Parlem, perquè és la meva.
12: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Un espai per passar-ho bé, per escoltar mentre vas en el cotxe, fas les feines de casa, o fins i tot dones un passeig o surts una estona a fer exercici, sense masses pretensions i sense encotillar. T'hi animes? Si et sembla bé, a poc l'anirem construint plegats.
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui l'escala.
2: Encara queden records del que fou la vella vila. Les cases brunes de pell amb l'any gravat a la llinda i un cementiri ancorat entre el somni i l'elegia. El port s'ha tornat petit, prop de la platja, i espia quantes barques van en mar, quants peixos la xarxa enfila, quantes nits la lluna dorm al coixí de la badia. De la Caterina Albert, que en Víctor es convertia, en resta la solitud collida al peu de l'ermita. Flor de bosc, que encara avui vetlla Santa Caterina. La nova escala s'estén i en burg es verticalitza, domina tot el serrat i a la vella desafia, amb els blocs i gratacels d'una arquitectura ambigua. La vella la deixa fer, entre astuta i comprensiva. Quan l'altra tingui els seus anys i hagi perdut embranzida, encara el mar serà blau, blanc al vol de la gavina. Les ones faran ganxet amb fils d'escuma submisa i les proes tallaran sedes glauques i ametista, mentre el garbí, a cap n'Orfeu, pulsarà el cor de la lira.
3: Parlem i entenem.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Servei públic.

0: I parlant d'emocions,
1: 74.
2: Acciando réplicas, escalo maíz.
3: No soy español.
2: A por 4. Mesa 24. Mesa 11. Rollitos, traducidos al ajillo.
4: Nutricionalment, un calçot és molt semblant a la ceba blanca i, per tant, proporciona poca energia. La ceba, de la mateixa manera que l'all, té propietats terapèutiques com ara depurar l'aparell digestiu, destruir les pedres renals, actuar com antisèptic, combatre l'arteriosclerosi i la hipertensió o prevenir certs tipus de càncer. També cal destacar que és una font d'antioxidants gràcies als flavonoides i als compostos sulfurats que conté.
5: I és que els productes catalans són salut.

0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
5: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses, coses bo.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ara hem d'escoltar el Josep, té 21 anys i pateix la síndrome de Tourette.
2: Jo vivia d'una forma una miqueta amb bastant pressió pel fet que no volia expressar els meus tics quan estava a l'escola, per exemple, perquè tenia por que la gent ho escoltés i tot en que ningú em digui res, pues, tenia por igualment. És la típica por que tenia, o vergonya social, o com es vulgui dir, no?
1: La síndrome de Tourette és un trastorn del neurodesenvolupament que es caracteritza per tics físics, però també verbals, que poden ser molt incapacitants quan la medicació no funciona, i això passa en un 10% dels casos. El Josep és dins d'aquest grup. Des dels 14 anys, la seva síndrome li provocava tics verbals amb insults incontrolats, tics motors i destrucció d'objectes involuntàriament i pensaments suïcides per la incapacitat de sostenir tots aquests símptomes. És per això que l'Hospital de Sant Pau es va sotmetre a una operació per implantar-li uns elèctrodes al cervell connectats a un marcapassos cerebral que inactiva la part del cervell que provoca tots aquests símptomes. Ho explica el doctor Ignacio Aracil, adjunt al Servei de Neurologia de Sant Pau.
3: Una vez colocado el electrodo con mucha precisión en la diana quirúrgica, es la programación del electrodo. Estos dispositivos permiten inhibir de forma selectiva zonas del cerebro que conectan con otras partes relacionadas con el movimiento o con la conducta.
1: És una tècnica que no està aprovada ni per l'Agència Europea ni tampoc per la nord-americana per la síndrome de Tourette, però que es pot aplicar en casos extrems, els anomenats casos compassius, com el del Josep. Els resultats es van fer esperar perquè costa molt modular l'activitat del marcapassos cerebral, però al cap d'uns 8 mesos els tics verbals i motors pràcticament van desaparèixer.
2: Puc estar a la meva casa tranquil·lament estudiant perfectament, o si vull sortir amb amics també puc sortir amb amics sense problema, o si vull jugar a videojocs, que també és un hobby que tinc, puc jugar sense cap problema, o puc llegir un llibre, que abans no podia fer-ho, perquè abans pel tema dels cops abans em costava molt poder estar tranquil·lament fer una activitat d'aquest estil.
1: L'Hospital de Sant Pau és referent en tècniques d'electroestimulació cerebral i també en síndrome de Tourette.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
5: Pareu bé l'orella.

0: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
1: Es evidente que existen otros mundos.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra. El primer pas a la Lluna va canviar la humanitat. Les d'un fill et canvien el món. Caminar per la muralla xinesa és un viatge en el temps. Passejar pels teus carrers és part de la teva història. Fer el cim a l'Everest és una gesta. Quan l'enxaneta fa el cim, aixeca passions. Hi ha històries que poden ser petites per al món, però són les més importants perquè són les teves. A la teva ràdio local, sentim com tu.

0: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
1: Aconsegueix el certificat de professionalitat preparant-te amb Acadèmia Bull de Girona per ser vigilant de seguretat, escorta privat i vigilant d'explosius. Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la policia. Informa-te'n a acadèmiabull.es. Actuació impulsada i subvencionada per al Servei d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini.

0: en el temps. Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.
2: A la vida, tria molt bé de qui t'envoltes, perquè gent envejosa, dolenta i traïdora n'hi ha i molta.

0: Busques feina? A Randstad t'estem buscant. Si estàs interessat i interessada, entra a randstad.es o descarrega l'app de Randstad Girona. Randstad, partner for talent.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya.
3: Apuja el volum.
4: Us preocupa la processionària del pi? Plaga que afecta els pins, però també genera greus problemes a les persones i animals?
5: Doncs poseu-vos en mans dels millors especialistes en el control de plagues en arbrat. Endoteràpia Vegetal i un dels seus aplicadors autoritzats us realitzarà el tractament 100% eficaç i respectuós amb el medi ambient.
4: Truca al 972 15 88 89 o entra a endoteràpiavegetal.com.
5: Endoteràpia Vegetal, experts en el control de plagues i malalties d'arbres i palmeres.
6: Adesso faccio l'appello. Savona?
7: Presente.
6: Chiusano?
8: Presente.
6: Giacobetti?
7: Potrei andare un momento.
6: Adesso, nell'intervallo.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.
2: El Bon Entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
1: Va, anem a fer l'animal.
2: Ah, sí...
3: Bueno...
4: He oído voces.
5: Vamos en directo.
6: Ahora un funcionario puede arruinarnos la vida. No es lo mismo Ana de Cilla Mier que Ana Mier de Cilla.
7: Serien subseus d'aquesta competició i fins i tot de Barcelona, que ho conlliria.
8: Conlliria.
7: Que ho conlliria. Acolliria, perdó.
6: Amb noms que formen part d'aquesta elit.
9: Hoy estamos a 792 grados de temperatura.
10: ¿Pero qué estás diciendo tú?
9: 792 grados.
11: ¡Uy, qué calor, amiga!
12: Espectacular exhibición.
1: Porque tienen que ir siguiendo...
13: ¡Cuidado!
14: Gaudeix d'un dia diferent.
15: Ràdio Vila-sacra.
16: Una experiència única molt a prop teu.
17: Propera, divertida, diversa. Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.
18: En el 107 de la FM...

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: En anteriors capítols

0: Déu-n'hi-do. Sí.
1: Perdó. A veure, no ploris. Mira, això ara agafem i ho arreglem ara mateix.
2: Molt ben dit.
1: Molt bon lideratge. Fes un cop sobre la taula.
3: Ai, quasi se m'oblida.
4: Crac.
0: Que bé. Doncs va.
5: Jo vaig preguntar a la gent si té alguna al·lèrgia. Té alguna al·lèrgia? Al pol·len, als àcars, a les mosques, al raïm, al futbol... Aquest té al·lèrgia, la gent. A mi? Doncs vinga, si tenen alguna al·lèrgia, que ens ho diguin. Escolta, una pregunta.
6: Digue'm.
5: Tens alguna al·lèrgia?
7: Pues no, que jo sàpiga, no. No.
8: Al·lèrgia no, ella sí que tiene.
7: Sí. Rinitis al·lèrgica que m'ha produït asma.
5: Va, una pregunta, va. Digue'm si tens alguna al·lèrgia.
6: No.
5: Cap?
6: No, cap. Ah, bueno, sí, a...
5: Al·lèrgia?
6: Collons.
8: Al·lèrgia al pol·len.
9: Al pol·len.
6: Ai, com es diu?
9: I ara aquesta temporada és fatal.
6: Ostres. Ai, com es diu, collons? La merda aquesta de... no sé dic. Ai, no sé dic. Com es diu la...
10: Estoy bien, alergia no tengo ninguna.
6: Penicilina?
9: Oh, sí.
5: Sí.
6: L'únic.
9: Més amb aquest temps, amb tant d'aire, doncs noto molt. Amb tantes pluges que han hagut, és pitjor quan plou que... Sí, dit pels metges, que és pitjor quan hi ha una temporada d'hivern que plou moltíssim, la primavera és molt, molt xunga pels asmàtics i per la gent al·lèrgica.
6: No.
5: Cap?
6: No, cap. Ah, bueno, sí, a...
5: Al·lèrgia?
6: Collons.
11: Jo no, que ho sàpiga, no.
5: Jo estic sano.
10: Sí, sí.
11: Els polítics, a tots. A tots els hi tinc al·lèrgia. Vull dir, puc tenir algun partit que m'agradi, però això no vol dir que els polítics m'agradin.
5: I aquí el col·lega també.
11: L'al·lèrgia no en tinc cap, no. Per sort, sí.
8: Sí.
5: Ni a la feina, tampoc.
12: Bueno, això molta gent té. No, em sembla que la pell de préssec.
13: Per què? Per què m'ho pregunteu?
5: No, preguntem coses d'actualitat.
6: No.
5: Cap?
6: No, cap. Ah, bueno, sí, a...
5: Al·lèrgia?
12: Bueno, això molta gent té.
11: Bueno, tot això sí. Sí.
12: Se'm fiquen els ulls vermells, començo a estornudar... I si la cosa va més, doncs em costa respirar i em pica el cos. Depèn de l'època de l'any.
11: Home, és que aquí hi ha molt de pol·len. Ha hagut un... Bueno, una de pol·len que no es treia. Anaves pel carrer, tot se t'atacava de pol·len.
14: Doncs sí. Tinc al·lèrgia al gluten.
15: Bueno, els equips de futbol.
14: Hi ha molts, però podrien haver més.
15: Depèn del dia.
13: No, jo no, per sort no.
15: No tinc al·lèrgia a res.
6: No.
5: Cap?
6: No, cap. Ah, bueno, sí, a...
5: Al·lèrgia?
8: Que ho graveu tot això.
9: Molt bé, moltes gràcies.
0: Salut i humor.

0: I parlant d'emocions.
1: Has vist aquella senyora en moto? Però quina edat té, encara caurà.
2: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
3: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
4: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. És
2: Ràdio Vila-sacra.
3: M'encanta.
4: El català suma.
5: Ja està. Ara només cal guardar como.
6: Guardar como? Però si el meu ordinador hi diu anomena i desa.
4: Els sistemes operatius i programes informàtics més coneguts de tractament de textos, càlcul, navegadors, són tots en català. Els pots demanar a la botiga o descarregar-te en l'actualització per internet de franc. Posa l'ordinador en català. Així de senzill. Plataforma per la llengua. L'ONG del català. Fes-te'n soci.

0: escoltarem el Pol i el Pol. Són dos amics a qui hem preguntat què han fet avui al col·le. Us avisem que un d'ells una mica petit, eh? Què heu fet avui al col·le?
1: Les cases del grill. Hi havia uns cartellets a dalt i teníem que dibuixar la casa del grill que volíem que sigués de veritat.
2: Què has fet avui al col·le?
1: Per arribar he agafat un cuento i he caminat a cuento. He anat al pati a jugar i per això m'he fet allò l'arena, he anat a la casa, he fet així, m'he caigut i llavors ha sortit una mica de sang, però no he plorat i se m'ha mou l'arena.
3: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
4: Au,
5: mira que bé.
6: En el 107 de la FM.
7: Activitat, fruita i verdura. 30 més 5. Si vols fer salut, suma. 30 minuts d'activitat física diària més 5 peces de fruita i verdura al dia.
8: Camina a pas lleuger.
9: Pren fruita per esmorzar.
8: Fes servir les escales.
9: Tria verdures i amanides com a guarnició.
8: Mou el cor.
9: Inclou fruita al berenar.
8: Balla.
9: Tria la fruita com a postres.
8: Surt a passejar.
9: Menja sa i variat.
7: Treu profit de la teva vida diària per fer salut. Suma. 30 minuts d'activitat física diària, més 5 peces de fruita i verdura al dia. Si vols fer salut, suma.

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Miki Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.
2: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: A veure, jo voldria parlar amb el senyor director de Ràdio Vila Sacra i si em podia trucar en el 972 50 3, 50 no me recordo 50 un moment que ja t'ho he de trucar, ara no recordo el telèfon. 50 12 ay.
6: Enviado hoy a las 13 horas 27 minutos.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.
9: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

Busques un CRM per la teva empresa? Si és fàcil d'utilitzar, és Toho. Si és adaptable, és Toho. Si és segur, és Toho. Si busques un CRM, necessites Toho. Comença ja la teva prova gratuïta. Toho. Solucions de software per a empreses. És teu. És fàcil. És Toho.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: Unes 4.500 persones han manifestat aquest dijous al migdia a la ciutat de Girona, segons la policia municipal, per demanar més recursos a les aules, menys burocràcia i un increment salarial. Les protestes a la demarcació de Girona han arrencat a primera hora del matí amb diferents marxes lentes. L'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil de la Generalitat fa parada a Tortellà. Aquest dimecres s'han ofert els primers serveis d'una iniciativa impulsada per la Generalitat i que pretén facilitar els tràmits als veïns i veïnes de pobles rurals. A la Garrotxa, el servei també és present a Besalú, Castellfollit de la Roca, Les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Planoles treballa a mitjà i llarg termini per recuperar habitatge i donar resposta a la quinzena de persones interessades en viure al poble. El primer projecte en fer-se efectiu seria el pis de l'escola. Amb l'adequació de la zona verda de l'urbanització de la Closa del Llop, coneguda com l'Incasol, es posarà el punt i final al projecte. Consisteix en una zona de parc infantil al que s'hi accedeix a través de tres camins que connecten amb els carrers de la zona. En breu, l'Ajuntament podrà compartir les parcel·les en solars edificables. S'han acabat les ganxotapes, però ara arriba el peix blau ganxó. Sant Feliu de Guíxols continua gaudint de campanyes gastronòmiques per potenciar la restauració local. La del peix blau ganxó és una de les que té més tradició a la comarca. L'obra de l'artista Xico Cabanyes envaeix aquests dies als jardins de l'Ajuntament de Porqueres i la resta de dependències municipals amb motiu de la 21a exposició de flors. És una de les propostes destacades de la Festa Major del municipi i enguany s'inspira en el bosc de Can Ginebreda en el motiu del seu 50è aniversari. I l'Escola Ruy de Mado ha acollit l'exposició Em sento verd, creada pels alumnes de cicle mitjà. La proposta ha explorat el verd des de l'art, la natura i diferents cultures, amb especial atenció als banys de bosc japonesos. A Ruy de Mado, el projecte ha convertit el color verd en una experiència educativa i creativa compartida.
2: Això és...
3: És meravellós.
4: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: L'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
3: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
2: Més info a espaigironès.com.
4: Impulsem la cultura.
5: Psicologia, amb Helena Codina.
6: Violència sexual i oci nocturn. S'ha fet recentment un estudi en què s'ha observat que el 57% de les noies pateixen violències sexuals en els espais d'oci nocturn. A més, cada noia entrevistada que havia patit violència sexual deia que ho havia patit amb molta freqüència. Això significa, malauradament, que la violència sexual està normalitzada i generalitzada en aquests entorns nocturns. Actualment, les noies es perceben amb la mateixa llibertat que els homes per estar i divertir-se en espais nocturns, però les dades demostren que tenen una situació de risc més elevada que els nois. Cal destacar, per una part, que la imatge sexualitzada i estereotipada de les noies s'utilitza per part del mercat de l'oci nocturn com a reclam publicitari, tals com facilitar l'entrada gratuïta. I per altra part, s'ha observat que els nois tendeixen a relativitzar la violència sexual que s'exerceix sobre les noies, ja que es tracta de comportaments que no s'identifiquen ni es reconeixen per part dels nois com a comportaments de violència sexual. Un exemple serien els comentaris incòmodes o la pressió per tenir sexe malgrat no voler. És a dir, molts nois no són conscients que aquestes conductes siguin violència sexual, perquè no les identifiquen ni les reconeixen com a tals. I tot això també passa pel fet de la falsa creença de que en el context d'oci nocturn tot s'hi val, que aquestes coses passen o que no n'hi ha per tant. I en aquest entorn ja se sap que el jovent hi va per lligar i anar de cacera, cosa que fa que s'estableixin mecanismes de falsa permissivitat. Així doncs, eduquem el jovent a identificar correctament aquestes conductes com a violència sexual i deixem el fals mite de que les dones són passives i els homes són irrefrenables, sexualment parlant.
7: La comunicació és fonamental. Sempre hi som.
8: Informació, música, entreteniment.
9: I parlant d'emocions.
10: 37.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Cap de setmana memorable?
3: No et preocupis per nosaltres, que qui ens vol sentir ens ho fa saber. Som la ràdio de Vila-sacra i és nota.
4: Hola, em dic Pau Golela i avui us vull fer una endivinalla. Vull ser amic teu, però m'hauràs de fer amb boles de neu i a fora al carrer. Solució, el dinot de neu. Adéu!

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972-51-1268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656-19-70-62.
2: En el 107 de la freqüència modulada surt el sol.

0: vida. Cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent i del qual ja s'havia alertat que tenia un alt risc de reincidència. Se l'ha capturat quan fugia després d'intentar assaltar un supermercat. Lleida, Júlia Albacar.
3: El detingut de 56 anys ha intentat atracar este divendres a punta de pistola un supermercat del carrer Baró de Maials al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia just un mes de la presó de Ponent després d'acabar una condemna de 4 anys per dos fets similars, dos assalts violents en supermercats a Lleida. Anteriorment se l'havia condemnat per diversos assassinats i atracaments. Quan va sortir de presó ja es va informar que hi havia un risc molt alt que reincidís i se'l considerava molt perillós.
4: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que marrón, chin, chin, pom, porom, pom, pom.
5: Digue'm.
6: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
5: Dispensem?

0: sense dolor, a casa i acompanyat. Quan jo estic dient això, tothom que ens escolta m'entén perfectament. Sense dolor, Ràdio a casa i acompanyat.
1: Ràdio Vila Sacra.
2: O ara o mai.
3: Per alguna raó és la Vila Sagrada.
4: I som per ajudar.
5: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
6: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
7: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: salut, amics i amigues caminaires. Ens agrada voltar i conèixer territori i la seva gent, i per això us plantegem tot seguit tres continguts en els propers 25 minuts. Abans que res, els hem de presentar en el nostre sumari. Avui al reportatge central ens pugem al carro. En Marc Boquer és l'impulsor del projecte Experiències Rurals i proposa rutes en carro i cavall per l'entorn rural de Nulles, a l'Alt Camp, aptes per tots els públics. En coneixerem tots els detalls d'aquí uns instants. El Xavi Tió recupera avui un dels clàssics del muntanyisme i de l'alpinisme i ens proposa, de fet, un 3 en 1. 3 cims al preu d'un, ascendint a la Serra del Cadí i coronant la Torreta del Cadí, el Puig de les Grelleres i el Volturó. Tercer i darrer capítol dedicat a Bèlgica, amb la Maria Pilar Cabrerizo, ideòloga del blog Viatges 2.0. En aquesta ocasió és torn de visitar una de les ciutats més interessants del país. De seguida ho veureu i ho podreu comprovar. Gant. I ara que ja coneixeu la targeta de presentació del programa d'avui, comencem. Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Una experiència per viure de forma pausada, sense presses, on qui marca el temps és el ritme de la natura. I que alhora ens submergeix per una estona en una manera de ser i de fer, en el món de pagès, de quan la mecanització encara no hi havia arribat. Dues intencions o propòsits que s'acompleixen en la proposta que us presentem avui. Un passeig en carro conduït per un cavall, tot passejant entre un mar de vinyes i altres conreus. Avui al Sendes pugem al carro, mai millor dit. Una aventura d'una hora i mitja que farem sobre aquest antic mitjà de transport que en Marc Boquer, al capdavant del projecte Experiències Rurals, organitza els caps de setmana a Nulles, una petita localitat de l'Alt Camp que alguns recordareu perquè no fa massa ja la vam visitar per parlar del seu extraordinari celler cooperatiu. Dèiem que és en Marc Boquer qui fa la proposta. Serraller i soldador de professió, aquest vallenc de 44 anys sent autèntica passió pel món dels cavalls de tir i els carros. Avui se'ns presenta d'aquesta manera.
1: De ben petitet, doncs, he estat vinculat al món dels tres toms, al món del cavall de tir. La nen ja anava molt a la casa d'un parent meu que en tenia, amb 5 o 6 anys el meu pare va comprar el primer, i d'aquí, doncs, bueno, participar en diversos tres toms d'arreu de Catalunya. He estat vinculat a diferents associacions dels tres toms d'aquí de la comarca, com també la de Valls. He anat arreplegant carros, restaurant carros, per poder participar en diferents tres toms de tot Catalunya. A partir d'aquí, la cosa es va anar creixent, amb un cavall, dos, i anant arreplegant carros que la gent gran els hi feia nosa per posar el tractor, o els fills d'aquesta gent gran que els hi feia nosa el magatzem per posar el cotxe.
0: I a poc ha anat configurant una col·lecció de carros ben extensa. A dia d'avui va més enllà d'una vintena. N'hi ha de ben variats.
1: Tinc carros carregats de diferents maneres, un amb botelletes, l'altre amb botelleta petita tipus pot, de litre, perquè m'entenguis, amb les seves caixetes. Tinc un altre amb botella de vidre grossa de 5 litres, el que seria avui una garrafa, forrada amb mimbre i encaixada amb fusta. En tinc un altre de bidons d'oli, de ferro o de lleteres. En tinc un altre carro de pagès carregat amb uns coves de llauna i amb rotllos de pell, perquè tinc d'arrels d'una dogueria de pells aquí a Valls, al costat del riu. Tinc un carro també d'un bocoi, un parell de tartranes, un carruatge de luxe francès, un carro per treure els fems de la zona del Pallars, un carro de trabuc, dues màquines de segar, dues màquines d'ensofetar. Estic bastant entretingut, la veritat.
0: Però què seria del carro sense el cavall que el fa anar amunt i avall? En Marc en té dos de cavalls i sense ells no es podria, evidentment, celebrar aquesta experiència. Comenta que els mima i els tracta molt bé.
1: Els cavalls són animals de rutines, són animals que tancats no s'hi poden estar, i nosaltres el que fem és fer-los moure i allargar-los la vida. En el món de l'atracció animal, el carro ha d'anar equitatiu amb el cavall, i el pes que hi cap en un carro agrícola de pagès, el català, els seients que hi caben o la gent que hi cap, el cavall pesa 3 i 4 vegades més que el que és la càrrega del carro. Per als cavalls és un passeig.
0: Tenim carros, tenim cavalls, i amb els carros i amb els cavalls podem fer un tomb pels camps. Els horaris, dissabtes i diumenges, en dos torns, a 11:45 del matí i a les 12. I a l'estiu, atenció, perquè canvien, a 11:45 del matí i a les 7 de la tarda, en la proposta coneguda com l'Hora Daurada, moment que té una llum màgica i especial sobre el Camp de Tarragona. El lloc escollit, més o menys ja l'hem dit, Nulles, un indret que no és casual.
1: Les rutes comencen i acaben a Nulles. És un marc incomparable pel turisme d'interior. Aquí tenim una magnífica zona amb un mar de vinyes i una zona d'interior amb un microclima. Tenim una catedral del vi molt guapa i la ruta té una durada d'una hora i mitja o així. Tipus de públic ha vingut des de famílies, grups d'amics, famílies amb canalla molt, molt petites, de 4 o 5 mesos, i després gent gran, molt gran.
0: Doncs per participar en aquesta ruta amb carro i cavall, entreu al web experienciasrurals.com i poseu-vos en contacte amb el Marc. La ruta bàsica, que centra avui el nostre interès, ja fa 8 anys que la fa. L'anomena PAC 1 i té una hora i mitja de durada, com hem sentit. Garantit que farà desaparèixer les 3.
1: Està clar que la gent està acomodada i la gent que ha vingut a fer una ruta de migdia o de dia sencer, estem acostumats a un ritme, a una velocitat, i la veritat és que a pas de carro tornes a fer un retrocés en els anys, i el rato que circules amb el carro és una teràpia i és una manera diferent de veure les coses, d'alentir la marxa que portem tots en el dia a dia.
0: Doncs va, ens posem en circulació. Per la ruta s'hi destinarà un carro sempre i quan el grup estigui composat per un màxim d'unes 10 persones. Si n'hi ha més, se'n destinaran dos. La sortida i arribada es fa a l'exterior del celler cooperatiu de Nulles, conegut avui com Adarnats Vinícola de Nulles. Un extraordinari edifici d'estil noucentista, una de les catedrals del vi, construïda entre el 1910 i el 1920 a càrrec de César Martinell. En aquest indret arribaran unes inicials sessions teòriques i pràctiques.
1: I el primer que faig és explicar-los quin és el funcionament del carro i del cavall. El cavall amb tots els seus guarniments, el per què és cada cosa, i llavors posar-nos en matèria, no? De pràctica, en la matèria teòrica i llavors a la pràctica. Tothom que hi ve, tant grans com petits, la canalla que hi ve, amb 4 anys o inclús menys, porten les regnes dels cavalls, són cavalls completament acostumats a fer aquestes rutes.
0: I quan les rodes del carro comencen a girar, porten els visitants cap a una zona boscosa i als camps. Un petit mar de vinyes. No en va, a Nulles, fa més de 100 anys que el celler fa possible la producció de vi. Però també hi trobarem oliveres, ametllers, avellaners i garrofers, un arbre patri del Camp de Tarragona, que, com explica en Marc, servia en el passat per rebosteria i per fer-ne xocolata de garrofa, a més de servir, òbviament, d'aliment pels animals. Tota aquesta varietat d'arbres és possible gràcies a un clima excepcional.
1: Perquè al Camp de Tarragona estem envoltats de tota una serra prelitoral, no?, que ens ajunta a muntanyes de prades, Montagut, el Montmell, que ens fan una mica de semicercle, i això el que fa és ens frena les boires i el fred de l'hivern, i l'estar tan bé a uns 15 quilòmetres en línia recta del mar, tenim una humitat que pels cultius i per tot va molt bé, i a l'estiu tenim una marinada que també s'agraeix molt.
0: Però a més de pistes de terra i d'asfalt, camps de vinyes i d'altres fruiters, a la ruta també passarem per civilització, en concret per un petit poble agregat a Nulles. De nom suggeridor, Casa Fort, un petit agrupament d'origen medieval que havia tingut 12 focs o llars, el que ara consideraríem 12 cases.
1: Que és una pedania de Nulles, que és un poble tot de pedra, molt pintoresc, amb molta història. Com el mateix nom indica, era la casa més forta del poble, i el que es va fer, doncs, al costat de la casa del senyor, diguéssim, del que el propietari de les terres, doncs es van a construir cases i casetes per la gent que treballava pel senyor. En el moment que va entrar la maquinària agrícola, doncs tota aquesta gent es va quedar sense feina. Anys 60-70 el poble va quedar molt, molt, molt abandonat. Quasi que no hi vivia ningú, es podria dir, i a partir dels anys 80 o així es va habitar alguna casa, i avui és un poble tot de pedra, molt bonic, molt pintoresc, i s'ha recuperat.
0: I a pas de cavall, la comitiva anirà tornant cap al punt de sortida. En Marc Boquer ens proposa també altres variants d'aquesta ruta. Per exemple, el PAC 2, que inclou visita un mirador proper al poble i un tast de dos vins i un cava. I per fer coixí, que no pugui ser d'una altra manera, degustarem productes del forn de la localitat, que fan amb un pa que només per la vista no sé si ens l'acabaríem de menjar. És, atenció, de color verd fluorescent.
1: Tothom de la comarca i província coneix el forn de Nulles, els productes que elabora, i quan fem les rutes i els tastos amb el tast, doncs donem a tastar els millors productes que tenim al poble. I com no, és el pa de calçot, un pa d'un verd bastant radioactiu, com és el que diu, que fa impressió al veure'l, i que quan te'l poses a la boca, doncs recorda aquell gust del calçot fumat a la flama, el calçot cuit amb redoltes, que en diem aquí a Valls, el que serien els sarments, nosaltres aquí en diem redoltes, i són coses a posar en valor del que podem oferir a la gent que ens vulgui visitar.
0: El nostre entrevistat us anirà explicant un munt d'històries relacionades amb el món rural i amb el poble de Nulles. Sabíeu que el 5 de novembre de 1851, a les afores d'aquest poble, hi va caure un meteorit que feia 30 centímetres de diàmetre? O bé que en una de les cases del poble s'hi conserva encara una taula que, en temps passats, es movia sola i responia a preguntes?
1: Que és una història que hi va haver, doncs, als anys 70, per efectes d'una taula que per imposició de mans, diguem-ne així, la llogava i caminava. A partir d'aquí aquesta taula es va fer famosa, gent de la comarca, gent de les contrades, de la província, se'n va fer un ressò molt gran i en venien autocars cada cap de setmana. Val a dir que Nulles va pagar la pista de tennis o la piscina amb la col·laboració de la gent venint a visitar la taula de Nulles. És a casa dels seus propietaris. I aquesta taula fa 25 anys que no es toca del lloc on és. No continua movent perquè l'artista que la feia bellugar un dia va dir que mai més posaria les mans a la taula.
0: Misteris a part, encara

0: així.
1: Neix de la meva afició pel món del carro i del cavall de donar l'oportunitat a que la gent vingui, visqui per un moment com els nostres avis i els nostres avantpassats es movien, circulaven, i perquè els més petits de la casa doncs puguin veure com funcionava tot abans. Vol fer reviure el que es vivia abans, poder explicar el llegat que ens ha quedat d'aquesta gent que tant i tant els hi va costar picar pedra. L'experiència doncs, de fer la ruta en carro, de viure el territori, dels seus productes. També treballa en molts ajuntaments fent difusió de la cultura del món del carro i el cavall.
0: Una cultura que pel Marc és el més important, la seva forma de viure. Per això, com ell explica, els cavalls no són animals, són part de la seva família.
2: Sendes.
0: I tornem a estar amb tots vosaltres a la secció de senderisme, que ja sabeu que és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, adéu, Urquart,
0: com anem? Cap on ens portes avui a pasturar, Xavi?
3: Doncs mira, avui recuperarem una de les muntanyes clàssiques del muntanyisme i de l'alpinisme al nostre país. Us proposo anar al Cadí per pujar als tres cims més destacats de la part occidental d'aquesta serralada, seguint en sentit horari una mena de triangle imaginari. I accedirem des del vessant sud, a través del Coll de Jovell, i començarem a remuntar fort pel GR 150.1, fins a deixar-lo per a derivar en diagonal cap a l'esquerra i enfilar-nos a la Torreta de Cadí. D'aquí girarem cap a llevant, pel llom de la serra, seguint un petit recorregut que ens durà a retrobar de nou el GR, i continuarem fent petites ondulacions fins a acabar de pujar al Puig de les Grelleres, un cim de pas que, després de baixar al Coll de la Canal Veridana, ens permetrà accedir al cim del Volturó, alçada màxima de la proposta d'avui, i des d'on, després de desfer un tram del camí d'anada fins al Puig de les Grelleres, anirem baixant fent una llarguíssima diagonal que ens retornarà al cotxe.
0: Doncs vinga, anem amb el punt de sortida de l'excursió.
3: Doncs anem a començar a caminar al Coll de Jovell i arribem per una pista en bon estat que ens hi puja des de Josa de Cadí, i aquí agafem els senyals del GR 150.1 cap a nord, per un prat, i al cap de poc ja ens enfilem fort per entre boixos seguint un senderó estret. És el Boixader de Jovell, en una zona calcària de mal trepitjar, que fa que haguem d'anar buscant el millor pas, seguint els senyals molt ben posats del GR. Amb cura i paciència anem remuntant sense treva per terreny difícil fins a assolir 600 metres més amunt els planells de Josa, on deixem el GR i derivem cap a l'esquerra, sense camí però sense problemes, fent una diagonal per terreny completament obert i pedregós que ens du al primer dels cims del dia i també primer sense cims. És la Torreta de Cadí, un cim ample i pla, penjat sobre les parets verticals de la cara nord, que contrasten amb els suaus lloms ondulats i les pales amables de la cara sud. Tenim bona part de la Cerdanya als nostres peus, amb els poblets d'en Sovell i Arsègal a tocar, i tot de muntanyes de taló de fons, amb l'omnipresent Pedraforca durant quasi tota l'excursió. I ben bé sota nostra tenim Josa de Cadí, on havíem arrencat amb el cotxe. Contemplades les vistes, agafem cap a ponent, resseguint el llom i els senyals escadussers del PR-C122, que ens duen, quasi mantenint la cota, a retrobar els senyals del GR que havíem deixat, just en un punt on hi ha un gran pal indicador. Del pal continuem amb el mateix sentit, a vegades arran de timba, a vegades allunyats del precipici, sempre per terreny pedregós, i encarem una pujada suau que ens du al Puig de les Grelleres, segon dels cims del dia, i des d'on veiem per primer cop el cim del Volturó, ja bastant proper. Abans, però, haurem de baixar un centenar de metres fins al Coll de la Canal Veridana, un dels pocs accessos a peu de la cara nord.
0: Una sifonada.
3: Sí, i remuntar-ne llavors un 150 per assolir el Volturó, alçada màxima del Cadí, tercer cim del dia i segon 100 cims. És un cim planer, allargassat i enfilat dalt d'una petita cinglereta que li dona una mica de caràcter. I l'única diferència respecte de la Torreta de Cadí és que des d'aquí veiem els cims de la part oriental del Cadí

0: i per darrere el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. Bé, ja hem fet els tres cims del dia, però ens falta l'objectiu més important de l'excursió: tornar sans i estalvis al cotxe primer i a casa després. I en aquesta ocasió l'empresa no és fàcil, perquè després de desfer part del camí fins al Puig de les Grelleres tenim per davant un descens per una llarguíssima diagonal per terreny calcari força complicat i amb poques traces de camí, en què haurem de posar tota la nostra atenció en aprendre mal i arribar sencers al coll de Jovell, on ens espera el cotxe.
1: Ara ens has espantat una mica, amb aquesta diagonal final de... entre roques. Vaja, no és insalvable, cal dir-ho,
0: No, hem d'anar amb cura.
1: Això sí, amb cura, i sobretot no anar-hi un dia que hagi plogut prèviament,
0: I claríssim. No anar amb presses.
1: I tant que no. Distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant d'aproximadament 12 quilòmetres.
1: Desnivell.
0: Ratllant els 1.200 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
0: Comptem-hi unes 7-8 hores bones, perquè la pujada i la baixada són delicades.
1: Grau de dificultat?
0: Doncs en aquest cas estem parlant de 4 sobre 5, no només pel desnivell, sinó perquè, com dèiem, hem d'anar amb molta cura, sobretot a la baixada.
1: Molt bé, i finalment, quines referències trobarem a internet?
0: Doncs trobareu a internet la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Volturó i la Torreta de Cadí des de Coll de Jovell, tot i que nosaltres l'hem proposada al revés, d'un usuari que es diu Gerca.
1: Fa molt bona pinta aquesta ruta. Això sí, preparem-nos, perquè és d'aquelles intenses, contundents.
0: Exigents.
1: Exigents, clar que sí. Aquí tenim rutes per tots els gustos. Gràcies, Xavi. Fins la setmana vinent.
0: Salut i república.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
1: Vam començar cicle parlant dels edificis més interessants de l'Art Nouveau a Brussel·les. Ens vam relaxar al Bosc Blau de Hallerbos. Vam descobrir els encants encisadors de la petita ciutat de Dinan i el seu idil·li amb el saxòfon, i ara rematem la feina a Gant. Gant, amb prop de 270.000 habitants, és la capital de la Flandes Oriental, una ciutat plena d'edificis i d'espais de gran bellesa. Des de l'imponent campanar de Belfort es contempla un tramat urbà on destaca el castell dels comtes de Flandes, la catedral de Sant Babó, el moll de Grasley o l'església de Sant Nicolau. No esperem més. Ara tot això ens ho explica la Maria Pilar als Quaderns del Viatger.
3: Ara us parlaré de la ciutat de Gant. Gant és una ciutat preciosa. Sempre parlem de Bruges, i Bruges realment també és una ciutat preciosa, però Gant jo crec que està a la part, si no més, per mi, personalment, que Bruges. Perquè Bruges, jo sí que és cert, els canals, té un atractiu, però Gant a aquest atractiu li suma també el personatge de Van Eyck, que va ser el pintor de Gant, que realment, doncs, s'olora la ciutat. O sigui, la ciutat respira pintura, respira flamenc, respira Van Eyck. Primerament us destacaria la catedral de Sant Babó, perquè aquí és on trobaríeu el gran quadre de Van Eyck, que va pintar amb l'ajuda del seu germà, que realment nosaltres hi vàrem anar perquè era la primera vegada que s'exposava aquí tot, en la seva esplendor. Els Belforts aquí són els campanars, i aquest campanar, el Belfort, data del segle XIV, i realment és el símbol de la ciutat de Gant. És patrimoni de la humanitat, i les vistes des de dalt, doncs, són una passada. Un altre dels punts destacats seria aquest castell dels comtes de Flandes, que va ser construït per Felip d'Alsàcia i que s'alça imponent, doncs, al costat del riu, que en aquest cas és el riu Lys, i té una gran torre de l'homenatge, és visitable i val la pena, doncs, dedicar-li una bona estona. També els canals de Gant, doncs, val molt la pena, i evidentment també agafar un vaixell i fer el recorregut. I parlant dels canals, tenim els dos grans molls de la ciutat, que són el moll de Grasley i el de Corenley. Ley vol dir petit carrer, val? Gras significa herba i Coren significa gra. Per tant, serien el petit carrer de l'herba i el petit carrer del gra, perquè aquí és on arribaven els vaixells carregats, doncs, de les espècies i dels cereals. I per mi és la millor vista que teniu, la de les típiques casetes així esglaonades de la ciutat. Aquest estil esglaonat és l'estil d'aquestes cases. Realment des del moll faríeu la foto icònica de la ciutat de Gant. I a més us aconsello fer-la a la nit perquè és molt espectacular com il·luminen les cases. De fet, és que ha guanyat el premi a la millor il·luminació europea perquè estan espectacularment ben il·luminades perquè us surti una bona foto. I tenim la llotja de la carn, que és un edifici molt curiós, que servia per controlar la qualitat de la carn i avui funciona com a restaurant i, si us ve de gust, mereix la pena, seure a provar alguna de les seves especialitats. No l'associes al tema de carn, però avui no en tenen, eh? Pensa que, a més, la fan molt bona perquè la fan amb cervesa. La carbonade, que diuen és la carbonade flamenca, que és com una mena d'estofat. Per nosaltres és un estofat, però que la fan amb cervesa i està molt bona, eh? El carreró, aquest petitó que es diu carrer Berengarenstrache, és el que anomenen el carrer dels grafitis, que és més fàcil, perquè és un carreró on la gent hi va a fer grafitis i ella està permès i la gent va a assajar, no, per després fer els seus grafitis. És com un lloc d'assaig, no? I quan està ple, tapen i ala, pintem a sobre. Mm. Però és espectacular veure'l. Si us agrada la cervesa, si sou amants de la cervesa, us recomanaria que anéssiu a la Dolegriet, que és la cerveseria més coneguda de la ciutat i que deu el seu nom al canó medieval que té just al costat i que fa referència a un personatge del folclore flamenc, que és la Boja Mec, que és una dona pagesa que va conduir un exèrcit de dones i és també el títol d'una pintura de Bruegel el Vell. Tenen una carta de cerveses molt extensa, però l'Estrella, no? L'Estrella per dir de la casa, és una cervesa que se serveix en un got de 1,2 litres, que és un got preciós, i perquè no el trenquis, després quan vagis una mica begut i tal, t'has de treure la sabata, l'has de posar en una mena de xarxa, que llavors pugen al sostre, la teva sabata queda al sostre, i si trenques el got o no el retornes, no tens sabata, te'n tornes a casa sense la sabata. Gastronòmicament és una miqueta com tota Bèlgica, els musclos amb les patates fregides, el que us he dit abans de la carbonada flamenca, que està molt bona. També us he de dir que parlant flamenc, cagant, no us pareu que us parli en francès, perquè jo sí que ho esperava, pensava que era una mica com Catalunya, no?, que parlem català però que sabem castellà. Allà no saben francès, parlen només flamenc. I sí, en anglès sí que us entendreu, però en francès jo al principi em vaig sorprendre, vaig dir, però com pot ser que estic a Bèlgica i no m'estan entenent en francès? No m'estaven entenent. Si esteu pel diumenge al matí, podeu anar a la zona del Cúter, que celebren el Mercat de Flors. I, està bé, no?, veure el Mercat de Flors, perquè, és xulo, i, a més, ells el que solen fer, els locals, és anar a veure el mercat, a comprar flors i a prendre's un vi blanc amb unes ostres allà al mig, amb una terrasseta.
1: Doncs se'ns acaba el temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional, perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració a aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.

Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
2: Jo m'hi apunto.
3: Ràdio Vilasacra.cat. Tenir un mitjà de comunicació propi per promoure tot el que és teu i no tenir-lo en compte. Ho diu tot de tu. Bill Gates, creador de Microsoft.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Agricultura ha anunciat noves mesures per pal·liar la pesta porcina africana que aquesta setmana deixa 14 nous positius a Catalunya, una xifra que s'eleva fins als 320 des que va començar aquesta crisi sanitària, Pau Alemany.
2: Són les dades actualitzades que ha ofert el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, 14 nous positius de 400 mostres analitzades en l'última setmana. Des del Departament d'Agricultura continuen amb les tasques de control de la crisi sanitària provocada per la pesta porcina i amb la captura dels senglars, tal com detalla Ordeig.
3: Aquesta setmana s'han capturat 346 senglars a l'àrea de PPA, tant zona de baix risc com zona al risc, zona 1 i 2, que diem. En total portem capturats i analitzats 5.277 senglars.
2: Per seguir intensificant el control, el conseller d'Agricultura ha presentat noves mesures amb una inversió de 5 milions d'euros. En destaquem dues: 250.000 euros per als caçadors dins de la zona afectada per la pesta porcina africana i 2,2 milions d'euros per impulsar la comercialització de carn de caça, on es repartiran 20 euros per retirada de senglar i 5 euros per senglar transportat.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: Play.
1: Associació Reemplan Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Els 60.
4: Ara, tota la música dels 50 als 70.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
4: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Miki Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
3: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
4: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.
5: Aquest estiu, fes que els teus fills visquin una aventura inoblidable a la Cerdanya.
6: Acampaments i colònies orígens descobriran la natura, faran nous amics i gaudiran d'activitats emocionants en un entorn espectacular.
5: Colònies i campaments no massificats al Pirineu. Places limitades.
6: Reserva ara a originsnatura.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
5: Orígens, emocions per a tota la vida.

0: Posa't de moda a l'Espai Gironès.
1: Vine a l'Espai Gironès i gaudeix del millor shopping de Girona.
0: I amb la targeta regal de l'Espai podràs comprar totes les nostres botigues, restaurants i cinemes.
1: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Pensa en un producte.
3: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.

Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscancer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.

0: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.
2: Això és...
3: És meravellós.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Totes les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
3: Porta'm firma. Amb segell.
4: I gratis, gratis.
5: Tens sort. Tens Ràdio Vila-sacra.

0: als 60.
1: Ara, tota la música dels 50 als 70.
2: K25.
3: A la vida, com en el gust, cadascú segons les seves capacitats. I cal entendre i saber conformar-se.
4: Pareu bé l'orella. Cap de setmana memorable?

0: Un moment, un moment, mireu a càmera.
1: Lluís!
0: Uau, mireu això, posa't i mama. Oh, quina passada.
1: Lluís!
2: Això és màgic.
3: Tinc més promès de tot.
4: Me la bufe i no sé ni qui és ni m'interessa res de la seva vida.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Comença a haver-hi nivell.

0: I parlant d'emocions.
1: 39.
2: Anem a temes a Dixner.

0: classe.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Escolta,
4: aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
3: Jo m'hi apunto.
5: RadioVilaSacra.cat

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Hola. No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.

Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: tanca els ulls.
1: Moltes gràcies, Xavier, perquè tu vas ser el primer que em va donar una oportunitat professional. T'estic molt agraït. O sigui que moltíssimes gràcies, Xavier.
2: I quan més serem, més riurem.
3: Jo molt feliç de poder viure i compartir aquest moment amb tots vosaltres. I hem tingut la gran sort d'aprendre de l'exemple dia rere dia. Ens has ensenyat el valor de la constància, la perseverància i de treballar amb amor. De picar pedra cada dia i donar el millor de tu. De la gota d'oli i la de mel també. I de la importància de posar-te al servei dels altres en cada cosa que facis. I per això t'estaré sempre agraïda. Un petó molt gran.
4: Com a alemany que viu a Àustria, també soc fan des de fa molt de temps. Malauradament no entenc res, però sempre estic content quan sento el programa.
5: La música és una de les coses millors que tenim.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Estan en marxa els primers tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals del Delta de l'Ebre. L'objectiu és reduir-ne la quantitat per minimitzar les molèsties tant a la població com als visitants. Tarragona, Ricard Boigues.
2: El tractament amb un larvicida biològic s'està fent per via aèria i terrestre. El vicepresident de l'àrea de salubritat del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Rubén Viernes, diu que és un servei essencial pel benestar dels ciutadans i el desenvolupament de l'activitat econòmica i turística del Delta.
3: Actuant 5.500 hectàrees, com aquests anys, important, doncs, aquestes zones més properes als nuclis habitats del Delta de l'Ebre, i a través del COPATE el que volem és actuar sobretot en la prevenció i anticipar-nos.
2: La campanya s'estendrà durant els pròxims mesos. Està finançada per la Generalitat, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments del Delta de l'Ebre.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
5: Més del 70% dels ciutadans defensen que sigui obligatori identificar-se per participar a les xarxes socials, segons la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a l'Estat espanyol i presentada a Barcelona. L'estudi també revela que el 95% consideren que els menors estan desprotegits a internet. Jordi Muñoz és professor de la UB i autor de l'estudi.
6: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca, perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació, de la regulació de l'anonimat a les xarxes i també de protecció, sobretot en el cas dels menors, és molt, molt exagerat. Comentàvem que és un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta. Aquesta és quan preguntem sobre la necessitat de protegir els menors a les xarxes.
5: L'enquesta també constata que la ciutadania considera insuficient l'actual protecció a la xarxa i reclama més regulació per garantir drets com la privacitat i la protecció de dades. Aquestes dades s'han presentat en la primera trobada internacional pels drets digitals a la Llotja de Mar de Barcelona.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
7: Un viatge en el temps.

0: Radio Vila Sacra, l'emissora de l'Empordà.
1: La Generalitat informa que el manteniment preventiu de l'edifici és una mesura per impedir-ne la degradació, allargar-ne la vida útil i garantir les condicions d'habitabilitat. La inspecció tècnica de l'edifici detecta possibles situacions de risc, identifica i quantifica les patologies existents i proporciona informació i orientació als propietaris sobre com prioritzar les inversions de manteniment. Si mantenim en forma els nostres edificis, contribuïm a un país més sostenible perquè estalviem energia, diners i millorem la nostra qualitat de vida en general. Acudeix al teu administrador de finques i al teu tècnic de confiança. Els teus estalvis i el teu patrimoni hi guanyaran.
2: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
3: Jo m'hi apunto.

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: Atenció, Catalunya.
3: Hola, em dic Tim, i avui us recitaré un poema, A dormir. M'hi fico dins, amb molts coixins, manta i ençol, a cor que vols. Amb l'adreador ben calentó, és el meu llit, molt bona nit.
4: Hola.
5: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
6: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

0: als 60.
1: Ara, tota la música dels 50 als 70.
2: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
3: Sentiràs la diferència.
4: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: Més moda i més experiències a l'Espai Gironès.
1: Vine a l'Espai Gironès a gaudir del millor shopping i participa per guanyar fantàstiques experiències. Més info a espaigironès.com.
0: 20 anys d'Espai Gironès.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 10.000 arquitectes i urbanistes de més de 130 països debatran a Barcelona aquest estiu sobre el futur de les ciutats al Congrés Mundial de l'Arquitectura. Del 28 de juny al 2 de juliol, el certamen comptarà amb més de 100 sessions de debat i arquitectes de referència. Pel degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Guillem Costa, serà una oportunitat única de repensar l'arquitectura amb els millors.
2: I hem aconseguit un panell de ponents espectacular i serà un bon moment per la ciutat de Barcelona d'acollir entre 8.000 i 10.000 arquitectes de tot el món per parlar de totes les qüestions que ens afecten. Això des d'una manera àmplia són el canvi climàtic, són les migracions i són les necessitats de vivenda global.
1: L'esdeveniment tindrà tres seus: al Centre de Convencions del Fòrum, el Disseny Hub i les Tres Xemeneies.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
3: Escolta, quina mala cara fas avui. No has dormit bé?
4: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc...
5: Res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vila-sacra és la sensació.
6: Notaràs la diferència.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: Unes 4.500 persones han manifestat aquest dijous al migdia a la ciutat de Girona, segons la policia municipal, per demanar més recursos a les aules, menys burocràcia i un increment salarial. Les protestes a la demarcació de Girona han arrencat a primera hora del matí amb diferents marxes lentes. L'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil de la Generalitat fa parada a Tortellà. Aquest dimecres s'han ofert els primers serveis d'una iniciativa impulsada per la Generalitat i que pretén facilitar els tràmits als veïns i veïnes de pobles rurals. A la Garrotxa, el servei també és present a Besalú, Castellfollit de la Roca, Les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Planoles treballa a mitjà i llarg termini per recuperar habitatge i donar resposta a la quinzena de persones interessades en viure al poble. El primer projecte en fer-se efectiu seria el pis de l'escola. Amb l'adequació de la zona verda de l'urbanització de la Closa del Llop, coneguda com l'Incasol, es posarà el punt i final al projecte. Consisteix en una zona de parc infantil al que s'hi accedeix a través de tres camins que connecten amb els carrers de la zona. En breu, l'Ajuntament podrà compartir les parcel·les en solars edificables. S'han acabat les ganxotapes, però ara arriba el peix blau ganxó. Sant Feliu de Guíxols continua gaudint de campanyes gastronòmiques per potenciar la restauració local. La del peix blau ganxó és una de les que té més tradició a la comarca. L'obra de l'artista Xico Cabanyes envaeix aquests dies als jardins de l'Ajuntament de Porqueres i la resta de dependències municipals amb motiu de la 21a exposició de flors. És una de les propostes destacades de la Festa Major del municipi i enguany s'inspira en el bosc de Can Ginebreda en el motiu del seu 50è aniversari. I l'Escola Ruy de Mado ha acollit l'exposició Em sento verd, creada pels alumnes de cicle mitjà. La proposta ha explorat el verd des de l'art, la natura i diferents cultures, amb especial atenció als banys de bosc japonesos. A Ruy de Mado, el projecte ha convertit el color verd en una experiència educativa i creativa compartida.
2: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es nota.

persones ajudant persones, coordinades i especialitzades en cada situació. Un equip que comparteix la mateixa vocació i que hi és per terra, mar i aire. I a la xarxa, també. Més de 30.000 servidors públics al teu costat. Cossos

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els britànics nascuts a partir de l'1 de gener del 2009 no podran comprar tabac. El Parlament de Westminster ha aprovat un projecte de llei adreçat a convertir el Regne Unit en un país lliure de tabac en el futur. Està previst que aquesta llei entri en vigor l'any que ve. Corresponsal a Londres, Quim Olivares.
2: Qualsevol persona nascuda després de l'1 de gener del 2009 i, per tant, actualment de 17 anys o menys, mai podrà comprar cigarrets legalment al Regne Unit. A més d'aquesta mesura, la legislació també inclou la prohibició de fumar en zones exteriors, com ara parcs infantils, així com a prop d'escoles i hospitals, i la prohibició de publicitat de productes de vapeig. Els membres de la Cambra dels Comuns i la dels Lords han acordat una versió final del text que ara ha de sancionar el rei, una formalitat. La llei la va proposar primer els conservadors i quan els laboristes van tornar al poder el 2024 la van tirar endavant. Organitzacions com el

0: la tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Gaudim de la música.
1: De tots els temps.

0: Aquí actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir. Aquesta setmana és notícia a l'Alt Empordà. Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d'un Porsche a l'AP7 a Figueres. Els Mossos han interceptat el vehicle en el marc d'una actuació policial a l'autopista. Si un Porsche... Onada de robatoris al municipi de Cabanes. L'oposició de Cabanes reclama un ple extraordinari i una setantena de veïns també han entrat un escrit demanant que s'actuï. Nou intent d'estafa a Figueres. Truca, es fa passar per l'Ajuntament i reclama el pagament del rebut d'escombraries. Diversos establiments han rebut trucades d'una persona que es fa passar per personal de l'Ajuntament i demana fer un nou pagament d'aquest rebut a un altre compte bancari. Com us diem sovint a aquesta emissora, verificar bé tot abans de pagar res ni a ningú. Una quinzena de professionals de l'Hospital de Figueres obtenen el reconeixement de l'especialitat d'urgències. Aquesta acreditació certifica formalment l'expertesa, els coneixements, la preparació i la sòlida trajectòria de l'equip en l'atenció de pacients crítics i de complexitat. El topall, el lloguer, no evita pujades de preu. Peralada, Platja d'Aro i Fornells de la Selva encapçalen els increments, mentre a Riudarenes registra la reculada més intensa del cost d'arrendar un habitatge. Tot i això, la vivenda està pels núvols. Adjudicada la construcció dels 51 habitatges públics en el Parc de les Aigües de Figueres amb un pati bioclimàtic. La promoció de lloguer assequible, situada al carrer Sant Climent Sescebes, preveu dos edificis amb 21 i 30 pisos, 26 places d'aparcament i un termini d'execució de 32 mesos. Tres platges i quatre ports de l'Alt Empordà han estat guardonats enguany amb bandera blava que certifica a escala internacional la qualitat ambiental i els serveis que ofereixen. Platja Grifeu de Llançà, Platja del Port de Llançà i Platja d'Empúria Brava de Castelló d'Empúries. Pel que fa al conjunt de Catalunya, és la quarta comunitat d'Espanya amb banderes blaves, totals i primera en ports. Cada setmana el recull destacat de les notícies a casa nostra en breus blocs.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: Doncs vinga, una copa i prou.
1: La teva capacitat de conducció disminueix des de la primera copa i la possibilitat de provocar un accident augmenta. Per provocar un accident, n'hi ha prou amb una copa. Zero alcohol, zero drogues, zero víctimes. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Posi final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
3: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
4: Notaràs la diferència.
5: Al 60.
6: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
7: ¡Ay, madre! ¿Y dónde voy yo?

0: Això és...
1: És meravellós.
2: Ara escolteu... La història secreta.
3: Doncs imagina...
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Buenas, gente. A mí también lo viral me da igual, jejejejeje. Os escucho sobre todo tardes. Saludotes y a seguir así.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.
9: Mare meva, quins oients que tenim.
10: Doncs sí, oients de primera.
9: Clar que sí.
11: Però què vols?
9: No, no, increïble. Abraçada gegant.
11: Us estimo.
12: En el 107 de la FM...

0: Tranquil·la, si diuen que anem de casa rural, diem que tenim altres plans.
1: D'acord, quins plans?
0: Pinta i arregla el jardí.
2: Si hi ha un pla que no vols perdre't, són els Bricoplanes de Leroy Merlin. Fins a un 35% de descompte per instal·lar ventiladors de sostre, pintar, decorar, millorar casa teva. Consulta les condicions a la botiga i al web.
3: Tanca els ulls.

Cállense, por favor, a los lados, a favor. A ver, por favor.

0: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
1: Ai, caramba!
2: Missatge de correu rebut de Rosa Rigel 58 el 19 d'octubre del 2023.
3: Bon dia. M'agradaria dedicar-li una cançó al meu marit el dia del seu cumpleaños. És molt antiga, és dels toquens dels 70, i la cançó crec que es diu Uigua. Si podeu posar-la el proper dissabte, dia 21, us escoltem gairebé sempre.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Amb la brisa del mar i degustant la gastronomia mediterrània i de mercat, restaurant marisqueria La Clova. Descobreix els variats menús diaris, els menús degustació gastronòmics o la nostra carta. Restaurant Marisqueria La Clova. Per menjar al migdia o sopar a les nits, gaudeix d'un racó únic davant del mar.
2: No t'ho perdis.
3: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
4: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
5: A Bonpreu i Esclat et posem les coses fàcils. Descobreix els nostres menús estalvi. T'oferim una solució per cada paladar al millor preu. Consulta tots els menús a bonpreuesclat.cat. Gaudeix dels menús estalvi de Bonpreu i Esclat. Preparats? Llestos? Bon profit!

0: Això és Ràdio Vila-sacra.
1: Riu, riu. Cap de setmana memorable?

Seguim a prop de tots vosaltres mitjançant la nostra pàgina web i telèfon de consultes, des d'on atenem entre 24 i 48 hores a tota la zona de l'Alt Empordà. A prop, molt a prop.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones. El món es mou a milions de somriures per segon. El de bon dia, el de m'agrades molt. Tu no abaixis el ritme. Que sigui fàcil és cosa nostra. Somriure és fàcil.
1: Connecta amb Ràdio Vila-seca.
2: Contestador de Ràdio Vila-sacra, 972-51-1268.
3: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra, 656-19-70-62.
4: Flexicar, estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
5: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
6: A Figueres, Avinguda de Roses 35.

0: truques i dius la teva?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: És evident que l'intent que esteu fent de crear una emissora cultural que tingui ganxo i que, de fet, sigui també un sistema de connexió a través d'internet, em sembla absolutament encertat. Sou els primers.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
4: Repetiràs.
5: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
6: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
7: Amb Freenow, tu decideixes com moure't per la ciutat. Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Oblida't del trànsit amb la moto. Mou-te de manera sostenible amb bici elèctrica o demana un taxi amb preu tancat i amb el menor temps d'espera. Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis. Freenow.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Parlem ara de la qualitat de l'aire als entorns escolars. Diversos estudis posen de manifest que molts centres educatius, especialment en zones urbanes i sobretot a causa del trànsit, estan exposats a nivells de contaminació atmosfèrica superiors als recomanats. Això afecta la salut dels alumnes i també el seu rendiment escolar, Maria Gómez.
2: El diòxid de nitrogen és l'enemic públic de les criatures en un entorn que hauria de ser segur, l'escola. Les dades del darrer informe publicat per Ecologistes en Acció denuncia que el 61% dels centres educatius que han analitzat, en total han estat 147, superen la recomanació de l'OMS, que determina que el nivell màxim de diòxid de nitrogen hauria de ser de 10 micrograms per metre cúbic. Només un 5% estan per sota. Les conseqüències en la canalla són diverses, des de problemes pulmonars i cardiovasculars a contraure més infeccions, però també afecta el seu nivell cognitiu. Sílvia Rial, pediatra de l'Hospital de Granollers.
3: L'aprenentatge també està disminuït en aquests infants, no? Són nens que tenen més problemes en l'atenció, més problemes en el desenvolupament i en la memòria. Són nens que en conseqüència treuen notes més baixes i a vegades es veu també que nens amb un coeficient intel·lectual més baix.
2: Quina és la principal font del diòxid de nitrogen? El trànsit rodat. Des d'ISS Global, la investigadora del programa de clima, qualitat de l'aire, natura i salut urbana demana acabar amb el problema d'arrel. És Mònica Ubaldi.
4: Les escoles no poden estar en, doncs, que estiguin envoltats de carreteres urbanes. Limitar l'accés dels vehicles, per exemple, a l'entrada de sortida seria baixar la velocitat, no? Que això entraria en la pacificació dels entorns.
2: També demana la col·laboració dels centres educatius perquè promoguin canvis estructurals que permetin una mobilitat més sostenible i activa. En la mateixa línia es pronuncia Rubén Soussé, activista d'Ecologistes en Acció i investigador de composició atmosfèrica.
5: Aparcar el cotxe a la porta i deixar les criatures és una altra font de contaminació. Immediatament fer complir la legalitat vigent de prohibir aparcament en doble fila davant de les escoles.
2: I res com pacificar els entorns i renaturalitzar-los. De les escoles analitzades, les que presenten millors dades són les que apliquen aquestes mesures. També demanen voluntat i implicació política.
5: Les administracions, primer, no tenen la prioritat de mesurar la contaminació en aquests centres educatius i, segon, no tenen la prioritat de pacificar aquelles zones.
2: Per la Mònica Ubaldé, d'ISS Global, també caldria un marc normatiu per regular la contaminació a les zones escolars.
4: Actualment el que passa amb els infants és que no compten amb una protecció normativa específica que garanteixi la seva salut ambiental en l'àmbit educatiu, comparada amb el que passa amb els adults, on passen la major part de les seves hores laborals, que és l'entorn laboral, sí que existeixen normatives en criteris i obligacions de prevenció i protecció de la salut.
2: La canalla, un col·lectiu vulnerable que cal protegir.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra. Montroigmiami.cat. La teva música. Per a tu.

0: Saps ja que estàs a la sintonia de Ràdio Vila-sacra, no? La de l'Empordà, eh? Sí, no?
1: Sí!
0: El 107 de la freqüència modulada, o per internet, a tot el món, a través de radiovilasacra.cat.
1: Te lo digo o te lo cuento.
0: Mira, si poses Ràdio Vila-sacra a Google, veuràs i sabràs què, com i amb qui. Allà trobaràs, a més, una app que no només et facilita l'accés a la nostra emissora de forma digital, sinó que també tot el que t'interessa de la capital del món, que, com bé saps, és Vila-sacra. Sí, tota la informació, les notícies, celebracions... Apunta bé, Ràdio Vila-sacra de l'Empordà. Doncs, com ja veus, tens prou clar que som senzills, que som normals, que tenim els nostres defectes i manies. És clar. I, a més, no et matxaquem el cervell.

Som una emissora de poble des de 1993. Fem una feina dedicada a la música de sempre i ara, a més, també a tot el record, a tot l'arxiu audiovisual de sensacions que s'han portat a terme des del principi de la ràdio. Cada dia, tots els dies de l'any, tens una selecció feta amb molta mesura, on cada hora del dia tens els arxius adequats al moment precís i al minut concret, on no barregem a bulto allò i això i que soni el que sigui. No, no, no, no, a Ràdio Vila-sacra no. A Ràdio Vila-sacra tenim molt present que tot no s'hi val per oferir el cervell més evolucionat en ple segle XXI, clar que no. I el que saben, també ho saben. Som, evidentment, una alternativa més a tot el que hi ha en comunicació i mitjans. I com bé saps, només tu tries allò que més t'identifica de forma lliure, com ha de ser, i que per triar amb llibertat no quedi mai. L'oferta és àmplia. A partir d'aquí, cadascú al seu rotllo i que ningú després vingui a queixar-se de que si ho hagués sapigut o si li haguessis dit. No, no, no, no.

de llibertat que mai ens falti. Apunta. Vila-sacra, la capital del món, ofereix una forma de sentir que si sents, sabràs.

Visita Vila-sacra ara que pots, un poble acollidor ple de bones sensacions. Visita Vila-sacra, on tenim empreses de serveis, espais per passejar i tota la il·lusió de ser la capital del món.

0: Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
3: T'agrada estar al dia. Ets una persona positiva. Tens ganes d'aprendre, de compartir.
4: 24 hores de Ràdio Vila.

0: Hola, Sílvia.
1: Què passa aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Tenim el que d'altres no tenen.
4: Oi, jote.
5: Calla aquí.
6: Sí.

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: Parlem de música.
2: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
3: El violí i el fidel. El Barcelona Fidel Congress és una trobada a l'entorn dels instruments de corda fregada de la tradició musical no clàssica. I ja va per la tercera edició. Com n'hauríem de dir en català? Barcelona i Congress no tenen problema de traducció. Però, i fidel? En anglès, la paraula fidel, com en alemany, ve del llatí huitula, que vol dir vedell. Potser perquè dels budells d'aquest animal se'n feien cordes, de huítola venen noms d'instruments com la fídula medieval, el violí, la viola i el violoncel. Tant en anglès com en alemany, fiddle és sinònim de violí, però associat a la informalitat. En anglès hi ha una broma entre músics que diu: «Quina diferència hi ha entre un violí i un fiddle?», pregunta un, i l'altre contesta: «Que un violí no hi va parar cervesa». No és que els intèrprets de fiddle rebullin l'instrument, és que el fiddle s'associa a la música popular, de vegades de taverna. Un fiddle és un violí que toca folk, country, música considerada no clàssica. En el cas del Congrés de Barcelona, la paraula fiddle no designa l'instrument en si, sinó més aviat una manera no clàssica de tocar els instruments de corda fregada. I és que un violí i un fiddle són una mateixa cosa, encara que alguns accessoris poden variar una mica. Canvia sobretot el tipus de música i la manera de tocar-la. En anglès, el fiddle tira cap al folk, el violin cap a la clàssica. La necessitem en català, la paraula fiddle? Doncs pel que fa a aquest àmbit de la interpretació no clàssica amb instruments d'arc, caldrà veure què hi diuen els músics, si ara o en el futur els resulta imprescindible una paraula que ho anomeni. En tot cas, per designar l'instrument, de moment sembla que no fa gaire falta. Podem continuar tocant el violí tranquil·lament, i per ara no cal que toquem el fiddle.

0: entendre l'astrologia mai havia estat tan fàcil com ara. Montse Valldepérez ens presenta l'espai Astrologia per a tothom. Com ens afecten els astres, els elements, els signes, tot. I recorda, si vols contactar amb l'astròloga Montse Valldepérez, ho pots fer trucant al telèfon 647 93 41 72.
1: I ara avui jo ja estaria aquí amb les noves tecnologies contactant amb la Montse Valldepérez, si no fora que avui mos ha vingut a visitar. Mira per a on, Montse, benvinguda, bon dia.
2: Bon dia. Jo sé que a la gent els agrada molt el que els digues què passarà cada setmana. Aviam què em passarà, aviam què m'anirà bé esta setmana, això i allò. Farem una miqueta d'això, però sempre que hi hagi alguna cosa especial, doncs també la destacarem i la parlarem, l'explicaré per què i com i tal. I esta setmana el que he preparat doncs és això. Començarem, com sempre, pels signes d'Àries i farem una miqueta de cada signe.
1: Jo no sé a la gent que mos està escoltant si la lluna li afecta o no li afecta, però jo, per exemple, tinc una amiga que quan hi ha lluna plena li afecta moltíssim, això... Sí. Montse, passa?
2: Sí. Sí, sí. Les persones més sensibles, les persones que són més sensibles, n'hi ha que no són tant. Llavors, la lluna plena, ja, per dormir, ja mos excita una mica. Per dormir, no dormim tan bé, amb tanta tranquil·litat. Ja dona més energia, ja, no, ja costa una miqueta més dormir, però bueno, la lluna és el que és.
1: Molt
2: és
1: el
2: que
1: mos
2: porta,
1: bueno,
2: de fet.
1: Però és interessant el que tu comentes, és a dir, que la lluna sí que té influències
2: molt.
1: I sí que d'alguna manera o d'una altra ens...
2: No? Pensa que és el planeta que tenim més a prop, com que el tenim més a prop, és el que ens afecta més. I sempre ha afectat. Els pagesos sempre s'han guiat per la lluna, els mariners també per la lluna, els hospitals també molt per la lluna. Els hospitals ja saben quan hi ha lluna plena en els naixements, en els aconteixements, en els accidents, en tot. Afecta la lluna, mana molt. Mana
1: molt bé. Molt. Bueno, la lluna mana. Comencem en Àries, que és el teu, no?
2: Sí, en Àries, que és un signe de foc i que té com a regent, i us aniré recordant perquè, si no, igual us haureu oblidat.
1: Sí, ho anirem recordant, va.
2: I té com a regent el planeta Mart. Pues bé, aquesta setmana els tindrem el signe d'Àries en ganes d'innovar-se, d'iniciar coses, de coses que ja tenien en ment, començar coses. Com a bon signe de foc, pues moltes ganes, però mirem de no portar-los al contrari aquesta setmana, perquè el seu regent, que és Mart, està fent un mal aspecte en el seu signe.
1: I Mart,
2: llavors,
1: Mart és guerra.
2: Cuidadet, cuidadet. Perquè en els Àries enseguida tenen lo pronto. Pues esta setmana tindran lo pronto per Mart. O sigui que...
1: Un pot ser Àries, però després té els ascendents.
2: Clar,
1: i això també influeix poc.
2: Això també. Però això és molt particular, clar, no podem saber, tots els Àries no tenen el mateix ascendent. Vull dir, cada un el seu ascendent és més. Quan fem la revolució solar, que és el pronòstic de tot l'any, canvia.
1: De Àries passem a parlar de Taure. Taure és un signe de terra, diferent d'Àries, que és de foc, i té a Venus. Venus és la bellesa, sempre diem, no,
2: sí,
1: Montse?
2: Sí, sí, Venus és la bellesa, el benestar, bueno, és una meravella, Venus, quan està ben aspectat. Quan està mal aspectat és tot el contrari, que està també és una altra. Bueno, però ara anem directes en què està ben aspectat el signe de Taure. Els costarà una miqueta més arrencar en estos, Sempre els costa una miqueta més. Els signes de terra són més lents, llavors els costarà una miqueta més. Tenen el seu regent Venus oposat al seu signe i això farà que estiguen una miqueta mandrosos a l'hora de posar-se en marxa. Pues mira, bona setmana per fer surfing, les Taure.
1: Vinga, recomanem
2: que estiguin una miqueta més al sofà.
1: A descansar. De Taure a Besson, signe d'aire, i Mercuri és el regent. Los d'aire com són, Montse?
2: Los d'aire tenen molta agilitat mental. Són una gent molt ràpida mentalment, solen ser molt intel·ligents, però també són una miqueta canviants.
1: Vale.
2: Avui direm blanc i demà direm negre. També això ho hem de tindre en compte. Pues mira, els del signe de Bessons, que els caracteritza això que t'he dit de la seva agilitat mental, però de vegades actuen massa, de massa celeritat, o sigui, van molt de pressa. Tenen que pensar una miqueta més, abans d'actuar, sobretot en aquelles coses que poden ser molt importants en el futur, que a vegades se precipiten, pues que els hi direm esta setmana. Freneu una mica, no us precipiteu,
1: Això els Bessons.
2: Sí.
1: Els Bessons al cranc, signe d'aigua i la lluna. Veus, el cranc tenen la lluna com a regent. L'aigua sempre diem que és un signe molt sensible. Quines qualitats té també aquest element?
2: Són unes persones, clar, la sensibilitat portada al carinyo, a l'amabilitat, tot això els fa ser unes persones encantadores, que pensen molt en els demés, que procuren, són molt familiars. Els homes cranc són molt mames, actuen molt com a mares, són gent encantadora, els cranc. El que passa que són tan llunàtics que a vegades posen molt nerviosos, són molt lents, la lentitud és lo seu. Com els tindrem? Pues mira, estaran molt sensibles i també molt romàntics, pues aprofitem, aprofitem la bona cosa, el romanticisme.
1: Vinga, anem a parlar del foc, Montse. I Lleó són els màxims exponents, podríem dir, representant aquest element, el foc, i tenen com a regent el sol.
2: Molt bé, pues mira, els Lleó, com esta setmana tenim lluna plena, pues què tenen? Tenen la lluna oposada al sol, perquè quan és lluna plena és posició lluna-sol, pues tindran la lluna oposada, i llavors els tindrem sensibles, cosa que ja sabeu que els lleus són molt forts, són molt tirados pa'lante, però esta setmana els tindrem sensibles. Per què? Perquè la lluna, al estar fent una oposició al seu regent, que és el sol, els donarà esta sensibilitat. Però els que tinguin parella anirà molt bé, perquè estaran molt romàntics, molt carinyosos i molt acollidors. O sigui, que bé.
1: Anem ara amb Verge, que és un signe de terra, i Mercuri és el regent de Verge.
2: Fent un mal aspecte en la lluna. Poder que les coses... Podeu fer comentaris que fereixen la sensibilitat dels demés, teniu en compte, sigueu curiosos en els vostres comentaris, perquè això pot ser que a vegades diem coses que després mos arrepentim,
1: sempre
2: hem de cuidar molt el que diem, però aquesta setmaneta ells una mica més.
1: Balança, signe d'aire, Venus és el regent de Balança.
2: A ells que tenen com a regent Venus, aprofiteu-lo que el teniu a casa vostra, el teniu al vostre signe i val la pena aprofitar-lo.
1: Molt bé. Escorpí és un signe d'aigua, i el seu regent és el Plutó.
2: Pues mira, és el signe de transformacions profundes. Sempre necessiten més i profunditzar en tots els temes, i esta setmana tindran el seu regent fent una oposició en Mart. Procurem no portar-los a contrari en estos tampoc, perquè podríem sortir-ne mal parats, perquè els escorpí punxen,
1: quan piquen,
2: són un encant, perquè és un signe d'aigua i són sensibles, són un encant, tenen una sensibilitat així com el signe de cranc se'ls veu més, ells el porten més amagat, però quan els surt la sensibilitat poden en tot.
1: Molt bé. Parlem dels Sagitaris, signe de foc, i Júpiter, el gran benefactor que li solem dir, és el seu regent.
2: Doncs mira, més tranquil·lets estaran. Encara que és un signe de foc, són més reposats que els seus companys d'Àries i Lleó, són més reposats. Setmana també d'inici de tasques, però de manera reposada. Tranquil·lets i anar fent.
1: Capricorn, signe de terra. Estos capricorns que sempre solen ser molt treballadors, no?, el signe de terra.
2: Sí, però estan patint la retrogradació de Plutó encara. Encara estem això.
1: I això què vol dir?
2: En el seu signe. Bueno, doncs que costarà una mica més reiniciar les coses, però la seva tossudesa que els hi dona la Terra del seu element ho aconseguirà de totes, però els costarà una miqueta. Quan tenim alguna cosa retrògrad costa arrencar, costa allò, ara avancem, ara tracem, ho fa el retrògrad.
1: Vale, anem a parlar dels Aquari, que Urà és el seu regent.
2: Bueno, doncs deixant fluir, estaran deixant fluir els del signe d'Aquari i esperant l'entrada del seu signe de Plutó, perquè tot els comença a rotllar, estan coses que no arrenquen, no acaben d'arrencar, encara que de vegades ells perden una mica la calma. Tranquils, tot arriba al seu moment, res arriba ni 5 minuts abans ni 5 minuts després. Això ho hem de tindre present per deixar fluir, que és el que ens costa molt, deixar fluir. Doncs els Aquaris aquesta setmana han de deixar fluir.
1: I de l'Aquari anem a l'aigua, perquè Peixos és un signe d'aigua, i Neptú és el seu regent, tot sota el mar.
2: Sí, tot el mar. La Lluna i Saturn s'ajunten al seu signe. Saturn i la Lluna, la sensibilitat a flor de pell. En Saturn, retrògrad, li costarà aprendre de tots els aconteixements que estiguin sorgint a la seva vida. Però, bueno, aniran fent i aniran aprenent. També Peixos és un signe que costa molt entrar en les amistats. Però una vegada entra, és l'amic més fidel i la persona... Però costa, li costa molt tot. És com un peix que si el volem agafar a les mans, quan està viu, mos escorre de les mans. Doncs així són els Peixos.
1: Molt bé, Montse, doncs vinga.
2: Moltes gràcies de retrobar-nos.
1: Gràcies a tu.

0: Des d'aquí fins allà t'encantarà.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
3: Ai, Mr. Police, això són D.O.P., fesols de Santa Pau, el fesol dels volcans, made in la Garrotxa. Com parletes que es mengen?
4: Productes catalans amb D.O.P. i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
3: Amb certification.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de D.O.P.s i IGP.s.
5: I parlant d'emocions...
1: 32.
6: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
7: Aquesta és la diferència.
8: Pues no me n'entero.
9: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
6: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
7: Aquesta és la diferència.
9: Oh.
10: Ole.
9: Oh.
10: Ole.
9: Oh.
10: Ole.
11: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
12: Simplement brutal.
13: Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. No me quiere.
12: Amb el suport de sexydream.es.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Associació Rempen Flimfla. Ea, ea, dudua.
3: Associació Remplen Flimfla. Ho entens ja?
4: Doncs això i així de clar.
5: Des de Girona.
6: Es pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
7: Però on collons ens porten?
8: L'escape més currada de la història.
9: Segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
10: K25.
11: Proximitat.
12: Participació.
11: Educació.
12: Informació.
11: Connexió.
12: Companyia.
11: Cultura.
13: En el 107 de la FM.
14: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
15: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel. Que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
16: Els calçots, sempre de Vilasacra.
17: Què necessites avui?
18: Quan arribem, quan
17: és normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofressin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències.

0: obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
5: Gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Ràdio Vilasacra, senzillament. El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu.

0: perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.
1: Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. No me quiere.

0: la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: I am Freddie Mercury, and I am proud that there are stations that are dedicated to music with capital letters. Radio Vila-sacra La Mejor, the best.
2: Sabíem que arribàvem lluny, però el cel no ho imaginàvem, tot i el que imaginem cada dia.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.
2: I parlant d'emocions.
3: 77.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Durant el 2025 es van detectar unes 600 infraccions laborals a Barcelona. La majoria dels expedients interposats es concentren a l'hostaleria, en empreses de reformes, en supermercats 24 hores i en transport de mercaderies. Es tracta d'una cooperació entre Inspecció de Treball i la Guàrdia Urbana de Barcelona per lluitar contra la precarietat laboral, que ha permès tancar 779 expedients i posar unes 600 infraccions, que suposen un import global de gairebé 5 milions d'euros i 116 altes noves a la Seguretat Social. La major part de les infraccions, que ronden els 8.000 euros de mitjana, estarien relacionades amb el treball de persones en situació administrativa irregular i amb la manca d'alta a la Seguretat Social. Els punts de defensa de drets laborals van atendre l'any passat més de 3.000 persones, un 69% de les quals eren dones. Per professions, majoritàriament estaven vinculades al sector del comerç, la restauració i les activitats sanitàries. Les consultes més habituals estaven relacionades amb drets laborals, revisions de nòmina, vacances, jornada laboral, permisos o l'atur. També sobresurten el nombre de consultes respecte a la categoria professional del treballador, l'assetjament laboral dins de la relació laboral i també excedències.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
3: Ei, com estàs?
4: Amb Ràdio Vila-sacra, sempre perfecte.
5: Certain things turn me on. Like the way you might say a word, or the way you wear your hair, you have a certain smile on your face, or just the way you're standing there, right?

0: Tanca els ulls.
1: Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura.

0: plàstics de les pomeres de la varietat Fuji s'ha demostrat eficaç per evitar que els fruits s'esberlin si plou al final de la maduració. Ara aquests assajos es volen estendre a totes les varietats de pomera en època de floració per evitar tractaments fungicides contra les taques i obtenir una fruita encara més neta de residus. Ens ho explica en aquest reportatge l'Albert Requena. El muntatge tècnic és de Josep Plazas.
1: Més sucre té una poma, més perill d'escarlat hi ha.
2: Jordi Olet, fruticultor de l'empresa Olet Riera de l'Estartit.
1: I els 7 o 8 dies abans de collir, com va passar l'any passat i fa 2 anys, que per això hi ha tota aquesta sensibilitat a fer alguna cosa, doncs és per això ens hem mogut, perquè durant 2 anys seguits hem tingut entre un 30 i un 40% de poma escarlada.
3: Tot i que encara no és la varietat més cultivada de llarg, la Fuji és una poma que és més valorada com més sucre té. Un sucre que s'hi acumula quan és més a punt de collir.
1: Si tu tens més sucres, doncs cobres més. Si tens menys sucres, cobres menys. Jo crec que amb el temps, ja només amb el que cobres més de sucres, pots arribar a pagar el plàstic.
3: Es tracta d'instal·lar per sota de les xarxes contra pedregada uns davantals de plàstic que es cusen d'una filera de pomeres a l'altra amb cintes elàstiques i deixant entre 30 i 50 centímetres d'un plàstic a un altre perquè el fruit no es mulli i la plantació no es converteixi en un hivernacle i pugui respirar. Fins ara eren assajos, però els tècnics apunten que ja han deixat de ser-ho.
4: Per això aquestes teles també, quan arriba l'hivern, es pleguen.
2: Joan Maria Pareta, gerent de Nova Fruit de Figueres.
4: I es pleguen d'una manera que van protegides per una altra cobertura negra perquè no entri el sol i no es degradi, perquè tots aquests materials al final és plàstic i el que el degrada és el sol.
3: L'èxit de l'experiència amb la Fuji ha portat els tècnics a plantejar aquesta mateixa solució per protegir contra el motejat durant la floració de tot tipus de pomera.
4: I la idea és que aquest mateix plàstic el puguem posar just després de floració i pugui estar durant unes setmanes o inclús un mes seguit i ens estalviem tots els tractaments que hem de fer de fungicides. I això seria molt important per nosaltres, primer perquè seria un estalvi pel pagès i segon perquè seria una fruita que tindria molts menys residus.
3: Segons dades del Departament d'Agricultura, a les comarques de Girona es produeixen unes 9.000 tones de poma Fuji, quantitat que suposa...

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Doncs què? Quina pel·li anem a veure?
1: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
3: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Vila-sacra per estar bé.
1: Que bé que s'està, quan s'està bé.
2: És fantàstic, tu.
3: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia. Amb el suport de sexydream.es.

0: Oli. Oli. Oli.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: I parlant d'emocions.
3: 25.
2: Epa!
4: Defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
5: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
5: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
6: Ho veieu?
1: I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
5: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
7: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
8: Bon dia a tothom. Sí, els jubilats ens apugen un 1%, però després van dir que tindrem menys poder adquisitiu, perquè, clar, com que tot s'ha pujat tant, i els medicaments també, mira, jo prenc 4 medicaments, 2 ja no m'entren a la Seguretat Social, i aquests me'ls haig de pagar jo de la butxaca. Vull dir que per aquesta banda també, per això el poder adquisitiu en tindrem menys, per més que ens hagin pujat aquest 1%.
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
9: Repetiràs. Som aquí.
10: Ràdio Vila-sacra.
9: Obrint esperances. Som aquí. Buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí. I ets tu qui ens hi ha portat. El teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
11: Gràcies.
5: Gràcies.
11: Gràcies.
5: Gràcies.
12: Moltes gràcies.
11: Gràcies.
13: Gràcies.
11: Gràcies.
5: Gràcies.
11: Moltes gràcies. Gràcies.
5: Gràcies.
11: Gràcies.
5: Gràcies.
11: Gràcies.
13: Gràcies.
5: Moltes gràcies.
1: Ràdio Vila-sacra, senzillament.
3: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107 FM.

0: Hola. No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.
1: Nits d'amor.

Quin temps fa a casa teva? Explica'ns-ho amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.

0: I parlant d'emocions.
1: 23.
2: Vale.
3: En general, la gent pensa que vivim en un món ple d'odi i de cobdícia. Però jo no ho veig així. A mi em sembla que hi ha amor per tot arreu. Sovint no és especialment distingit o noticiable, però sempre hi és. Pares i fills, mares i filles, marits i mullers, nòvios, nòvies, amics... Quan els avions es van estavellar a les Torres Bessones, que jo sàpiga, en cap de les trucades dels passatgers es parlava d'odi ni de venjança. En totes es parlava d'amor. No ho sé, però jo crec que, si us hi fixeu, veureu que l'amor realment és a tot arreu.
4: A veure, avui, si tot va bé, enterrarem el polvo, definitivament. Tenim un fotimer d'opcions per anomenar el coit ràpid i no dir el barbarisme. Clau, cacau, cacauet, pinyol, cardada, buixam, castanya, cucada, entra i surt, manxada, melindro, carquinyoli, foqui foqui, nyaca nyaca, suca mulla. La veritat és que no ens hi caben i podríem estar-hi l'estona que queda recitant més noms, perquè també hi ha eufemismes. Heu pogut comprovar que no tots són claus, que és la traducció que sempre ens ve al cap. Sovint en castellà es diu allò de aquí te pillo, aquí te mato, oi? En català, el sexe casual o esporàdic en podem dir pim-pam, dit i fet, o passa que t'he vist. Opcions supercol·loquials i alhora genuïnes. Jo crec que podem enterrar el polvo ara mateix.

0: nit.
1: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.

0: el moment precís en què els planetes van començar a formar-se al voltant d'una estrella. Gràcies a les imatges del telescopi espacial James Webb i l'Observatori del Desert Xilè d'Atacama, els científics han pogut veure el naixement d'un sistema solar semblant al nostre. Les observacions han detectat que al voltant d'aquesta estrella, que està situada a 1.300 anys llum de la Terra i que és molt semblant al Sol, s'hi han format discos de gas i de pols, anomenats discos protoplanetaris, que acabaran donant lloc als nous planetes. Les anàlisis químiques del James Webb han confirmat que els materials interns d'aquests discos s'estan començant a solidificar, un procés que no s'havia pogut observar mai en cap altre sistema solar que haguessin estudiat.
1: Pensa, pensa.

0: el comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
1: Permeti'm la documentació.
2: Hola, Laia.
1: Ostres, Mireia.
2: Ja ets mossa d'esquadra?
1: Sí, ja fa més de 2 anys. I tu?
2: Jo continuo preparant-me online.
1: Et vaig dir que anessis a Òrbita Gironina. Tenen 25 anys d'experiència i et preparen per totes les proves.
3: Informa-te'n al 972-207-216 o a orbitagironina.cat. Si vols ser mosso o mossa d'esquadra, amb Òrbita Gironina, tu pots.

0: magranes i pans de pessic de la granja, agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Tan bons. La granja. La qualitat que et mereixes.
1: La xarxa.
2: Aigua de Vilajuïga. Aigua mineral amb gas natural. Ara pots triar la de sempre o amb més gas. Aigua de Vilajuïga. L'aigua de tota la vida. La de casa nostra. Amb personalitat i qualitat. Beu aigua de Vilajuïga, l'aigua més natural. Ens trobaràs al carrer Sant Sebastià 2, Vilajuïga. Telèfon 972 53 00 06.

0: I parlant d'emocions.
1: 76.
2: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.

0: arxiu d'entrevistes.
1: Des de la meva època de Televisió de Mataró, i estic parlant en l'any 86-87, no he sabut res de tu. I ara estem acabant el 2013 i m'agradaria saber, Peret, què esperes de la vida?
2: Uf, no sé, mira, espero una democràcia de veritat.
1: Una democràcia de veritat, carai.
2: Espero que la gent s'estimin els uns als altres.
1: Que la gent s'estimin els uns als altres, fàcil, facilillo.
2: Amor.
1: Amor, està bé.
2: I que la gent sigui feliç.
1: Que la gent sigui feliç, no demanes gaire, perquè tu ets feliç, Peret?
2: Soc feliç.
1: Quines són les rels verdaderes de la família Peret?
2: Bueno, pues uns gitanets normals de Catalunya, no? La meva mare anava a vendre i feia: bon dia, senyora Maria, escolti, què m'ha de comprar avui? Ai, no, senyora Rosita, que escolti, no necessito res. Bueno, però miri, porta uns vestits que els hi donaré molt barato. No, no, no, no, senyora Rosita, no comenci, eh, no. Dona, i si tan barato li dongués? Per favor, senyora Rosita, que no vull comprar res. El preu d'una sardina no es menjaria un pollastre, eh? I llavors la senyora el deixava entrar i li venia un vestit.
1: I el pare d'en Peret?
2: I el meu pare entrava en un bar i deia: qui es vol deixar enredar per un gitano?
1: Yeah.
2: I allà hi havia de tot. Hi havia policies, hi havia pagesos, hi havia la Guàrdia Civil, i tots li compraven.
1: I tots li compraven, perquè com sou els gitanos, Peret?
2: Els gitanos són molt pacífics.
1: Molt pacífics.
2: Molt, molt bona gent, i això que consti. Però, clar, a la vinya del senyor hi ha de tot.
1: A la vinya del senyor hi ha de tot, sí, senyor. I tu has conegut grans persones que t'han impressionat al llarg de la teva carrera?
2: I petites persones que m'han impressionat més encara.
1: Sí?
2: Escolta, no necessito que una persona sigui gran perquè m'impressioni.
1: Ja.
2: De vegades, les persones que de veritat són tan grans,
1: sí,
2: quan estan amb tu, es fan petites perquè us pugueu entendre.
1: Ja, perquè tu, Peret, estàs content amb el que ets?
2: Molt.
1: Ah, sí? Per què estàs content?
2: Perquè jo no m'hagués pensat mai això, ni crec que m'ho mereixi.
1: Carai.
2: Vull dir, jo, sincerament, jo crec que estic allò inflat, o sigui, m'han valorat molt més del que jo sóc.
1: Jo no estic d'acord amb això. Fa molts anys que et conec, Peret,
2: sí,
1: i sé que tu ets una persona gran. Mira, fixa't un detall. Digue'm què és per tu ara mateix el més important.
2: L'amor és l'important que tenim la gent.
1: Veus com ets gran? Surt a fer una enquesta i pregunta això, ja veuràs.
2: És la felicitat.
1: És la base de tot.
2: Sense amor, jo no crec que la gent que no té amor no sigui feliç. No poden ser feliços.
1: Creus en Déu, Peret?
2: Jo continuo creient en l'amor. Déu és amor.
1: Déu és amor. I hi ha un de Déu?
2: Pot haver-hi un ser, o dos, o tres, o els que siguin, però no els conec.
1: Bueno, però tu vas ser pastor d'una religió.
2: Res a veure amb Déu.
1: Una religió que no tenia res a veure amb Déu.
2: Vaig veure una llum, senzillament.
1: Una llum.
2: I em vaig dedicar a anar als hospitals i a les presons. I a predicar dient que ens hem d'estimar els uns als altres.
1: Yeah.
2: Aquest és el meu mestre.
1: Sí, aquesta creu que m'ensenya i que porta el coll és el seu mestre.
2: I quan aquest et diu en a mi que el que tingui gana que li dongui pa...
1: Entenc.
2: Que el que tingui cel li dongui de beure, pues, això és el que a mi m'agrada. Vale?
1: Sí, sí, sí, sí, i tant.
2: Si és Déu o no és Déu, m'és igual. Mira, Gandhi,
1: sí,
2: es despedeix dels seus germans, està a l'estació, sortit de la presó, i els hi diu: mireu, us vull dir una cosa. Jo hi he estat molts anys creient que Déu era la veritat. I ara he descobert,
1: sí,
2: que la veritat és Déu.
1: No.
2: Jo vaig estar molts anys creient que Déu és amor. I he descobert que l'amor és Déu, perquè això ho podem tenir. A Déu no ho podem veure, no ho podem tocar, eh? Tenim uns llibres que ens parlen d'ell, però res més. Que hi haurà un cel nou i tot això, ja ho veurem a venir. De moment, jo em quedo amb l'amor. I crec que l'amor és el principal.
1: Doncs molt bé, Peret, moltes gràcies per haver vingut. Aquí les entrevistes solen ser molt curtetes, però
2: sí,
1: et deixaré uns instants, uns minuts, perquè tu diguis allò que creguis que has de dir.
2: No sé el que tu penses, els oients, però jo et diré una cosa.
1: Digues.
2: La gent gran,
1: sí,
2: la gent gran, els avis, diuen: aquest món és una mentida, o no ho heu sentit mai.
1: Bueno, més o menys.
2: Clar, ells ho saben. Quan ets jove, pues poder no te'n dones compte d'això. Però jo també els hi dic a la gent gran, és veritat, no val la pena. Hi ha molta injustícia i molta mentida, però siguis feliç. Els dic, canta i ser feliç. Hem de ser feliços en aquest món, com sigui.

0: l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: En el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vilasacra, feina. I anònimament. Gràcies.
3: Avui, cal més feina i menys ximpleria.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
3: Cavitici.
2: 107 de la FM.

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: Benvinguts a la ràdio.
2: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
3: Contestador 972-51-1268.
2: Què pots dir el que vulguis?
3: WhatsApp i missatge de veu 656-1970-62.
2: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
3: Contestador 972-51-1268.
2: Pots dir el que realment et dongui la gana.
3: WhatsApp i missatge de veu 656-1970-62.
4: Mira, bon dia. Mira, doncs jo estic sola, el dia 30 farà 15 mesos, sí, ho sé. I la soledat, segons com, és trista. Segons com, no, perquè també t'hi acostumes i estàs bé, eh? Ara, jo per posar-me ningú a casa, no. Per ara, gràcies a Déu, tinc un fill, un únic fill. Hagués volgut el primer dia ja que hagués anat a viure a casa seva en una urbanització. Dic, mira, Lluís, tu baixes a quarts de set, fins al vespre a les 9 no em vindràs allà dalt. Jo estic sola. Mira, jo me llevo a l'hora que vull, surto amb el gos, que surto cada dia aviat, i llavors ja me'n vaig ara, ja me n'aniré de seguida a comprar. Faig la meva compra cada dia surto. Això és el que principal una persona sola, eh? A casa em distrec molt, això que tinc una noia que em ve a netejar. Però em distrec. I com que me distrec, també no trobes les hores tan llargues. O sigui que estàs bé, també sola. El noi em ve cada dia a menjar, eh? Això sí, també, que ja l'espero quan me ve a dinar. Sí, això també tinc de dir les coses. I tinc un fill molt, molt bo per mi. Boníssim. A mi no em falta res, amb ell tampoc, doncs mira, estem així. Que t'has d'agafar la vida de la manera que Nostre Senyor ens l'envia. I com que no me falta res, perquè per l'edat que tinc estic bé, perquè ell mateix me diu, mama, estàs bé, no n'hi ha gaires, és la teva edat així. Penso que també té tota la raó. Ara mira, m'arreglaré, ja m'he dutxat i ara me n'aniré a comprar. Ai, gràcies per haver-me sentit. Contacte.
1: Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.

0: mal.
1: On?
0: Al coll. Tinc tortícoli.
1: Tortícoli. Radio Salil, crema antiinflamatòria amb efecte calor. Radio Salil de Laboratoris Vinyes. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el seu farmacèutic.

0: I parlant d'emocions.
1: 34.
2: El secret de l'amor.
3: Explica'ns el teu secret de l'amor.
4: 972-51-1268.
3: Deixa missatge i et visitarem.
5: Viu una història d'amor.

0: El secret de l'amor. Quim, quin és per tu el teu secret de l'amor?
1: No sé, almenys és la meva visió. La meva visió és treballar-t'ho.
0: Treballar?
1: I sobretot treballar-t'ho en el sentit de mantenir sorpresa. Que no entri la monotonia, que no entri l'avorriment, no? De fet, quan t'enamores hi ha molta sorpresa. I es tracta d'intentar mantenir això. Com? Doncs mira, fent escapades, fent coses que no faries mai, sorprenent la teva parella.
0: Treballar i mantenir sorpreses. Gràcies, Quim.
1: Sobretot buscar-te espais per la parella, que no tot, ni el treball, ni els fills, ni tal, ho ocupin. Tenir aquests espais, eh?
0: Moltes gràcies per la teva trucada, Quim.
1: Molt bé, una abraçada.
0: Adéu-siau. Merci.
2: Si busques una emissora convencional, no és aquí.
3: I doncs?
2: Aquí únicament tot un arxiu de sensacions audiovisuals des de 1920 fins les hores.
4: No és molt habitual.
2: Amanides d'experiments de forma senzilla i combinada amb de tot un molt i més.
5: I una mica més.
6: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
2: O sigui, que només per a cervells evolucionats que vulguin sentir.
3: Simplement brutal.

atzar, pura diversió. Descobreix la zona de batalla nerd, classes d'acrobàcies, tot això i molt més a Saltin Girona, el trampolín park més gran d'Europa. A la sortida Girona Oest de l'AP7, a Facebook, Instagram i a saltingirona.com.

0: ni.
1: Aquesta setmana és notícia a l'Alt Empordà. Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d'un Porsche a l'AP7 a Figueres. Els Mossos han interceptat el vehicle en el marc d'una actuació policial a l'autopista. Si un Porsche... Onada de robatoris al municipi de Cabanes. L'oposició de Cabanes reclama un ple extraordinari i una setantena de veïns també han entrat un escrit demanant que s'actuï. Nou intent d'estafa a Figueres. Truca, es fa passar per l'Ajuntament.

l'Ajuntament i reclama el pagament del rebut d'escombraries. Diversos establiments han rebut trucades d'una persona que es fa passar per personal de l'Ajuntament i demana fer un nou pagament d'aquest rebut a un altre compte bancari. Com us diem sovint a aquesta emissora, verificar bé tot abans de pagar res ni a ningú. Una quinzena de professionals de l'Hospital de Figueres obtenen el reconeixement de l'especialitat d'urgències. Aquesta acreditació certifica formalment l'expertesa, els coneixements, la preparació i la sòlida trajectòria de l'equip en l'atenció de pacients crítics i de complexitat. El topall, el lloguer, no evita pujades de preu. Peralada, Platja d'Aro i Fornells de la Selva encapçalen els increments, mentre a Riudarenes registra la reculada més intensa del cost d'arrendar un habitatge. Tot i això, la vivenda està pels núvols. Adjudicada la construcció dels 51 habitatges públics en el Parc de les Aigües de Figueres amb un pati bioclimàtic. La promoció de lloguer assequible, situada al carrer Sant Climent Sescebes, preveu dos edificis amb 21 i 30 pisos, 26 places d'aparcament i un termini d'execució de 32 mesos. Tres platges i quatre ports de l'Alt Empordà han estat guardonats enguany amb bandera blava que certifica a escala internacional la qualitat ambiental i els serveis que ofereixen. Platja Grifeu de Llançà, Platja del Port de Llançà i Platja d'Empúria Brava de Castelló d'Empúries. Pel que fa al conjunt de Catalunya, és la quarta comunitat d'Espanya amb banderes blaves, totals i primera en ports. Cada setmana el recull destacat de les notícies a casa nostra en breus blocs. Matí, migdia.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: 100% Empordà.
1: Trucar.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran?
5: Hauran trucat?
6: Hauran trucat. Va.

sóc la Txell i avui us portem una endivinalla. Aviam si pensant l'encerteu. I diu: un pont de coloraines fet per sobre les muntanyes. Amb colors d'aigua l'han pintat i cap pinzell mai l'ha tocat. Qui sóc? Qui sóc?

0: Atenció. Atenció, atenció, atenció, atenció.
1: Des de Mossos es recorda que les visites comercials de llum o de gas no estan permeses, que mai es permeti entrar persones desconegudes al domicili sense una cita amb l'empresa i que les inspeccions es fan cada 5 anys i sempre s'anuncien per carta de la companyia.

0: Ой, чика, пика, паярика, кама, тортой, бакарика, батанисис, ольчикс, пикс, паярикс, кама, торта и бакарикс.
1: La Casa Natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell del seu pare i el va decorar amb figures xineses, persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Segurañas, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava el Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi. Tanca els ulls.

0: el teu negoci o comprar-ne un que ja està en funcionament? A Reempresa t'ajudem. A Reempresa posem en contacte persones que volen deixar el seu negoci en bones mans amb persones emprenedores que volen iniciar un projecte sense començar de zero. T'assessorem sense cap cost en tot el procés de compra-venda. Més informació a reempresa.org i al teu ajuntament.
1: Escolta't.

0: música, entreteniment. Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment, el moment.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Hi ha molts tipus de parelles. Els que dormen junts, els que dormen en llits separats, els que s'adormen al sofà. Hi ha els que abans d'anar-se'n a dormir es diuen t'estimo, els que fan la cullereta, els que es toquen una mica amb els peus. Perquè si hi ha res que fa únic l'amor, és que té formes infinites.

0: கோழி சிக்க பிக்க பயணிக்க கம தோட்டை பக்கடிக்க பத்தனிக்ஸ் கம தோட்ட.
1: La casa natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell, del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Segurañas, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava l'Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Tu pots ser part del canvi.
8: Ràdio Vila-sacra es va crear el 1993. Sempre endavant. Des de 2019 al 2026, 7 anys consecutius de sensacions. On tens la teva ona avui? Ràdio Vila-sacra, la ona que segueix creixent.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent i del qual ja s'havia alertat que tenia un alt risc de reincidència. Se l'ha capturat quan fugia després d'intentar assaltar un supermercat. Lleida, Júlia Albacar.
2: El detingut de 56 anys ha intentat atracar este divendres a punta de pistola un supermercat del carrer Baró de Maials al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia just un mes de la presó de Ponent després d'acabar una condemna de 4 anys per dos fets similars, dos assalts violents en supermercats a Lleida. Anteriorment se l'havia condemnat per diversos assassinats i atracaments. Quan va sortir de presó ja es va informar que hi havia un risc molt alt que reincidís i se'l considerava molt perillós.
3: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que marrón, chin, chin, pom, porom, pom, pom.
4: Ja pots donar-te cops de cap contra la paret. Res no ressona tant com el nostre so potent.
5: Això no és una ràdio, és una mega ràdio. És la mega ràdio.
6: Fem com les formiguetes. Cada dia recollim les millors cançons per portar-te-les una rere l'altra. I amb aquest resultat...
7: La Maroteca de la Ràdio.

0: la nit.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: L'Ajuntament de Barcelona ha començat a incorporar robots per atendre persones grans que viuen soles i es tracta del projecte natiu més gran de robòtica social per persones vulnerables. Purificació Barceló.
1: El robot es diu Ari i l'ha desenvolupat el grup Saltó. En total, l'Ajuntament en repartirà 600 usuaris de teleassistència que han passat una selecció prèvia. Roger Duart, responsable de desenvolupament de negoci del grup Saltó, explica què pot fer Ari.
2: Actualment ja tenim casos reals on usuaris estan convivint amb ell a casa. A través d'aquest robot el que poden fer és interactuar amb ell per veu, preguntar-li preguntes del dia a dia, recomanacions, poden incloure jocs cognitius, entreteniment, recordatoris de medicació, de visites al metge, activitats, i diguéssim que tota aquesta informació es recull en una plataforma on el cuidador professional o familiar pot accedir.
1: De moment, els usuaris l'han rebut de manera molt positiva i fins i tot afirmen que hi han creat un vincle.
2: El que ens fan arribar a molts dels usuaris és que realment es crea un vincle, no?, entre la persona i el robot. El robot no està pensat per substituir una persona o un cuidador, però sí que es crea aquest vincle, no?, de quan estan sols a casa, doncs de tenir una companyia, no?, que li puguin preguntar coses. Molts d'ells els utilitzen per posar música. És un robot que es mou sol i té una funció seguiment. Ballen inclús amb ell. Per tant, es creen aquest vincle, no?, i es senten més protegits i més segurs a casa seva.
1: El projecte de desplegament d'aquests robots servirà per reforçar i complementar el servei d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Barcelona per millorar la qualitat de vida de persones en situació de vulnerabilitat.
3: Pensa, pensa.

0: Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Entra a comerlin.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlin. Conservem la teva energia.
1: Entra la música i tu.
2: Ràdio Vila-sacra, la ràdio que experimenta.
3: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets. Xai tendre i gustós. Vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de 10. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.
4: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.

0: Bona nit. Un viatge en el temps.
1: Radio Vila Sacra.
2: Radio Vila Sacra.
1: Radio Vila Sacra.
3: Radio Vila Sacra.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Tens de tot a prop de casa.
2: Perquè sabem què fem i per què fem les coses.
3: Perquè podem dir-hi la nostra.
4: Perquè tractem les persones des de la igualtat.
5: Perquè fa més de 50 anys que hi som.
6: Perquè ens importa, ens impliquem en la cura del medi ambient.
7: Perquè seleccionem el que venem amb ètica i valors.
8: Perquè som molt a prop.
9: Perquè ens ho passem molt bé quan hi anem.
10: Oi que sí?
11: Perquè som més d'un milió. Junts podem canviar el món.
12: Abacus, cooperativa cultural. Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Busques inspiració?
3: Portem cada dia des de Puigcerdà un trosset de Cerdanya al plat, trinxat, padafetge, xarcuteria, amb les receptes de tota la vida, a la teva botiga o súper. I si vols que t'ho portem a casa, entra a botiga.carlit.cat.
4: Jo em vaig presentant un programa a la ràdio.
5: Jo de reportera a la tele.
6: Jo narrant una final de la Champions.
7: I tu, com et veus? A Radiofònics t'oferim el teu curs de ràdio o televisió en un format 100% pràctic. Treu el comunicador que portes dins i forma't al màster 360 en ràdio i televisió. Informa-te'n a radiofònics.cat. Radiofònics, l'escola de periodisme pràctic.

0: A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
1: Ho sento, a Ràdio Vila-sacra el rotllo és un altre.
2: Aquí sensacions i els fantasmes als castells.
3: I parlant d'emocions...
4: 65.

0: simplement brutal.
1: Pareu bé l'orella.
2: I parlant d'emocions...
3: 36.
4: Toc, toc, connecta't al territori.
5: Volem compartir petons que connecten.
6: Exclusives Ràdio Vila-Sacra.
5: Connectem petons.
7: El secret de l'amor. Josep, 77 anys. Maria del Pilar, 77 anys. 7 anys festejant, vivint cadascú a casa seva.
8: Vivimos cada uno en nuestra casa, todavía ahora.
9: Y tres días en un puesto y
8: cuatro en
9: y
8: otro.
9: Cuatro en otro.
8: Tiene su casa, yo tengo la mía, tiene que conservarla, tiene también sus hijos y si tiene unas nietas preciosas.
9: La filla bastante bien, la filla menos complicada, que por cierto se para todo. Pero hoy digo que es una cosa que es un mateix el que ha de hacer el pas. Es aquella parada del cupido que dius, ¿qué ha pasado? Si això només es té als 20 anys, als 25, i a mi als 70 anys m'ha d'agafar aquesta eufòria de veure aquesta persona i trobar-me bé i anar al cine amb ella. I quina felicitat. I arribar a casa i el primer que fa és telefonar. Oye, Pilar, ¿qué haces? Pues mira, acabo de llegar y estoy viendo el fútbol. Estoy viendo... I a cap d'un rato torna a trucar a ella. Oye, i així el telèfon ha sigut la tercera unió o aliat d'aquest amor que se sent als 70 anys, que era necessari. 70 anys, perquè la veritat és que jo era dels que deia que l'amor no es perd mai.
8: Sí.
9: Llavors, amb una orella dintre i per l'altra, ets tu, ets el papi del Josep, que estima aquesta senyora. Per tant, la Montse que se n'ha anat ja no pot tornar. Jo sol no puc estar, per tant, necessito una companyia que m'estimi.
8: Todo el mundo se alegra muchísimo. Sabían que yo estaba sola y que no me gusta la soledad. Y no sé, no frecuentaba sitios para conocer a nadie. Y al salirme esta oportunidad, pues todo el mundo se alegra mucho.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.

0: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
1: Al munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al munt.cat.

0: capdavantera, transformadora i referent, catalana i del món, comunitària, innovadora, sostenible, plural, diversa i pública.
1: I parlant d'emocions...
2: 50.
3: Exacte,

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.
2: En el 107 de la FM...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya va gestionar més de 6.500 incidents derivats d'atacs informàtics l'any passat, el doble que l'any anterior. La majoria d'aquests ciberatacs ha tingut un impacte baix relacionat amb fuites de credencials o accessos il·legals a comptes personals o corporatius. Els sectors més afectats han estat l'universitari, que n'ha patit gairebé 3.000, i el sanitari, que han arribat a més de 2.100 ciberincidents. La directora de l'Agència de Ciberseguretat, Laura Caballero, atribueix bona part d'aquests atacs a possibles errors humans.
2: Hi ha dades que diuen fins al 80% dels incidents que es donen a nivell de ciberseguretat són provocats per error humà, no? I això passa perquè doncs, els nostres usuaris i usuàries estiguin capacitats i que tinguin la maduresa digital pròpia doncs, per poder no caure no, en aquest tipus d'incidència.
1: La intel·ligència artificial també és un factor a tenir en compte. Tot i que es considera que les ciberestafes s'han tornat més efectives, el que més preocupa són els sistemes d'IA capaços de trobar errors en un temps molt reduït.
2: Una de les irrupcions de la intel·ligència artificial en el món de la ciberseguretat és que s'estan desenvolupant models que tenen la capacitat de descobrir vulnerabilitats, de descobrir forats en els sistemes a una velocitat que mai s'havia pogut donar. No? Estem parlant de coses no, que abans un expert en ciberseguretat tardava dies, tardava hores, a coses, no? A models d'IA que són capaços de descobrir forats en qüestions de minuts.
1: La Generalitat ha començat a invertir 18 milions d'euros per executar 27 accions destinades a millorar la protecció digital de les institucions. S'incrementarà la protecció a l'àmbit sanitari, s'impulsarà el talent del sector i hi haurà suport a les pimes de tecnologia per implementar l'esquema de seguretat nacional.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
3: Bona nit.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
2: Bon dia. És el que escolto més perquè escolta l'altre. És un avorriment. I no ens ensenyen res de bo. Ja t'hi quedaré més vegades.
3: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
4: Què?
3: Busca tranquil·lament.
4: Home!
5: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
6: No? Si no s'ho creuen.
7: Sí.
6: Si no s'ho creuen.
8: Ui!
5: Tranquil·lament.
3: I el més important, lliurement.
5: Lliurement.
9: Lliurement.
3: Que som Ràdio Vilasacra.
6: És difícil, eh? És difícil.
3: És clar.

0: De Catalunya cap al món.
1: Torna a connectar amb la vida.
2: És la llei. És la llei.
3: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebetlle.
4: Grup educatiu de convivència. Què és? Respon a Elisenda Camps, coordinadora d'aquesta unitat.
5: Aquest recurs és un grup educatiu que vol treballar la violència filioparental, entenent que és un, no és una qüestió només del noi que ha estat denunciat, sinó un conflicte amb la família, i llavors abordem el problema de la violència filioparental des de la doble vessant, amb els joves i amb els pares.
4: Què aprenen els joves que conviuen en aquestes unitats?
5: Els ajuda a tenir un marc, una estructura, a complir unes normes, a veure que les normes són necessàries per una bona convivència, perquè se n'adonen de que amb ells mateixos els molesta, per exemple, que els seus companys no recullin coses. Doncs amb la convivència treballem, doncs, a relacionar-se de forma no violenta, al poder expressar les seves opinions de forma assertiva, a respectar l'altre, a entendre que l'altre pot tenir un altre punt de vista diferent.
4: Quin treball es fa amb els pares?
5: I amb els pares també treballem a l'empoderament. Són pares que igual, per les circumstàncies que han tingut que viure i han anat fent-se petits, el fet de tornar-los i a donar el rol de pare, no? A l'entendre que, bueno, que ells poden establir uns límits, que han de poder dir fins aquí no, mediar, intentar arribar a compromisos, no? A cedir una mica.
4: Quin és l'objectiu d'aquest grup educatiu de violència filioparental?
5: Mira, nosaltres treballem en base a que puguin retornar al domicili familiar, en tots els casos. Vale? Ara després ens podem trobar en casos diferenciats, és a dir, aquest és el primer objectiu.
4: Pot posar un exemple d'aquests casos diferenciats?
5: Per exemple, nanos que igual doncs tenen, com el Ramon, que igual té ja 19 anys i que dius, bueno, igual en el teu cas el que plantegem és més un procés d'emancipació, doncs en aquest cas, o fins i tot, per exemple, pot haver-hi casos que siguin més petits i llavors igual el que ja és una situació que valorem nosaltres de desemparament i llavors ho posem en coneixement de les instàncies corresponents, però en aquests casos igualment sempre treballem perquè almenys es puguin trobar i veure's. D'alguna manera la relació no estigui mediatitzada per la violència.
4: Quants professionals treballen en aquesta unitat de Barcelona?
5: Al total hi ha 6 educadors que fan un al torn de matí, un al torn de tarda, 2 al torn de nit, però que treballen de forma alterna, una setmana sí, una setmana no, i 2 al cap de setmana. Després hi ha una psicòloga a mitja jornada, que està a mitges en un centre d'internament. Hi ha un tècnic de medi obert, que pot ser el de referència, que tingui ja el nano per la llibertat vigilada abans de, o per alguna altra mesura abans de venir al grup, i després estic jo com a coordinadora del grup.
4: En resum, a Barcelona funciona des de l'abril del 2017 aquesta unitat de convivència, i a Girona n'hi ha una altra. Només poden acollir joves que hagin comès delictes de violència filioparental no molt greus quan tenien entre 14 i 18 anys. L'objectiu d'aquestes unitats de convivència és restablir els vincles de la família entre el menor violent i la resta de membres. Els joves conviuen amb altres joves durant els mesos que els diu el jutge, però no estan en un pis tutelat perquè els seus pares continuen mantenint la custòdia sobre ells.
6: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom.
7: Aquí, sensacions.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Tu miris com tu miris, amb la ràdio sempre té un altre sentit.
2: Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

0: Adeu.
1: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
2: Sentiràs la diferència.
3: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
4: És maco, això, eh?
5: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
6: Sí. Seguim.

0: I parlant d'emocions.
1: 46.
2: Exacte. Aquí matina, la inspecció l'ajuda. La Inspecció de Treball i Seguretat Social et protegeix a la feina, fins i tot abans que sorgeixi un problema. Els teus drets ens importen. Si alguna cosa no es compleix, denuncia-ho a través de la web de la Inspecció. És molt fàcil i, a més, és confidencial. Un missatge del Ministeri de Treball i Economia Social.
3: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
4: Jo m'hi apunto.
5: Radio Vilasacra.cat.
6: Com surti, el meu home dirà, però què fas?

0: raonar.
1: De la mateixa manera que la publicitat a la televisió ens ajuda a fer zapping i ignorar la quantitat d'anuncis que ens volen fer empassar a través de la pantalla del televisor, i amb el zapping doncs passem tota aquella estona dels anuncis, quan marxa la llum a la ràdio podem aprofitar per buscar una altra emissora a veure què hi ha pel dial, i potser trobem aquella que realment ens interessa. També en els aparells de ràdio els hi va bé parar una estona, parar unes hores, parar quantes més hores puguin estar parats, millor, perquè d'alguna manera es refreden, els pots netejar, es recuperen. Com veieu, a la vida cal mirar sempre la part positiva de les coses. Ajuda molt.

0: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: El teu jardí ja està llest pel gran despertar de la primavera? A Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Decora el teu jardí amb tres de colors, eines de jardineria resistents i les millors joguines per a exterior, tot al preu més baix. Descobreix ara tots els productes de jardineria a la teva botiga Action i a l'app. Action, petits preus, grans somriures.
1: Action Figueres. El Carrefour de Vilatenim.

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
4: Joan, dorms?
5: Sí.
4: És que estava pensant que ja sé com fer la reforma de la casa. Renovarem tot el terra, les rajoles de la cuina. Canviarem la banyera per un plat de dutxa amb columna d'hidromassatge.
5: Sí, sí, Maria. Ja ho farem demà.
4: Sí, sí. Demà anirem a Fries.
6: La Maria ho té clar. I tu? Com ho tens? Tot per a materials de la construcció a Fries Materials, a la zona comercial de Vila-sacra.
7: És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
8: On està el programa Mas Renfe i gaudeix de tots els avantatges abans, durant i després del viatge. Mas Renfe és el programa de fidelització de Renfe, un programa dissenyat per a clients habituals, amb el qual volem premiar la teva fidelitat i millorar la teva experiència. Només per pertànyer al programa podràs aconseguir viatges amb els teus punts Renfe. Tota la informació a renfe.com.
7: Renfe, el teu tren.
9: Busques una parella compatible, compromesa i que no et faci perdre el teu valuós temps? No som una aplicació online, som l'agència Samsara. 25 anys ajudant a persones a trobar la parella perfecta. Samsara.es. Persones interessants t'esperen.

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: I parlant d'emocions.
1: 83.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Quan la realitat és trista i avorrida,
4: el millor és inventar-se una bona història.
5: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
6: Convertides en sensacions.
7: El secret de l'amor.
8: Antoni, 75 anys. Maria Rosa, 73 anys. 41 anys de casats.
9: El naixement de l'amor, una cosa sèria i formal. Primer és, nosaltres estem casats pel civil, estem casats per l'Església i estem casats, com diem, per nosaltres mateixos. Això ens dona, doncs, una autèntica entesa entre els dos. Per exemple, no discutim mai, i si discutim, ho fem una vegada i no repetim mai més ja la discussió sobre el tema. Economia, per exemple, solament tractem una vegada al mes. Això fa que l'amor hagi reeixit.
10: Jo el que crec és que l'amor és un sentiment que mou el món. Per tant, em mou a mi com a persona, em mou per tot el que és la meva vida. Jo em vaig enamorar molt del meu marit i he cultivat aquest amor perquè arribéssim a l'edat que tenim i encara ens estiméssim com el primer dia. No regalen res.
11: Hola, Joan.
12: Hola, Sílvia.
11: Què fas aquest cap de setmana?
12: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
13: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.